0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quicularro que acaba de fer la minya mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Què t'hi jugues. La millor resposta als comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'ha donat un noi de 19 anys, de Rocafonda, que malgrat la pressió de tenir a mig món pendent d'ell, torna a demostrar que toca de peus a terra i que és un líder dins i fora del camp.
6: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol sí sirve para algo, para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
5: Celebrem la resposta de Lamine Yamal, sempre valent i compromès. Molt millor, Jordi, que no pas la del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, que aquesta matinada al Larguero ens ha dit que les paraules de Rajoy, que va parlar d'una França que era una bona selecció, però que era una França sense francesos, estaven tretes de context. No sé quin context es refereix.
7: És una mica la línia que estan seguint els dirigents del PP, no? Ell ho va ser durant molt temps, i sembla que és de manual, que si estan tretes de context, que si és un comentari sarcàstic, és racisme de manual. Suposo que el senyor Louzán no ho pot admetre, però que escolti aquesta declaració de Lamine Yamal de com el futbol i el món de l'esport és plataforma d'integració. Això és el que hauria d'haver dit.
5: Exactament, el que hauria d'haver dit Lamine, que com us deia, vol ser líder fora del camp i també vol ser decisiu aquest vespre, perquè en poc més de 9 hores es disputa aquesta semifinal entre França i Espanya.
6: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial.
5: Amb Lamine liderant Espanya, a la sala de premsa i esperem que també al terreny de joc, arrenquem aquest Què t'hi jugues, són les 12 i 8, tot això des d'ara i fins la 1, Què t'hi jugues a SER Catalunya.
8: Què t'hi

0: Per primera vegada, les quatre millors seleccions del món, segons el rànquing FIFA, es desafien a semifinals d'un Mundial. Totes quatre són campiones del món. La primera semifinal, la d'avui entre Espanya i França, és tot un partidàs entre la campiona d'Europa, que busca la segona semifinal de la seva història, contra una França que vol estar per tercera vegada consecutiva en una final del Mundial. Marxem cap a Dallas. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com arriba a Espanya aquest partit decisiu, Santi? Hi ha dubtes a l'11, saber si Pedri o no serà titular. Quines són les teves sensacions? Això, quan falten poc menys de 9 hores perquè arrenqui aquesta semifinal.
1: Dia gran, dia de semifinals del Mundial. Espanya només n'ha jugat dues fins a dia d'avui. La jugarà a l'AT&T de Dallas, un estadi espectacular. I Javier Raez, què tal? Muy buenas.
2: Què tal, Santi i Helena? Muy buenas.
1: ¿Qué crees que prepara Luis de la Fuente?
2: Uf, me encantaría saberlo. Yo creo que Luis de la Fuente, cuando tiene el rival, ya sabe lo que va a hacer. Yo creo que quiere tener balón, eso me consta, por parte del cuerpo técnico. O sea, que Francia no corra a la contra, que no nos busque las espaldas. O sea, que te lo va a hacer porque son muy buenos, Olís, Dembélé, Mbappé. Pero va a intentar eso, que no te coja la espalda. Yo creo que Pedri va a jugar, porque Pedri es un futbolista que es el faro, ¿no? Pero vamos a ver, porque Mikel Merino tiene mucho gol, le espero más en la segunda parte, y bueno, un campeón de Europa como es Fabián Ruiz, pues jugó el último partido, pero yo creo que va a jugar Pedri.
1: Por lo tanto, el once que dibujamos es Unai Simón en portería.
2: Unai con Pedro Porro, Cucurella, pareja de centrales, yo creo que está clarísimo, Cubarsí y Laporte, la mejor pareja de centrales del campeonato. Rodri, intocable, yo creo que va a estar Pedri con él. Creo que va a estar Olmo porque está siendo el mejor de España. Baena se lo ha ganado. Por la derecha Lamín, que la quiere romper, como dijo ayer en la rueda de prensa. Y el delantero es Oyarzabal. Yo creo que ese dibujo no lo va a tocar.
1: ¿Cómo viste a Lamín?
2: Bueno, me encanta. Me encanta porque es natural. Es natural. Da las gracias cuando le felicitan y lo ha hecho ya al periodista número 15. Le sigue dando las gracias. Es un detalle, es un chico normal, que su hermano le saca en la tele y se ríe con él. Y las cadenas se las ha comprado él en su cumpleaños, tiene su derecho, ¿no? Me parece un chico que juega como, habla como juega y juega muy bien. Yo creo que no tiene maldad. Me gusta, mira los ojos. Me parece bien, me cae muy bien este chico.
1: Un Lamine Yamal que amb una cadena plena de diamants va comparèixer a la sala de premsa i va dir que sí, que accepta el repte de cara al partit d'avui.
3: No me preocupa los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto para eso venido, y mañana será un día muy especial.
1: A part, Lamine Yamal el vam veure sense cap ficar-se amb el fet de no fer gols durant la Copa del Món.
3: Todos los torneos son diferentes, no creo que sea por culpa del entrenador que no lleve 5 goles, no sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando, yo he sido pequeño, he visto mundiales en los que España ha sido eliminado y no ha pasado de momento, entonces me centro en eso, en seguir pudiendo jugar partidos, y cuanto más partidos juegue, pues más goles puedo marcar. Entonces eso es lo único importante, y ojalá que mañana marque otro gol.
1: Un Lamine Yamal que ahir va comparèixer en aquesta roda de premsa i que va durar aproximadament uns 20 minuts la compareixença, i va ser un recital a la prèvia d'un partidàs com és aquest Espanya-França. Javi, vamos a hablar ahora con Bruno y con Flaky, vaya dos.
2: Bueno, vaya dos, Bruno y Flaky, me encantan los dos, así que espero sus noticias. Vamos a ver, hay que apoyar a España y hay que meternos en la gran final.
1: Helena, ara et demano pas amb el Bruno i el Flaky.
0: Vinga, Santi, ara tornem amb vosaltres. Asier Chávez, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Què és el que han dit els dos tècnics, tant De La Fuente com De Shams, en aquesta prèvia del partit?
4: Doncs mira, primer De Shams ha deixat clar que la favorita és Espanya, i De La Fuente no ha dubtat en contestar-li perquè el seleccionador espanyol insisteix en que no serveix de res posar etiqueta de favorits.
5: Espanya ha confirmat de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
6: Yo la verdad es que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. ¿Es decisivo? ¿No es decisivo? No, lo que sí es verdad que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones, de igual manera que la otra semifinal exactamente igual. Pero el ser favorito, ¿no? Yo no sé, cuando dicen si quieren eso de la presión, es que no, creedme, de verdad, lo digo desde el corazón, no lo entiendo. No vale para nada el favorito o no favorito, no meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
4: També ha parlat sobre Lamine Yamal, que hi va fer 19 anys, i va insistir-li en el tema de l'ansietat dins del camp.
6: Le queda poco de fútbol ya tiene 19 años, fíjate ya.
7: Madre mía, pues nada, simplemente que sea, esté tranquilo, que disfrute y sobre todo fuera ansiedad. Fuera ansiedad. Que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer. Y reitero otra vez más, el gran día de la MID está por llegar en el Mundial. Espero que sea mañana. Y si no, la final, si podemos pasar.
4: Sobre Pedri, Fabián ha deixat clar que segueix tenint la idea al cap, que segueix al cap tenint la idea que juguin els dos si cal, i quan li han preguntat sobre si Merino, després de fer els gols decisius contra Portugal i Bèlgica, seguiria sent suplent, la seva resposta ha estat que s'equivoca poc quan pren aquestes decisions perquè són tots molt bons.
0: Encertat, és veritat. Luis de la Fuente, Adrià Soldevila, Nil Solà, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Diu Luis de la Fuente, ens ho va dir el Larguero i ahir ho va tornar a repetir en roda de premsa, que el partit de la mina en aquest Mundial està per arribar. L'espereu avui?
2: Home, és que si avui no el fa, jo crec que Espanya no té cap possibilitat de poder estar a la final. Per tant, si avui no el fa, ja no el podrà fer. Crec que la motivació que tindrà la mina és total. No crec que la pressió l'afecti, perquè ja ens ha demostrat que la pressió no l'afecta, però té davant una selecció molt i molt potent i Espanya depèn molt de Lamine, però també han de ser conscients de que l'han de rodejar bé i l'han d'ajudar, perquè tindrà molts de 3-1, 4-1, 2-1 tota l'estona, i no cal que ell faci el gol o l'assistència perquè brilli i doni la victòria a Espanya, perquè a vegades atraient només tant rivals ja és suficient.
8: Lamine és un jugador que es motiva en aquestes grans ocasions. I només fa falta veure quan tenia encara 17 anys el partit que va fer contra la mateixa França, que va ser un extraordinari, un partit que va fer la millor mal, que va meravellar el món.
0: Les
8: semifinals de l'Eurocopa.
2: Sí, amb dedicatòria, rabiot i tot, que sí. Havia parlat unes setmanes abans de Lamine. Mm-hmm.
8: Sí, sí. Doncs en aquell partit Lamine va brillar i només li falta brillar en aquest partit del Mundial. És veritat que no ha estat tan decisiu com potser s'esperava tothom, de moment, en aquest Mundial, però, com diu Luis de la Fuente, ell creu que el partit de la mina ha d'arribar i avui pot ser un bon dia.
0: És veritat que només porta un gol, Jordi, però avui el Juan Irigoyen, al País, destaca que la mina és el jugador que més regats ha intentat al Mundial, 46, amb un èxit del 46%, més que ningú. Vinícius té un èxit del 38% i Mbappé del 33%. Lamine Yamal del 46%. És a dir, que és cert que no està encertat de cara, tan encertat com ens té acostumats a cara a porteria, però els números de Lamine no són dolents i està tenint molta incidència als partits.
9: I està al 60% o al 70%. Que això també ens en oblidem. Lamine no està al 100%. Lamine ve d'una lesió molt fumuda. I s'ha fet un procés molt acurat per recuperar-lo, entre totes dues bandes. Barça, selecció, selecció, Barça. Perfecte. Però no està al 100%. Per tant, escolta'm, com tu deies, aquestes dades de l'Irigoyen, però si recordem, per exemple, el partit contra Bèlgica, hi va tenir moltíssima participació. O no va enfrontar a Courtois diverses vegades, o no es va concentrar un 40% dels atacs d'Espanya per la banda de Lamine. No ha sigut declarat MVP dos dels partits que ha jugat la selecció espanyola. Escolti'm, el seu gran partit, com diu el senyor, el gran dia de Lamine, està per llegar. D'acord. El gran dia aquell que marca les diferències i que es posa l'equip a l'espatlla, que potser és avui, com diu el Nil, però fins avui el rendiment no és molt més que correcte. Ha sigut un rendiment on, diguem-ne, ha tingut transcendència sobre el joc d'Espanya.
2: Hi ha un problema d'expectatives aquí, Jordi. Perquè la gent, sembla, l'altre dia llegies a diversos llocs, escoltaves, no? És que Lamine no ha estat bé. Lamine li van donar l'MVP una altra vegada, per segona vegada. Els jugadors, els seus companys, constantment el busquen per donar-li la pilota. Per tant, si no estés bé, o els seus companys no el veiessin bé, no el buscarien constantment com a recurs.
0: Deia el Javier Raez que ell sí que espera Pedri a l'11 titular. El Meana ens explicava la cera a les darreres hores que va perdre Pedri dues pilotes clau al partit contra Portugal i que això va ser el que li va costar la titularitat al partit contra Bèlgica, però que ara el cos tècnic creien que de cara al partit d'aquesta nit el partit es guanyarà per dins i que segurament Pedri tornaria a aquest 11. L'espereu?
9: Sí, perquè el Bruno ho ha explicat molt bé tots aquests dies. L'única manera d'escurçar distàncies en França és instal·lar-se a camp contrari i tenir la pilota. I per tenir la pilota i instal·lar-te a camp contrari fa falta Pedri. Encara que estigui al 70%. Encara que estigui al 70%. Que Pedri està saturat? Sí. Que Pedri està extenuat? Sí. Que Pedri acusa el sacrifici de tota la temporada? Sí. En un 60%, Pedri et pot servir perfectament per fer això. Tenir la pilota per contrarrestar i retallar la distància que hi ha ara mateix en França, que jo crec que ara mateix és d'un esglaó, com a mínim.
0: Sortirem de dubtes en poques hores si Pedri o no torna a ser titular a l'equip de La Fuente per enfrontar-se a França. Ara el que hem de fer és tornar cap a Dallas, perquè ahir el Santi ens prometia, el que t'hi jugues, que avui hi hauria reunió al complet del nostre equip que està cobrint el Mundial. Reunió física, perquè Mare els Déu. Tenim aquests dies connectats a les ondes, però a les zones, perdó, però ara hi hauria reunió física per primer cop. Santi, en aquest Mundial esteu junts, tots tres.
1: Helena, ja som a la Casa d'Espanya i m'he retrobat amb els representants del que t'hi jugues, amb el Bruno i amb el Flaqui, així que Flaqui, fes els honors.
10: Helena, Diego, què tal, com estàs? Bruno Alemany.
11: Bon dia, què tal a tots?
10: El que t'hi jugues a la Casa d'Espanya.
1: Sí, sí, aquí estem, jugant un partidet.
10: Sí, hem de dir a Helena que jo aguanto el micròfon, és la meva tasca en aquesta tertúlia, mentre Santi Ovalle i Bruno Alemany...
12: El que faré és ficar-te una cadira.
10: Han decidit... No, no cal. Han decidit jugar a la... Hi ha una videoconsola, no direm la marca, i han decidit jugar una Espanya-França per veure què passa aquesta nit en el partit que jugarà aquí a Dallas, aquesta semifinal del Mundial que enfronta a la selecció de Lamine Yamal davant la selecció de Jules Koundé, Lamine Yamal entre molts altres, eh? Qui s'ha agafat Espanya?
1: Jo.
10: Qui s'ha agafat França?
11: M'ha dit el Ovalle que l'havia agafat jo. Jo no sé com es corre, eh?
10: Mira Lamine, com l'has vist Lamine? Va, parla ahir.
1: Avui Lamine l'he vist més mesurat de l'habitual. És a dir, m'ha sorprès molt quan li han dit allò de...
10: Gol de França.
1: Ostres, no fotis, Bruno. Quan li han... que no fa gols, que porta un gol, només he dit, escolta, a mi, si guanyo el Mundial, ningú em dirà que faig gols. Que és una cosa estranya en Lamine Yamal, perquè sabem que el molesta quan el treuen del camp i no fa gols, etc. L'he vist sorprenent tranquil, motivat, celebrant el seu aniversari allà amb tothom, especialment educat, amb tothom, molt bé. L'he vist molt bé, la veritat.
10: Tot i així, Bruno, li acabes de marcar un gol a un Dembélé, a Ousmane Dembélé.
11: És que, clar, la pilota a l'espai, Dembélé no podia fallar, ja és pilotador, clar.
10: A Lamine, és veritat això que diu el Santi, però sí que el camp se'l nota com que té ganes de deixar empremta ja en el Mundial, no?
11: Sí, jo crec que físicament encara no està al seu màxim, no està al 100%, i trobo que quan ho estigui marcarà diferències. No sé si arribarà en aquest Mundial, tinc el petit dubte. És veritat que la màgia la té ell, és a dir, li hem vist fer 3-4 jugades en aquest Mundial que són de megacrac, de jugador d'un altre planeta, per dir-ho clarament, però no ho ha sostingut, li ha faltat una mica de continuïtat i crec que aquí està el punt de diferència.
10: Santi, estàs seguint Espanya, i has estat també a la prèvia de la selecció francesa, que intueixes que passarà avui?
1: Doncs que jugarà Mbappé segur, perquè dic que està, tot i no complet l'entrenament, està al 100%, i d'altra banda que Tchouaméni no està al 100%, per tant és possible que el jugador del Madrid no el veguem i jugui Koné, tot i que l'equip sí que diu que jugarà Tchouaméni. A partir d'aquí jo els veig, he vist a Koundé també parlant sobre Lamine i sobre Espanya, els veig com que ells van de favorits i assumeixen el paper de favorit. Deixams no, però els jugadors, la premsa, a l'ambient, el que surt és que França és favorita.
11: Però, Flaqui, tu marxes de seguida, estàs a punt de marxar, de fet, cap a Miami per fer...
10: Cap a Atlanta.
11: Atlanta, perdó. Per fer el partit d'Argentina, tu ens has de dir també com veus el partit, que tu ets molt contundent amb aquest partit, com el veus.
10: Però quin partit, el d'Espanya-França... No, jo crec que em fa l'efecte que estarà molt igualat, es decidirà per detalls, no sé per on vas, que dius que soc molt contundent.
11: Avui has dit al dinar que passava a Espanya.
10: Ah, jo crec que passarà a Espanya, sí.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Jo el veig com tu, molt igualat, molt, molt igualat. Crec que França és lleugerament favorit perquè té quatre bèsties al davant que Espanya ara mateix no pot tenir i que Espanya necessita moltes coses. Necessita tenir molta pilota, no cometre errades en pilota, no tenir pèrdues importants i al mateix temps no deixar córrer França. Tot això junt és molt complicat de fer. Competirà segur, competirà bé Espanya, però crec que és lleugerament favorita a França.
2: Tot i així hem de dir que si Espanya vol guanyar a França, de jugar una mica millor del que ho està fent Santi Ovalle, eh?
3: No, mira, ara l'oportunitat que acaba de tenir la Minyamal. Estem tancant a França la seva àrea i això és el que ha de fer Espanya. Sí, sí, sí, mira.
1: Estem de possessió.
3: Darrere el tiqui-taca avorrit aquest de...
2: Le tiquita què?
3: Però...
4: Futbol xampany, exacte.
2: Està entrant aquí Dué que porta la pilota, està a la mitja lluna, toca per Dembélé remata el segon de Dembélé.
1: Golazo!
2: Tot això a la videoconsola en què França està passant molt... Bé, França no, Dembélé, de Bruno Alemany, està passant molt per sobre de l'Espanya de Santi Ovalle.
1: Val a dir que crec que si agafés jo Espanya aniríem també 2-0 a favor meu.
3: És que és l'únic que guanyarà França avui, aquest partit del Bruno. M'estic deixant, saps? M'estic deixant perquè sigui l'únic que guanyi. Alguna cosa han de guanyar, que guanyin aquest partidet, saps?
2: Alguna cosa han de guanyar. Doncs veurem, creus que jugarà Pedri al final o no, Santi?
3: Jo crec que jugarà Pedri, sí. Que va ser una cosa puntual, ho va dir a la roda de premsa prèvia a l'anterior partit, de que han d'introduir canvis i que no significa que hagi fet res malament Pedri, i crec que afrontar un partit contra França sense Pedri al camp, ja sé que no ha fet el millor mundial possible, però afrontar-lo sense Pedri al camp és una temeritat per mi.
1: Sí, jo crec que serà titular. També crec que a Rodri li va una mica millor jugar amb Fabián, perquè es desgasta més físicament, perquè no s'apropa tant a la pilota, li deixa a Rodri que sigui, com és el Manchester City, el líder del mig del camp, però Pedri, si està bé, és que és indiscutible, i jo crec que estarà bé.
2: Tant de bo pugui jugar Pedri, entre altres coses, perquè per culpa de l'entrada aquella de Kroos a l'Eurocopa es va perdre semifinals i final, no les va poder jugar, per tant de bo doncs, pugui ser titular. A veure, hi ha penal, has comès penal, Santi Ovalle?
3: Però és Pedro Porro, però què dolent és aquest tio, com pot fer això? O sigui, no el de veritat, sinó el meu jugador.
5: Ah, no, però ho ha fet ell, no?
3: Clar, per això no ha vingut, per això no ha vingut.
2: Està jugant amb Hausen de titular, Santi Ovalle. Però què és aquesta selecció?
3: És que sense Cubarsí.
2: Està posant Cubarsí, que és el Bruno l'ha posat a l'11 titular, de l'11 ideal del Mundial, eh? Gol d'Mbappé, per cert.
1: A Cubarsí, i tant, havia d'estar claríssimament. Per mi està sent dels millors centrals del Mundial, amb Lisandro, Laporte, Upamecano, aquests quatre, per mi, els millors, de moment.
2: Doncs veurem què passa, eh? Confiem pels interessos de l'estat dels Lamine i companyia que hi hagi més emoció que en aquest partit de videoconsola on França ha escombrat, la França de Bruno ha escombrat a l'Espanya de Santi Ovalle.
3: Ho deixarem aquí i amb un 3-0 en 45 minuts ja n'he tingut prou.
2: Va, per acabar, qui jugarà la final del diumenge, Espanya o França?
3: La millor final de tots els temps serà.
2: Serà Espanya-Argentina?
3: La millor final de tots els temps.
2: Bruno, estàs d'acord?
1: La veritat és que no. Crec...
2: Bruno creu en un França-Anglaterra, em sembla.
1: M'agradaria que fos un Espanya-Argentina, m'encantaria, però crec que serà un Anglaterra-França.
2: De qui guanyarà entre Anglaterra i Argentina en parlarem demà. Avui el que toca és aquest Espanya-França. El que ha passat a la videoconsola, acaba ja el partit, és que Bruno Alemany ha guanyat per 3-0 en França a Santi Ovalle, que jugava amb Espanya.
3: L'únic que guanyaran, insisteixo.
4: Santi, no els tornaràs a convidar mai més al Flac i al Bruno a que entrin a les teves connexions perquè mira el que t'ha passat. Ana Palet, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Helena.
4: Tu has estat parlant amb la premsa francesa en aquestes darreres hores. No sé amb quina moral arriben ells i ara suposo que amb aquest 3-0 del Bruno al Santi més eufòrics.
6: Segurament que sí, hem volgut copsar com estan els ànims a França, a la premsa francesa, i per això hem parlat amb Florent Torxut, periodista enviat al Mundial per France Football. Ens comenta quines són les sensacions prèvies a les semifinals. Creuen que és la final anticipada.
7: És com una final antes de la hora entre les dues mejores selecciones de Europa, quizás del mundo. Bueno, sabemos que tienen jugadores increíbles,

0: son dos equipos que juegan muy bien a la pelota, que son agradables de ver. Para mí España tiene sobre todo el dominio de la pelota, es un equipo que sabe manejar la pelota muy bien. Francia es más un equipo con un potencial ofensivo muy impresionante, entonces se van a enfrentar dos estilos muy distintos y creo que va a ser una muy linda semifinal, de lo mejor que se puede ver ahora, hoy en día en el fútbol, así que seguramente lo vamos a disfrutar.
1: I quin és el grau de preocupació per Lamine Yamal, tenint en compte que va ser el jugador decisiu fa dos anys a l'Eurocopa? Això respon al periodista de France Football.
0: Bueno, obviamente Lamine va a ser muy observado para este partido porque de las estrellas del Mundial, que son obviamente Mbappé, Messi, Haaland, Kane, todos han rendido hasta ahora a un nivel extraordinario. Lamine está para mí todavía en un escalón un poquito más abajo, porque bueno, participó un poco de los goles de España, dando asistencia, marcando un gol, pero yo creo que puede dar mucho más, sabemos de qué es capaz, y él es un jugador especial, ¿no? De estos genios que son capaces de cambiar un partido y les gusta estos partidos de gala, y seguramente vamos a ver al Lamine que conocemos en Barcelona. Y va a querer ser importante para España y ayudar a España a clasificar para la final, como pasó en la última Eurocopa en 2024. Y creo que es un chico especial, es un jugador especial que le puede dar alegría a España.
2: Futbolísticament és indubtable que el partit és del màxim nivell, Solde, però també a nivell de màrqueting s'enfronten dues figures referents.
3: Sí, perquè són les grans figures, deixant de banda Messi, d'Adidas i de Nike. I a més tots dos vesteixen els colors de la selecció, vesteixen la seva pròpia marca de roba, cosa que no passa amb els clubs. Això ens ho recorda i ens ho remarca Guillem Graell, amb qui hem parlat, que és l'exdirector de marca Barça. Em recorda que aquest partit és el partit somiat tant per Adidas com per Nike.
4: El partit d'avui és d'aquests que generen atenció, generen audiència i generen emoció, perquè estàs enfrontant com dos arquetips absolutament diferents. I com sempre diem, no?, que ens passa el Barça i el Madrid es necessiten un a l'altre, doncs Lamine i Mbappé es necessiten un a l'altre. I aquesta èpica, no?, de dos grans estrelles enfrontant-se fa que tots els ulls del món estiguin posats aquí. I això per les marques és molt important.
3: Li hem preguntat al Guillem Graell si es pot quantificar les dades econòmiques i digitals d'audiència d'aquest partit i d'aquestes marques, i tindran un gran impacte tant per Lamine Yamal com per Mbappé, i ens diu que quantificar, complicat, però que serà altíssim el retorn.
4: Hi ha una cosa que li diuen el media value, no?, que és quanta gent arriba a veure-ho en el món. A part, són càlculs que fins i tot els professionals com nosaltres no sempre ens acabem de creure, no? Què val que surti a una entrevista, saps?, veient-se la meva marca. Però clarament els dies d'avui, el que tothom sap, el que treballa en el món de l'esponsorship i en el món de fer créixer les marques, és que hi ha un abans i un després. Estem parlant de milions i milions i milions i milions d'impactes i milions i milions i milions de media value, no?
3: Per tant, el retorn serà molt alt, però a hores d'ara no es pot quantificar. Uh-huh. No només per Adidas i per Nike serà un partit important, per Lamine Yamal i per Mbappé, per França i per Espanya, sinó també per la FIFA. Què significa per la FIFA aquesta semifinal? El Guillem Graell no només ens posa aquesta semifinal, sinó també la de demà, la d'Anglaterra-Argentina.
4: Jo crec que ara ho miràvem, no? Els quatre semifinalistes són els quatre top del rànquing, no? Per tant, encara que a vegades nosaltres com a espectadors ens agradaria, no?, la sorpresa, no?, d'un equip africà, no?, d'un noruec que arribi allà, per la FIFA tenir els millors dels millors, tenir a Leo, tenir a Mbappé, tenir a Kane i tenir a Lamine en els dos partits finals, és el que haguessin signat inicialment, perquè és el que genera les tensions i aquesta oposició, diguéssim, de caràcters, no? De yin-yang, no? D'un contra l'altre, que fa que les audiències explotin, no? Més enllà de la semifinal, fa que sigui l'estructura desitjada o que més retorn saben que els hi donen.
2: Farà caixa la FIFA a nivell d'audiències, a nivell de televisió, però a cert també amb les entrades, no? Perquè si entres ara mateix a comprar alguna entrada que encara queden...
5: Doncs encara en queda alguna, no gaires, en deuen quedar unes 300 aproximadament, i la més barata són 1.220 dòlars, que vindrien a ser uns 1.070 euros, i la més cara 3.710 dòlars, uns 3.255 euros.
2: Això, entrades oficials a la pàgina de la FIFA, òbviament la revenda pels núvols, i ens preguntàvem aquests dies, serà la segona semifinal que jugarà Espanya? La primera va ser la del 2010, que la selecció va acabar campiona del món. Ens deia Lamine l'altre dia al Larguero que ell és que l'últim mundial el va veure des de classe.
6: Tengo que darlo todo sí o sí. Hace lo que he dicho, en el anterior mundial he visto una foto de que en el anterior mundial estaba en clase yo con el iPad viendo partido España-Costa Rica, entonces, ¿cómo no voy a darlo todo? Quiero
2: ganarlo. Això va ser a l'anterior Mundial, Laia, però el 2010, Laia Pujals, bon dia.
7: Bon dia.
2: El 2010, què és el que estaven fent els jugadors que avui intentaran buscar la segona final de la història?
7: Doncs Lamine Yamal, que ara l'escoltàvem, tenia 3 anys i encara no jugava a futbol, és a dir, li faltava un any per començar a jugar a futbol a la Torreta, que és el seu primer equip, igual que en Pau Cubarsí, que també tenia 3 anys. Llavors tenim un bloc de Gavi, Marc Pubill, Jeremy Pino, Pedri, que tenien entre 5, 6, 7 anys. Gavi, de fet, els faria l'agost, és a dir, que encara no teníem, anava una mica endarrerit, i anava a començar primer de primària. O sigui que, déu-n'hi-do. També després tenim un altre bloc, que són 8, 9, 10 anys, que aquí destaca Eric García, per exemple, que ja estava a la Masia, també ja estava Dani Olmo, i Grimaldo, tot i que després van marxar. De fet, Eric García feia 2 anys que estava a la Masia, i Dani Olmo, que era una mica més gran, en tenia 12, feia 3 anys que estava a la Masia. Aquests són els únics que van començar, o sigui, en aquell moment ja estaven al club on estan ara. Per exemple, Ferran Torres ja estava des dels 6 anys a l'escola del València, tenia 10 anys en aquell moment. Marc Cucurella tenia 11 anys i ja estava a l'Espanyol, després va anar al Barça, després va marxar i ara està, doncs, fitxarà pel Madrid, venia a jugar del Madrid. Daniel Mocó, hem dit, 12 anys, Unai Simón, 13, Oyarzabal també 13, un any després fitxaria per la Real Societat. En David Rai en aquell moment estava al Cornellà, tenia 14 anys. Miquel Merino, que podríem dir que és el gran heroi d'aquesta selecció, tenia 14 i en aquell moment, just aquell estiu, passa a jugar a l'Osasuna, al futbol base de l'Osasuna. Després tindríem a Rodri, que també tenia 14, que en aquell moment estava a l'Atlètic de Madrid. Marcos Llorente en tenia 15. Aymeric Laporte en tenia 16 i aquell mateix estiu fitxa per l'Atlètic Club. I l'últim, el més gran, seria Borja Iglesias, que en tenia 17 i que va estar al València fins aquella temporada, però la temporada 10-11, és a dir, aquell estiu, va fitxar pel Club Deportivo Roda, que és un club del Villarreal.
2: Tu, Jordi, a quin curs estaves el 2010?
8: L'any 2010 va ser un any bastant mogut, Helena. L'any 2010 va ser un any bastant mogut.
3: Què dius d'un estatut i aquestes coses?
2: Aquell estiu vas tenir 100 trucades per dia, no?
8: Sí, va ser un estiu mogudet, però escolta, Espanya va guanyar, per cert, un mundial en el que li va costar molt, eh?
2: Sí.
8: Que a vegades sembla que aquell 2010 sí. Tot van ser flors i violes, i no és veritat, es va perdre el primer partit i després un munt de 11-0.
2: Veurem què és el que passa aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, Carrusel Deportivo, amb aquesta semifinal entre Espanya i França.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Ja coneixem, Solde, els horaris de les dues primeres jornades de Lliga.
3: Sí, de les tres primeres jornades de Lliga, de fet.
10: Carai.
3: Ja els han posat la Lliga avui, i el de la jornada 1, recordem que hi ha 4 partits ajornats que no es jugaran a la jornada 1.
2: De la jornada.
3: Exacte, el Barça Atlètic Club de Bilbao, que es passarà a jugar el dia 27 d'agost, que és un dijous. El Real Madrid Real Societat, que jugarà el 26 d'agost. El València Betis, que jugarà el 25 d'agost. I l'Atlètic de Madrid-Màlaga, que jugarà el dia 19. Aquests són els 4 partits ajornats de la primera jornada. Per tant,
8: el Barça el 27 d'agost, eh?
3: Correcte,
8: Barça, 27
3: d'agost.
8: Barça, l'Atlètic Club, 27
3: d'agost. Que seria el dijous 27 d'agost. Abans, el dia 23 d'agost, hi haurà la jornada 2 pel Barça, la jornada 2 de Lliga pel Barça, que és un diumenge, a 2:15 de la nit contra l'Elx, a Elx. I l'Espanyol, que tindrà les primeres jornades el dia 16 d'agost a les 7 de la tarda, amb el Llevant a Cornellà, el dia 22 d'agost a 2:15 amb el Madrid, també a Cornellà, i la tercera jornada és el dissabte 29 a les 7 a Noeta, o al Real Arena, contra la Societat. El Barça jugarà dos dies després, el dilluns 31, amb el Rayo al Camp Nou a 2:15.
8: Però repeteixo-li la dada de l'Espanyol a l'Helena, que li fa gràcia saber que el dia 16 d'agost...
2: No, d'això n'hem de parlar després, Jordi. A la una tens 5 minuts.
8: S'incorpora de moto propi, de manera generosa, per ja fer la cobertura d'aquest Espanyol...
3: Llevant a Cornellà.
2: Ara en parlarem, ja Jordi. Dies, sí. Ara en parlarem.
8: I moltes gràcies de pensar.
2: Nil, el Barça, que ja ha completat el primer entrenament de la pretemporada.
10: Sí, primer entrenament de la pretemporada. Els 25 homes que hi van passar revisió mèdica que s'han entrenat, amb l'excepció que Fermín ho ha fet amb treball específic al marge. Continua el Barça amb l'objectiu de que Fermín pugui estar al primer partit de Lliga, així hauria de ser, i la novetat és que avui Flick ha citat a Brian Fariñas, futbolista del Barça B, que està negociant per marxar al Girona. Avui l'han citat per entrenar-se amb el conjunt blaugrana. En principi, el Girona està a punt d'arribar a un acord, o està treballant per arribar a un acord per fitxar-lo per 1,5 milions d'euros pel 50%. Per tant, el Barça, que també trauria un pessic d'aquest futbolista del B, que, insisteixo, avui és la novetat a l'entrenament del primer equip.
2: Avui torna a casa Sergio García. L'està presentant l'Espanyol com a nou entrenador del filial de l'Espanyol B. Pendent d'aquesta presentació hi ha l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Helena.
2: Explica'ns.
11: Doncs en Sergio García s'ha mostrat bastant nerviós per tornar a casa seva. També ha dit que l'objectiu principal del filial és formar els jugadors per arribar al primer equip.
12: Nosotros vamos a estar aquí día tras día intentando que nuestros jugadores del filial o alguno que pueda subir del juvenil, pues curtirlos, enseñarles, que aprendan, que en el día a día puedan estar preparados para el primer equipo.
2: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
13: Què tal, Helena? Bon dia.
2: Xavi Alonso ja és oficialment entrenador del Chelsea.
13: Sí, l'extècnic del Real Madrid ja ha fet el primer entrenament amb els Blues, va agrair les felicitacions, va expressar la seva emoció i les expectatives per la temporada i va respondre al rumor sobre la possible marxa d'Enzo Fernández.
2: No sé si podem escoltar Xavi Alonso.
14: Sí, hem parlat, però com poden entendre, el que hem parlat s'ha de quedar en privat. Però sí, hem parlat. Si volem mantenir-lo al Chelsea, sí, sí.
2: El vol Xavi Alonso pel Chelsea. En futbol femení, l'Espanyol es reforça amb la màxima golejadora del Barça B.
13: Sí, Natàlia Scott és el nou fitxatge de l'Espanyol, que signa per dues temporades fins al 2028. Segons ha pogut saber el que t'hi jugues, l'entrenadora perica, Sara Monforte, espera que Scott sigui una de les peces claus a l'atac de l'Espanyol. Natàlia Scott va marcar 16 gols en 25 partits la darrera temporada.
2: En bàsquet, el Barça ja fa oficial la renovació de Joel Parra fins al 2030.
13: Sí, la firma del Barcelona ha arribat en un moment d'incertesa al Barça, encara sense substitut de Xavi Pascual, però assegura que el club està treballant bé i que donaran tot per defensar l'escut.
15: Al final han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
9: El quiosc del Marcos.
2: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
16: Hola, buenos días, Elena. El sueño final, así abre el equipo su portada de hoy con cuatro protagonistas, Upamecano y Rodri en segundo plano, y la foto grande es, claro, para Mbappé y Lamine Yamal. La clase de tercer grado, escribe Vincent Duluc, indicando que es un bello momento y un bello equipo para hacer nación y lanzarse al sueño completamente loco de una tercera final de la Copa del Mundo consecutiva. Indica además el periodista que los belgas nos han mostrado el camino y dónde podrían estar los fallos de España. Libertad, ligereza y serenidad. Así ha vivido la selección francesa con una inmensa calma los 5 días previos a la final del Mundial contra España. La gallina con los pies de oro, escribe Román Lafont en la alusión, claro, a Lamine, la joya de la roja, uno de los jugadores que genera mayores ingresos del mundo por su éxito deportivo, precocidad y una irreverencia que seduce a los jóvenes.
2: Gràcies, Marcos. El futbol, la semifinal de futbol entre França i Espanya, els papers, els diaris i també a Sier, als carrers, perquè avui hi ha múltiples pantalles gegants per poder-lo veure.
5: Doncs sí, Helena, saps que una trentena d'ajuntaments catalans instal·laran pantalles gegants per seguir aquest partit, però a París han trobat una manera molt més original, que és veure la semifinal de Mundial navegant pel Sena. L'organització Disco Disco Cruise ha preparat un vaixell amb tres pantalles gegants a la coberta per seguir el partit mentre es navega per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com Notre Dame, el Louvre o la Torre Eiffel. Tot això amenitzat amb sessions de DJ de música disco, funk i soul.
2: Doncs Jordi, no sé si se t'ocorre un pla millor per veure el partit. A mi sí.
8: Ah, sí? Sí. Espera, deixa'm dir una cosa. Pels qui no puguin anar a les pantalles gegants, per exemple, a Carrusel Deportivo en tindran referència permanent, eh? Carrusel Deportivo a partir de les 7 i la Sier, no sé. Quins plans tens tu avui a la tarda? Tindran els nostres oients notícies de pantalles gegants especialment singulars?
5: Doncs sí, precisament jo seré al Parc Central de Mataró, on hi haurà una pantalla gegant, per tant ens podreu sentir també al carrusel.
8: Tot això carrusel. Però quin plan deies que diu que...
2: Jo crec que el millor pla està al Casino de Barcelona, on ja sabeu que els Alqueti Jugues i la Taverna estem fent una festa amb cada partit de la selecció espanyola. Avui, a les 9, es juga aquest partit entre Espanya i França. I Javi, què tal? Bon dia.
8: Ostres.
17: Buenos días.
2: Dia nacional de França avui. I el Javi ja eres un home, no?
17: Bueno, aquí estoy tomándome unos chupitos de Moët Chandon, así comiéndome una tortillita francesa, y sí, hoy espero subir a lo alto de la Torre Eiffel y lanzarme, pero sin paracaídas ni nada, así, a lo loco.
8: Però això ho diu perquè ell sempre ha tingut un sentiment molt proper a França.
2: A França, sí, estiuejava
8: Ho diu estrictament per això, eh?
2: Sí, al sud de França. Ja sabeu que
17: no és fàcil mi vida, Jordi.
2: Els que vulgueu anar al casino, casinobarcelona.com, allà us podeu descarregar la vostra entrada gratuïta. I si no, com diu el Cristóbal, si esteu per allà, també us podeu apropar i unir-vos a la festa, si ara mateix no us podeu descarregar aquesta entrada. Allà cada dia una festa. El Nil va dir que avui aniria, el Gonzalo, ja ho sabeu, el Cristóbal, el tio Faja, i un munt de regals que sortegen cada dia.
8: Quina despesa. Els menors no poden anar, però tots els altres... tan inscrits com no, el casino és un lloc públic que s'hi pot entrar obertament i de forma lliure, eh?
2: Javi, ¿qué les espera a los que vengan hoy a veros al casino?
17: Bueno, les espera... Hostia.
2: Son las 12:44, espera... que se puede escuchar en antena.
17: Les espera... Bueno, pues entonces ya no me preguntes. Les esperan emociones fuertes.
8: I sobretot, Javi, el contacte amb vosaltres, amb la gent nostra, amb la Taverna. Amb el tio Faja, el Gonzalo, el Cristóbal, el contacte amb aquesta gent que formen part del paisatge de tants i tants oients.
2: Exacte.
8: I veure el partit d'Espanya amb l'esperança que Espanya faci un bon partit i tingui un magnífic resultat.
2: I hi hagi final el proper diumenge.
8: Sí.
2: Acaba, Montse Faja.
17: Digo, Jordi, ¿qué estás tratando de decirle a la audiencia? ¿Que pueden venir a tocarnos con un palo?
8: De momento, en previsió que descarrilés aquesta connexió, ja he fet tot el possible perquè els cables no acabessin de lligar.
2: Que ens estàs boicotejant.
8: I d'aquesta forma ho hem salvat.
2: Javi, gràcies.
8: Fins al vespre, Javi.
2: Casinobarcelona.com, ja ho sabeu.
17: Braços.
8: Vine amb gana.
18: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
20: Arroba que t'hi jugues.
2: A tot arreu ens poden seguir, Laia.
21: Hola, bon dia. Avui us porto un clip que és la reacció de Lamine quan li han demanat què farà pel seu aniversari.
22: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. No he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
2: Vol tancar el Mundial a Nueva York, la Minyamal.
21: Exacte, un gran regal.
2: Vinga, són les 12:45. Gràcies, Laia. Fins aquí el Mundial. Ara el que hem de fer el que t'hi jugues és marxar cap a Badalona.
18: Què t'hi jugues?
2: De nou amb tu, Anna Palet. Crec que estàs molt ben envoltada amb una jugadora que torna a casa i m'atreveixo a dir que és un dels fitxatges més importants, si no el més important, de la història del Badalona Woman.
0: Sí, sens dubte, estic al costat de Vicky Losada, que després de 5 anys a Anglaterra decideix tornar a casa, ho fa de la mà del Badalona, cedida de part del Bristol City, i sens dubte doncs és un cop d'efecte pel club de la ciutat, perquè s'està fitxant a una jugadora que ha disputat Eurocopes, que ha disputat Mundials i que va ser la capitana en aixecar la primera Champions del Barça. Per tant, un reforç de luxe, la Vicky Losada pel Badalona, que ja ens escolta el Que t'hi jugues.
2: Vicky, què tal? Ben tornada a casa.
1: Hola, molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies per atendre el Que t'hi jugues en aquest primer dia. No sé si encara sents aquestes papallones a l'estómac, Vicky, o ja una jugadora veterana com tu ja s'ho pren d'una altra manera.
1: Bueno, porto molts d'anys, però sí que una miqueta sí, perquè ara, després de 5 anys, tornar a casa se'm fa una mica estrany, la veritat, però amb moltíssimes ganes de començar, de conèixer les companyes i també de tornar a la Lliga F.
2: Vicky, per què tries aquest projecte del Badalona? Què és el que t'ha fet acabar de decidir de sí, torno a casa, torno a la Lliga F i fitxo pel Badalona?
1: Bueno, el projecte del Badalona va de la mà de Mercury 13 i estaven al Bristol.
2: Que són els mateixos accionistes, oi? Del Bristol,
1: sí,
2: exacte.
1: Sí, mateixos el accionistes del Bristol, i tenen el Como també d'Itàlia. I és veritat que ja després de 5 anys tenia ganes de tornar a casa, de començar també a treballar en el meu futur i de disfrutar també els últims anys d'un futbol que m'agrada més. Trobo molt a faltar la família també, i jo crec que va ser una opció perfecta per mi.
0: Estem en un moment, Vicky, on la tendència és veure jugadores espanyoles anant cap a Anglaterra, i tu ara, en aquesta edat que tens, els 35 anys, fas el camí invers. Per què?
1: Bueno, jo crec que també aquestes jugadores porten molts d'anys aquí. A vegades, com a jugadora, vols nous reptes. El Barça ha guanyat tot, també. És veritat que hi ha molts talents de jugadores joves que també estan marxant, perquè jo crec que és qüestió d'inversió, de diners, també, però no diners de salari, sinó diners d'invertir en que les condicions millorin a la Lliga F. Però bueno, jo crec que s'ha de mirar d'una manera positiva. Jo crec que són oportunitats que arriben per jugadores d'aquí, del nostre país. I bueno, elles marxen, jo torno, i també espero que ajudi una mica a que la Lliga F mantingui l'estatus que sempre ha tingut.
0: I per cert, en aquesta presentació que acabem de viure aquí a Badalona de la Vicky Losada, has dit una cosa amb la que m'he quedat, de veurem en 2 o 3 anys hi ha un equip català que no és el Barça a la Champions. Això és una declaració d'intencions, Vicky?
1: Bueno, sí, a mi m'agrada peus a terra, però jo crec que l'any passat jo sempre estic veient futbol i vaig seguir la Lliga F l'any passat. Jo crec que ens hem reforçat molt bé. Jo crec que si som capaces de treballar dia a dia amb disciplina i per què no? Jo vaig veure alguns partits l'any passat que el Badalona va competir molt bé, però ens falta una mica d'estabilitat, i jo crec que hi ha jugadores amb moltíssim talent i és qüestió d'anys, no és qüestió de que passi ara, però crec que l'objectiu ha de ser millorar i per què no somiar també.
2: Vicky, deies que és veritat que la Lliga F ha de millorar en certs aspectes. Què és el que ha d'aprendre, per exemple, d'Anglaterra, tu que ho has viscut aquests anys, o què creus que pots aportar tu del que has après a Anglaterra ara aquí al Badalona Women?
1: Bueno, no és fàcil. Jo crec que el més difícil és que arriben sponsors, que aquests sponsors porten diners, i aquests diners porten millora a staff tècnic, ciutats esportives, però jo crec que tot està connectat. Jo crec que hauria d'haver un projecte per vendre la Lliga, per vendre les nostres jugadores, però amb la capacitat de que no marxin. Jo crec que Anglaterra potser van una mica més endavant que nosaltres, que porten molts d'anys amb aquesta inversió. I jo crec que aquest seria l'objectiu. Què puc aportar jo? Experiència, visibilitat. Jo crec que tot el que he viscut em fa ser una persona que lluitaré per intentar aconseguir les millores que necessitem, i sempre que es demani de la meva ajuda no tinc cap problema amb educació, lluitar pel que es necessiti.
0: Vam viure ara fa una setmana la presentació d'Alexia Putellas amb el London City, i una de les frases que més va repetir és que li motivava molt estar en un club exclusivament de futbol femení, independent en aquest sentit, com per exemple ho és el Badalona Women. No sé si això també a tu et motiva i us motiva a les jugadores, aquests projectes que no depenen d'una marca de futbol masculí, sinó que se sustenten per si soles.
1: Sí, jo crec que... Sí, ho acabes de dir, estic d'acord amb tu. Jo crec que el futbol femení és completament el futbol masculí i no només dins del camp, sinó fora també. La manera de vendre el producte hauria de ser diferent i jo crec que estem en aquesta lluita de separar-nos d'alguna manera, sí, és futbol, però potser la manera d'arribar al públic i la manera d'aconseguir coses no és la mateixa que s'ha seguit durant molts d'anys al futbol masculí, no ens podem comparar amb ells. Alexia sí, ha marxat al London City, jo he vingut al Badalona, que són projectes exclusivament femenins. Mercury 13 és exclusivament femení, no només tenen inversió en futbol, sinó en general en esport femení. I jo crec que una mica el futur anirà encaminat una mica per aquesta direcció, en la meva opinió.
0: I ja per anar tancant, el Badalona ha viscut molts canvis en aquests darrers anys. Doncs fa un temps era Levante Les Planes, es va mudar a Badalona. Estava vivint molts canvis, però també molt creixement. No sé si a tu també et fa especial il·lusió sentir que portaràs el teu gra de sorra en aquest creixement, perquè ara també comentàvem que s'està canviant la gespa del municipal a gespa natural, ja per fi no haurà de jugar l'equip a Palamós. Són molts canvis en poc temps i entenc que ser protagonista fa especial il·lusió.
1: Sí, com he dit, perquè el futbol femení continuï creixent, no és només... A vegades la gent parla de salaris... Tu acabes de dir, aconseguir una infraestructura és el més complicat, i vas buscant camps, però no hi ha. I aquí nosaltres hem de ser pacients i a la vegada rendir, perquè la gent s'enganxa a nosaltres, perquè hem de crear una identitat on la gent de Badalona vingui cada cap de setmana a animar-nos, i jo estic aquí per ajudar el futbol femení en general, per ajudar a les nenes petites també, per donar visibilitat, per treballar en el meu futur i també continuar aprenent, perquè el futbol, tinc 35 anys, però cada dia s'aprenen coses.
2: Vicky, dius treballar en el teu futur, per on visualitzes aquest futur?
1: Bueno, he fet a Anglaterra al nivell B d'entrenadora i volia continuar aprenent amb el futbol d'aquí, espanyol.
2: Perfecte, doncs que treballis molt en el teu futur i que tinguis la millor de les sorts al capdavant del projecte del Badalona Woman. Vicky Losada, ben tornada a casa i gràcies per aquests minuts al que t'hi jugues.
1: Merci, moltes gràcies, abraçada. Ciao.
4: Què t'hi jugues?
2: I a Sier, perquè els que encara tinguin dubtes de què sopar avui, amb qui acompanyar aquest Espanya-França de semifinals?
5: Doncs amb Deleito a Globo, demaneu Deleito a Globo. De fet, jo ja començo a tenir gana, Helena, i
2: jo
5: crec
2: també
5: que m'ho demanaré. Tenen hamburgueses clàssiques com la barbecue o la cheeseburger i d'altres tan originals com la carbonara trufada o la dolça de xocolata. Diuen que qui les tasta se sent com en un núvol. Aquest vespre, ja saps, a l'hora del partit, demaneu Deleito amb Globo i us ho portaran ràpidament.
2: Gràcies, Asier. I últims minuts, ja sabeu que els socis de l'Europa han decidit que el primer equip escapulat jugui la propera temporada com a local a Can Dragó. Han rebutjat fer-ho el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, i el Martí Juncà ha pogut parlar amb el president de l'Europa sobre aquesta decisió.
6: Doncs bon dia, Helena. Sí, som aquí al Nou Sardenya amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. Què tal, Héctor?
7: Molt bona tarda, molt bé.
6: Com valoreu els resultats de la consulta que s'acaba de saber fa una estona?
7: Home, la valoració que fem és que, ostres, doncs és un exercici democràtic. Nosaltres, com a junta directiva, se'ns plantejava una disjuntiva i, per tant, vam voler saber l'opinió del soci. S'ha expressat lliurement, ha votat més del 50% de la gent que tenia dret a vot i, per tant, ens sentim molt satisfets i molt contents, sobretot de l'acte democràtic d'haver exercit aquesta consulta.
6: I ara, quin és el repte majoritari que queda com a club per afrontar, doncs, la temporada que ve?
7: De fet, estem immersos en la construcció de l'equip, que lògicament, doncs, donades les circumstàncies econòmiques que ja vam explicar, doncs, ens hem vist obligats, doncs, a mirar d'ajustar els pressupostos i, per tant, doncs, es fa molt més complexa el poder completar la plantilla, no? I aquest serà el primer pas, i el següent pas, doncs, serà veure com afrontem la temporada que ve i de quina manera, doncs, bueno, diguéssim, en principi a Can Dragó, tirem endavant i sortim com, si pot ser com aquest any, o si millor pot ser, si pot ser millor que aquest any, doncs millor, per suposat.
6: I parlem de club, però també parlem de l'Ajuntament. Quines demandes teniu com a Europa cap a l'Ajuntament, després de que no s'hagi pogut concretar, doncs, que aquesta temporada no haguem pogut tenir primera federació al Nou Sardenya. Quines són les demandes principals que li fa l'Europa a l'Ajuntament de Barcelona?
7: Nosaltres el que vam plantejar, i ho vam plantejar a l'assemblea informativa que vam fer ara fa un parell de setmanes, és doncs, que l'impacte econòmic que té el no poder jugar al Nou Sardenya a nosaltres ens obligava doncs, a haver de buscar solucions imaginatives. Vam tenir una reunió d'urgència amb l'Ajuntament i l'Ajuntament es va oferir, de fet demà tenim una primera reunió, per tant, a ajudar-nos a buscar aquestes solucions imaginatives per tal de poder afrontar aquest impacte econòmic.
6: Doncs bé, Helena, ja ho heu escoltat, l'any que ve, si més no, primera federació, Europa, Can Dragó. Així doncs, moltes gràcies, Héctor, per atendre's al Que t'hi jugues.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a l'Héctor i gràcies també al Martí. I moltes gràcies a vosaltres per haver-nos escoltat un dia més. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda podeu viure tota la prèvia del França-Espanya de semifinals del Mundial al Carrusel Deportivo. Ens hi posem a les 7 i... Ara mateix us deixem amb els companys de la Treva, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, amb la segona entrega de La Treva. Ja sabeu que és una de les novetats de la temporada d'estiu a Ser Catalunya. Nosaltres tornem demà. Adeu, que vagi bé.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la Cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Tan xunga era la Thatcher.
2: No teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.
3: Amb la meva gent, l'estiu és viu millor.
4: És estiu.

0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, família. És la 1:05 d'aquest dimarts 14 de juliol. I avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, el Dia Internacional del Tauló, de l'Auxiliar d'Infermeria i també de l'orca, l'animal. Però per sobre de tot, avui cal parlar de la calor.
2: Per tant, important hidratar-vos molt bé, refrescar-vos i, sobretot, si teniu a prop una piscina o amics en piscina, millor que millor en aquesta onada de calor. Avui, tota l'enveja a la gent de Viella que tenen les temperatures mínimes a Catalunya i un petó també a la gent de Lleida que pot arribar fins als 40 graus. On també va pujar molt la temperatura va ser a Polinyà, que ahir es va imposar a Cantalejo en el primer programa del Gran Prix d'aquest estiu.
3: I ben...
2: Visca Polinyà, visca Polinyà.
1: Que no és qualsevol cosa, eh?
2: Total.
3: I venim amb un programa on el Santi Jiménez s'estrena la seva secció, on parlarà d'un dels membres més grans de la història. Ho deixem aquí. I després la nostra convidada canvia el rol d'entrevistadora per entrevistada. Avui vindrà a la Pija i la Kinky, dic, a la Treva, la Màriam Maturana.
1: I recordem que tenim el WhatsApp del programa on ens podeu enviar les vostres opinions sobre el tema del dia, el 648-83-43-78. Avui parlarem d'un dels elements que s'ha convertit en imprescindible per a molts en el nostre dia a dia, el tàper. Tot això i més en aquest dimarts. Això és La Treva.

Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: Nois, és l'hora de fer el dinar i avui hem de parlar d'un invent que va sorgir com una mena de ferramenta emancipadora i que ha acabat sent un mecanisme de tortura per a la classe treballadora.
1: La meritocràcia?
0: No, el Tupperware.
2: Tupperware.
0: El Tupper s'ha guanyat un lloc d'honor en el nostre dia a dia, tant que quan jo m'imagine als homes de l'antiguetat ja me'ls imagine en un Tupper baix del braç. Però la realitat és que aquest any es compleixen 80 anys de la invenció d'aquest utensili.
3: Clar, per nosaltres potser 80 anys és moltíssim, però no deixa de ser en el món de la història com la, a la cantonada. Però jo voldria reivindicar una cosa. Estem parlant del Tupper. M'agrada molt els orígens, la carmanyola de tota la vida, de portar la fiambrera en castellà, no?
0: Sí, sí. Jo he de dir que a València lo de carmanyola no s'ha fet servir mai, no. Però és una paraula que he incorporat al meu vocabulari perquè m'agrada molt.
3: I no hi ha una carmanyola en valencià?
0: Jo he fet servir tupper.
3: Vale.
0: Jo he fet servir tupper. I, de fet, el nom del Tupperware abans va ser el Bol Meravella, un recipient que oferia beneficis únics en comparació amb els envasos tradicionals. Llavors, l'any 1946, en fa 80, el Tupper, d'ahir el seu nom, va començar la comercialització després d'introduir les revolucionàries tapes hermètiques, coincidint amb l'inici del baby boom de la postguerra.
1: O sigui, que n'hi havia molt de nens que havíem de menjar, exacte, molta gent amb molta família, llavors havíem d'aprofitar el dinar.
0: Clar, perquè lo de les tapes hermètiques sembla una tonteria, però és que realment és com lo que li dona sentit a tot l'invent. Si no, no pots emportar-te un caldo o algo que siga mínimament que es puga despendre per una motxilla o per un bolso. És que és literalment
1: però, la clau. Aguanta bon el menjar.
3: Total, Aitana, però porteu caldo en el tàper. Jo són coses que, per exemple, jo porto coses com carn, com macarrons, com pasta, però caldo em semblaria... Perquè sí que
1: a mi el caldo em fa pànic. A mi el caldo em fa pànic. El caldo millor en un...
3: Com se t'obri, sí, això?
1: En un recipient de vidre.
0: Jo...
3: Tu sí.
0: Jo confio. Tu sí. Jo confio en la vida, en general.
3: Tu confies en el Tupper, no?
0: El Tupper, sí, totalment. Sí. Però, de fet, a la gent li va costar confiar en un inici i és com que necessitaven veure la demostració en persona.
4: A Tupperware party is new products and ideas, but it's also friends. You're in the company
0: of friends. Això que sembla un musical,
3: sí, és això.
0: En real és You are the company of friends.
3: Que són una mica com les famoses festes del Tupper.
0: Efectivament.
3: És això.
0: Sí, sí, va ser això. A la gent li faltava aquesta demostració i llavors Brownie Whisk, al 1948, va dir, mira, anem a treure els tàpers de les prestatgeries i anem a portar-lo a casa dels consumidors. Llavors, ahí van nàixer les famoses festes Tupperware, que se celebraven en cases particulars per explicar com es feia servir aquest nou invent.
1: I que, a més, van ser superimportants per les dones, perquè en aquell moment que les dones, després de la Segona Guerra Mundial, ja no havien tornat a treballar més, i llavors elles estaven a casa, no podien fer res, i era la forma de guanyar diners elles mateixes, de tenir una mena d'autonomia econòmica i, a més, també de dir-li al seu marit com oye, jo també puc fer coses, eh? No només cuidar els nens.
0: Totalment. Este model de venda directa va arrasar entre els anys 50 i 70 a mig món, tot i que a Espanya no va arribar fins al 1966, és a dir, bastant més tard, perquè la postguerra va impedir el desenvolupament primerenc d'aquesta nova indústria dels envasos de plàstic amb tancaments hermètics, perquè estaven ancorats en les tradicionals carmanyoles, com,
3: mira,
0: com
3: m'he
0: dit.
1: O sigui, Franco era de carmanyola, sinó Franco, de Tupperware.
0: Sí, totalment, totalment.
3: I una pregunta, això de les festes del Tupperware, tenen alguna cosa a veure amb el típic tupper sex que s'ha explicat,
0: sí,
3: tota la vida?
0: Sí, sí. De fet, és una expressió que va derivar de les festes Tupperware, perquè, clar, al final hem de tenir en compte que, tot i que era una mena de negoci, al cap i a la fi eren dones... parlant en reunió. Llavors, el que començava explicant com funcionava un tàper, pues de cop una s'animava i començava a explicar com li anava amb el seu marit, i l'altra deia, pues jo m'he comprat no sé què, i van acabar parlant fins i tot dels utensilis sexuals que començaven a fer-se servir en aquella època, i d'ahir que de Tupperware a tupper sex hi ha una línia...
3: M'encanta la línia temporal.
0: Molt fina.
3: Com va canviant del Tupperware, Tupperware, tupper sex. Al final, pues una ordre del dia que, òbviament, tot el món fa... Molta gent, bueno, no sé si tot el món, però que és una cosa bastant habitual.
0: Sí, és que és el que passa al final amb les comunitats, no? Que el fet de fer comunitat pot ser una excusa, no? Una cosa que fas per feina o una cosa que fas per un motiu molt concret, però acabes parlant de tantes coses que pot derivar en...
1: Clar, i el que és flipant, que a mi em sembla, és que abans era com una mena d'instrument perquè les dones s'independicessin, uh-huh, perquè diguéssim, vale, tenim una, sí, una sortida nosaltres mateixes, però ara mateix és que som esclaus del tàper. O sigui, tothom ha de portar tàper, no hi ha una opció. Abans que deies tu que ningú confiava en el tàper, i ara és que tothom o confies o mai menjaràs un caldo.
3: O gastes molts diners.
0: Però és això. Ja no és que confies, és que depens d'ell. Perquè si tu ara fas un horari d'oficina de 9 a 5, has de dinar allà. Llavors, no pots anar cada dia, tot i que hi hagi un menú de l'empresa, perquè t'acabaràs deixant el sou allà. Llavors, acabes depenent de fer-te un tàper, però també la pregunta és... quan et fas aquest tàper?
1: Exacte, que és el pitjor, perquè a més, com que tenir una mena la culpabilitat, la responsabilitat de hem de menjar bé, hem de cuidar-nos, i llavors això implica fer-nos nosaltres un tàper que sigui sa i treure temps.
0: Què fas? T'aixeques més d'hora, renuncies a anar al gimnàs, que això ja en parlaré un altre dia, de si ja vas per gust o per obligació, per a fer-te el tàper, o fas un dia especial de batch cooking?
3: Espera. És que comenceu a parlar de conceptes que jo em perdo. Què és això de batch cooking? Perquè... Sí, alerta boomer, sí.
0: Alerta
3: sí.
0: Boomer.
3: Ara,
0: alerta
3: que tampoc tinc 84 anys, però no ho havia escoltat mai, això.
0: No, però és veritat que és un terme que, si no ets de la gent Z, igual et perds una mica.
1: Sí, o si no t'agraden els influencers de cuina, perquè el batch cooking és com que és dedicar-se una tarda sencera, que normalment la gent ho fa els diumenges o els dissabtes, quan té temps, i es dediquen tota la tarda, en lloc de fer
3: tot
1: el vermú, o anar-te al teatre, doncs et poses a preparar
0: cuina,
1: el tàper.
0: Cuina.
1: I a més és que jo li veig una cosa que és com que et prepares el mateix i llavors després sí. Estàs tota la setmana menjant el mateix.
0: Sí, sí. Clar,
3: però hi ha una cosa que pot passar. Si tu fas una truita el diumenge i te la menges el dijous, home, això, tot i que estigui a la nevera i ben conservat, no és el mateix.
0: No és el mateix, però és que a més són com receptes molt concretes, perquè clar, és que el que passava abans és que les àvies... Bueno, les àvies, mares, les dones en general, perquè eren les que passaven més temps a casa i treballaven a casa, cuinaven de calent i feien molt de menjar perquè més vale que sobre que falte. I llavors, clar, ho guardaven en tàpers i tenien el típic fill net que estava estudiant i llavors agafava els tàpers i tenia tota la setmana arreglada. La diferència és que ara les dones treballem fora de casa i no ens podem permetre... invertir tot aquest temps diari en cuinar, en estar a la cuina, i acabem buscant un espai extern, forçant-nos, com si diguérem, no? Una rutina més, una productivitat més.
1: No, i com ho deia la Inés Hernán, cariño, no passa res perquè avui no t'hagi donat temps per fer-te el tàper, perquè és que és com una obligació més, com anar a la feina.
3: I depèn de com tinguis la vida, que si tens molta vida social, família, fills, etcètera, etcètera, doncs a mi bé no et dona la vida per tot.
0: De fet, és que a mi m'agradaria incorporar a la conversa a una de les millors cuineres que tenim en este país, és a dir, a la Carme Ruscalleda.
3: No,
0: bona tarda, Carme.
2: Bona tarda, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, també, i tant, escoltant-vos.
0: A tu què et sembla això del batch cooking? Tu practiques això?
2: No, jo hi dedico la cuina cada dia. Al final, quan estàveu dient aquella truita que potser me la faré diumenge i me la menjaré dijous, aquí està molt relacionat amb el que tu esperes del que menjaràs. Jo, com que em vull divertir menjant, vull que sigui bo, vull que m'alimenti, vull que em mantingui en forma, hi dedico temps. I no és tant de temps, al final. És un premi dedicar temps a la teva carmanyola. Seria molt fàcil al vespre. Al vespre no has de fer 100 carmanyoles, n'has de fer una o dues. És poc temps. I deixi anar la inspiració, les ganes, el bon gust. Evita posar-hi en aquesta carmanyola un odor que ja saps que sol fer una oloreta que quan estava sembla una mica una bomba fètida. Evita posar-hi una tonyina, que és molt bona, però guardada també fa una reacció estranya. Però has de tenir molt clar que aquesta carmanyola hi ha d'haver sempre la proteïna, la vitamina i l'hidrat de carboni. Això ho has de tenir claríssim. I que pots jugar a moltíssimes coses. De llegums en tens moltíssimes, però pots jugar amb arròs, amb pasta, amb patata. Sempre tinguent en compte també de com ho cous tot. Perquè si la pasta et passes, allò serà una cosa enganxifosa que valdrà més una bona gana que una bona vianda.
0: Però, Carme, a mi, per exemple... Jo estic en un punt intermig. Ni m'encanta cuinar, ni tampoc ho odio, ¿vale? El que passa és que a mi m'agrada cuinar quan és el típic dia que no tinc res a fer, no? Que dic, mira, he vist una recepta o vull replicar algo que em fa la meva àvia a casa. Però per aquells dies que vaig molt justa, què em recomanaries tu com a recepta així ràpida que siga eficient per emportar-me en un tàper?
2: Mira, jo primer et voldria recomanar un concepte molt important. Tu has de posar a la llista de les teves coses prioritàries l'alimentació. Per tant, tu has de voler menjar bé. Aquesta és la prioritat. No és allò de que és

0: recomanar un concepte molt important. Tu has de posar a la llista de les teves coses prioritàries l'alimentació. Per tant, tu has de voler menjar bé. Aquesta és la prioritat. No és allò de que és que em toca fer-ho. No, no, és que t'has d'alimentar. I depèn de què mengis, si aquesta carmanyola quan la destapes és menjar gris, seràs una tia grisa. Per tant, ha de ser plena de color, plena de vida. Jo què et recomano? Doncs, escolta'm, què t'agrada l'arròs?
1: Doncs
0: mira, ja ho tenim bé. Fas un arròs, no et passis de cocció, perquè si no serà com un sushi d'aquell que no te l'acabes d'empassar. Per tant, aquell arròs l'escorres i ja tens un arròs. Això es fa sol. Es fa sol.
2: Home, Carme, es fa sol tu, però que portes molts anys d'experiència.
3: Carme, a mi em passa que jo faig el que deies tu, no? Hidratos, proteïna, una mica de verdura...
0: Clar.
3: Però és que
0: faig
3: unes barreges, t'ho juro, que és que jo he vist molt de pinsos de gossos que tenen millor pinta. Perquè agafo ous, agafo tonyina, agafo i ho barrejo tot perquè sigui sa, però és fastigós. O sea...
0: Aquí també has de posar-hi una educació, que és el bon gust.
3: Sí.
0: És que t'agrada divertir-te.
3: És que no, a mi m'encanta...
0: Doncs, aprèn de cada pífia.
3: Clar.
0: Si la cuina precisament t'enganxa, perquè cada dia aprens. Aprens allò que has de fer i allò que no has de fer. I t'he de dir una cosa, quan una cosa et surt bé, apunta-te-la. Quan no et surt bé, no cal que te l'apuntis. Te'n recordes sempre. Per tant, fes-te una llista d'aquelles coses que són fàcils, que t'han agradat. Home, has de dedicar més que fer un pinso per un gatet o un gosset. Ets una persona que has de cada cuidar de tu. La clau és que has de posar a la llista de les coses interessants de la teva vida l'alimentació. I a més, ara et renyaré, Has tingut la sort de néixer a la Mediterrània.
3: Sí, totalment.
0: Tenim un llegat culinari.
3: I jo amb una mare que cuina, increïble.
0: Imagina't. I a més, pertanys al primer món. Tu quan et lleves pots decidir què menjaràs per esmorzar, per dinar, per berenar, per sopar. Home, tia, no em diguis que hi dediques el pensament de donar a menjar un gosset o un gatet.
4: I Carme, ara que parlaves de la importància de menjar bé, una mica la contrapunt del tàper, no sé si s'hauria de reivindicar una miqueta que les feines, hi ha a totes les feines pràcticament un microones, però que hi hagi una petita cuina per això que dèiem, si tenim una hora per dinar, doncs que en 20 minuts puguem fer alguna recepta fàcil a la feina i poder-ho menjar doncs, recent fet, no?
0: Bé, a la feina jo penso que has de poder menjar, has de tenir un espai per poder seure, per poder conversar i per poder escalfar. Jo sí que et recomanaria una cosa. Quan prepares el tàper, que solen ser de plàstic, no guardis el producte calent directament al plàstic. Això ho has d'evitar, perquè aquí el plàstic t'està donant uns microplàstics que no t'interessen. I si llavors és de plàstic i l'escalfes amb el plàstic, no t'interessa. Busca un altre material que no et doni aquest problema. Això d'entrada. I busca el que sigui molt bonic. Mira, els que ho tenen molt desenvolupat, el del tàper, que és els japonesos. Els japonesos, quasi bé tota la canalla, mengen amb tàper a l'escola. I això és un bento, potser heu sentit la paraula aquesta, bento. Hi ha bentos, que és que les posaries tu de decoració, perquè l'obres, hi ha dos o tres pisos amb diferents seccions perquè tu hi puguis posar, si has posat una mica de fuet, si has posat una mica un producte cracant, que no es toqui, no s'ho
3: pateixi.
0: Home, clar, destapes el bento i em fot una il·lusió.
4: Carme,
0: la il·lusió d'allò que menjaràs, que fa olor,
3: que
0: és bonic, això ja és salut. Home, foto a la llista de les coses que t'interessen.
2: És salut, però també és veritat que tu et fas el tàper, que a mi m'ha passat, aquell dia que dius, avui tinc temps, li dedique, recepta de TikTok, pas per pas, el fiques a la bossa, arriba a la feina, i ja no és el tàper que tu havies fet. És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
0: no, ja estic d'acord. Si tu has fet una cosa per primera vegada que has vist a TikTok i t'estrenes en el tàper de l'endemà, et garantitzo que potser serà una pasterada. Aquí has de posar coses segures, coses que tens dominades, coses que fins i tot no les barregis. Mira de posar-les separades i que tu, quan t'ho vas a menjar... Home, mira, una vinagreta que tingui un punt de cítric, de pell de llimon i de taronja, amb una mica de mostassa, amb un bon oli, i has posat aquest producte que et menjaràs tres i tu ho aneixes al moment, és que els àngels hi cantaran. Foti il·lusió, foti enteniment, posi exigència i bon gust.
2: Vale, molt d'acord, m'ho apuntaré tot, és a dir, experimentaré, no amb els tàpers, aniré primer a lo segur i fotré molta il·lusió perquè em cridi a la vista.

0: Exacte, i em deies, no tinc temps. És clar que tens temps, el que passa és que el temps no el vols gastar en això. El dia continua tinguent 24 hores. Quan parlàveu d'abans les mares i les àvies, aquelles dones ho feien tot mà. I tenien temps fins i tot de fer punt del coixí o punt de creu. Hosti, no et queixis, ara tens tu una cuina robotitzada. El que has de posar-vos a la llista de les coses interessants.
1: No, però sí que és veritat que al final el temps es tracta també de prioritats, no? I que al final si...
0: És que és una prioritat l'alimentació.
1: Clar, però...
0: És una prioritat l'alimentació.
1: Al final tu et dediques a la cuina i a mi el que em passa és que jo, tot i que hagi acabat la meva feina, surto i de vegades... acabe fent coses relacionades amb la meva feina perquè em surten natural, no?, d'anar al cinema, de veure una pel·lícula, i la gent em diu, com tens temps d'això? I jo dic, com no tens tu temps d'això? Llavors també entenc que per a tu, que et fa il·lusió la cuina, és més fàcil trobar el moment. Per a mi és més una tasca que he de fer. Però que sí,
0: això t'ho has de proposar. Això t'ho has de proposar. I et, sí, i et garantitzo una cosa. Com més practiquis a la cuina, més et rendirà el temps, més descobriràs coses bones, més t'atraparà, tindràs més il·lusió i si fas una feina creativa, seràs més creativa.
1: Doncs moltes gràcies, Carme. Crec que ja tenim tots els deures ben clars que hem de fer, que és il·lusionar-nos una mica de la cuina i dels tàpers, no?
0: Del menjar, del menjar. T'has d'il·lusionar del menjar. Ja trobaràs solucions per cuidar-ho.
2: I prioritzar l'alimentació, òbviament.
1: Exacte.
0: I tant!
1: No
0: i tant.
1: Menjar pinxos.
0: Mira, no et conformis amb qualsevol cosa. Saps què diuen al meu poble, que és qualsevol cosa?
1: Què diuen?
0: Merda de gat.
1: Ala. Pues hola, jo crec...
2: Que fa la pare.
0: I tu no vols pas menjar merda de gat.
1: Jo crec que amb això deixem la conversa aquí dalt, Carme. Moltes
0: molt
1: gràcies.
0: Bé, perfecte.
2: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu-siau, adéu-siau.
3: Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lloc.
4: Cadena SER.
5: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
6: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
7: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
6: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
7: Pues sí que había más.
6: Con Mercedes-Benz, tu hito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
8: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
9: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
10: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
11: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-migmasculina.com.
12: Billy Pujagan, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslon Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Pujagan más cercano, compra online en ipujagan.com.
13: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesserts i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesserts.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesserts.com.
14: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
15: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
14: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, benvingut a la treva.
1: Jo em pensava ser a la trena, per això vas acceptar. És la treva, de veritat.
0: És la treva, de donar-te treva.
1: No la trena.
2: No.
3: Ho dius tan seriós, això, que penses que era la trena?
1: Jo penso que era la trena, que és l'únic lloc on em poden acceptar.
0: Sí, si, no, si vols ho canviem per tu.
1: Bueno, sí, sí. No, no, no, ja que està fet, ja... Hòstia, que s'han fet les promocions i tot, ja seria un...
0: No, ja, seria, no, ja no seria podem, molt difícil.
2: No podem...
0: Doncs vens a parlar d'història perquè, o sigui, nosaltres estàvem obsessionats amb uns vídeos que hi ha d'IA, en el que la IA, supercutre IA, t'explica la història d'un personatge històric.
1: I la IA és una puta merda.
0: Exacte, per això vam triar un Santi Jiménez en lloc de la IA.
1: No, no, no, a mi no em van... Bueno, no, no sé si em van crear la IA, no, no sé. Aquí no sé què dir-te. Bueno, què?
0: Doncs, què hem de fer? De què vens a parlar avui?
1: Vamos, a veure, això es dirà el nom de la secció, que no ho has dit, molt malament. Bueno, jo no sé, ni em sabia el nom del programa. Tant...
2: Això no va dir-te el nom del programa, no, però de la secció sí,
1: Oh, ah! És història confidencial, però es podia dir gambarrades de la història, perquè traurem draps bruts a, uns, a una sèrie de personatges i xusma, que, i els representarem per la nostra audiència de la trena com una sèrie de gent que no són realment el que va passar. Seria com a Lola Gamberro,
0: sí,
1: de la història, no?
0: Sí, com el xafardeig.
1: Sí, perquè a Lola sempre tots queden bé.
0: Exacte, sí, i aquí anem a la merda.
1: L'espuma de la vida, que deien, exacte, no? Per això. I avui què?
0: Avui parlem de grans membres de la història.
1: Molt prosopopèllic, això.
0: Exacte, volies parlar d'una persona gran?
1: Gran vols dir alta.
0: O important.
1: No, no, importants no.
3: Reis i reines, avui, o no?
1: No, no, no, quan diem grans membres de la història de la humanitat no em referiré a personatges que hagin canviat el curs de la història, o sigui, Alexander Fleming, Einstein, o... que també té el seu, però coses d'aquestes com gent que la humanitat va ser poc després d'ells va canviar, no, no. Quan parlo de membre, em refereixo al membre, en l'estricte sense de la paraula membre, és a dir, el samaler, el rabo, la polla, el penis, la tita, la cigala, el pardal, la pitxa, com li vulgueu dir.
0: Vale, començarà a ser la secció més falocèntrica de tota la radiodifusió.
1: Bueno, ja canviarem. Portes canviarem.
2: T'anava a dir això per començar, però després...
1: És que era una prova a veure si ens fotien fora, ja directament al segon dia.
2: Sí, estem al fil.
1: S'ha de començar entrant al genoll.
2: Clar.
1: I després, si t'ho accepta l'àrbitre, ja segueixes.
0: Pots fer el que vulguis, la resta.
1: Ja, tira, sí. Sí, sí que és falocèntrica, ho reconec. Aquest primer... Bueno, el primer i potser el segon, sí, sí. Però, bueno, a veure, parlarem de personatges sinistres que es van fer famosos, a més de per ser absolutament inútils i uns canalles i uns cretins, que van tenir la seva llegenda, que, mira per on, la van basar en el seu apèndix sexual. Anirem pel primer, que sé que t'agrada molt. No, no els apèndixs sexuals, eh?
0: No. Vull dir
1: vull dir el personatge, eh?
0: Doncs aquest personatge m'agrada molt perquè a mi em recorda aquesta cançó.
4: Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. Con ello, los Romanov morirán. La noche fatal viví.
0: Estem escoltant la cançó de Rasputin.
1: La noche es fatal, i tu també, eh?
0: És que... Vale, perquè aquesta és la meva peli preferida, val?
1: La teva peli de la història del cinema?
0: No, de la història del cinema de dibuixos animats.
1: Bueno, tampoc ho millores massa, eh?
0: Val, és Anastasia, que explica la història, doncs, de la família Romanov, i ells es basen en que en lloc d'assassinar a tota la família del tsar Nicolás II amb la seva dona, bueno, i els fills, que la seva, una de les seves filles petites, l'Anastasia, va sobreviure, bueno, i va...
1: Imagina't la pobra nena, quin trauma.
0: Exacte, però ella va tornar sense memòria, i llavors és com que s'ha de...
1: Home, clar, pel trauma, clar,
0: exacte.
1: Se li entén.
0: I s'ha de juntar amb l'àvia.
1: Ah, hòstia, això és pitjor, perquè l'àvia dels Romanov devia ser un...
0: Era, no, aquesta va morir després a Anglaterra perquè tenia cosins allà i era...
1: Home, era família de la reina Victòria.
0: Era dolenta. I, doncs, en aquesta peli Rasputin era el malvat. I llavors, la meva cosina i jo, no sé com vam arribar un dia, a uns anys, a buscar en Google... El cipote de Rasputin.
1: En sèrio?
0: El cipote de Rasputin.
1: Veus com els nens estan entrant a la pornografia molt abans que ens imaginàvem.
0: I per la història.
2: I per culpa de les pel·lícules de Disney.
0: Exacte.
1: I per culpa de Disney. Disney produeix la pornografia.
2: Ja està.
1: Collons. Bueno.
0: Qui era aquest senyor?
1: I vas trobar el que significa el nom de Rasputin?
0: No, o sea, no tinc ni idea d'aquest senyor més que la peli.
1: I la polla. Vale, vale. Doncs Rasputin, que en teoria es diria Rasputini, seria de pronunciar, en rus vol dir literalment dissolut. de costums viciosos i conducta immoral i desenfrenada.
0: Una pel·la.
2: És això que el nom fa la persona, al final, no?
1: També... Sí, la persona i els apèndics, sí. Ja veurem que no és simplement una casualitat. Va néixer Rasputini on Déu va perdre les espardenyes, a Prostokoye, Sibèria, un forat pudent que està 2.000 quilòmetres de Sant Petersburg, que aleshores, com bé saps els que heu vist la pel·lícula, era la capital de l'imperi rus. Un poble que, on, segons el cens de 1897, ell va néixer 28 anys, tenien una cosa comuna, tots els habitants. Tots eren analfabets.
3: Pensava que anaves a dir una altra cosa, que anava en relació
1: amb aquesta
3: paraula.
1: No.
3: A saber com estava
1: no,
3: a Sibèria.
1: No va haver-hi una mesura general del poble, però sí, tots eren analfabets. Ell ho va ser tota la vida. No sabia ni llegir ni escriure. Va morir sense saber llegir. Això Anastàsia no ho expliquen. Canta molt bé, sí. Una mena així, però no. A més, era raret tirant a idiota.
0: Què feia?
1: No era per culpa seva. Bàsicament, allà hi havia molta pobresa i, bàsicament, el que ell es dedicava era, per poder menjar, robar-li collites o robar coses als pagesos. Els pagesos, quan el pillaven, no era el tio més hàbil ni el més ràpid del poble, s'ha de dir, li fotien unes païses que el van deixar tonto de petit. A més, es veu que tenia també una sèrie de tics i tal.
2: És a dir, podríem dir que li feien estar bullying, pobret meu.
1: Més que bullying, el torturaven. Bullying seria una manera molt suau de dir-ho. Ell, per exemple... fins i tot els habitants del poble reconeixen que el van enxampar robant unes collites i li van fotre tal meneo d'hòsties que ells reconeixen que es va quedar estrany i mig imbècil. És a dir, les hòsties que li van quedar van ser... No només també el que escaven els pagesos, sinó també aquests sí que li feien bullying, els altres nens que el veien raret perquè no parava de moure's i tenia tics. I aleshores ell que decideix? Amb 14 anys decideix marxar, té una visió divina i se'n va al bosc a viure sol.
0: Vale, un ermitaño.
1: Sí, una mena, sí, una cosa així. I aleshores, ell, com té la visió divina, s'apunta a un monestir. Un monestir on entra en una secta, que són els Iliti. Que estaria traduït als flagelants, els que heu vist aquests, fins i tot a Setmana Santa. Gent que es curra a si mateixa, com això. És una sèrie de tipus raros que entenien que per arribar a la fe feia falta el dolor. Però que un cop ja s'havies patit el dolor, aleshores tot... I, home, una cosa, has fet la feina, aleshores festa. I què feien després de flagelar-se? Orgies!
0: Clar, s'ho mereixien, suposo.
1: Clar, el que passa és que després de flagelar-te certes postures amb una orgia poden considerar-se una mica dures i poden fer una mica de mal, no? Era una mica de Jueves del Sado, però la Rússia profunda. A Rasputin li va encantar la idea i aquí el nano ja va destacar, per motius que ja veurem. Era bo pagant-se... Era bo rebent cops i era molt bo a les orgies.
0: Val.
1: Bueno, però... és una cosa, cadascú pot tenir les seves coses.
3: Rasputin és el mateix que tots coneixem, que era de la família dels Arc, que ajudava. No, com arriba? No res a veure.
0: I no, com arriba?
3: Dins, allà.
1: No té res a veure. El tio que sí que tenia era molt carisma i molta memòria, perquè hem dit que no sabia llegir, sinó que, a més, ell recitava les escritures perquè les memoritzava de sentir-les. El tio tenia aquest
2: és a dir, que tenia potencial. Segurament, si no hagués sigut analfabet...
1: Si no hagués sigut analfabet, hagués sigut pitjor per la humanitat, segurament. Vale. Però, clar, això que dèieu, l'Uri, no? Diu, hòstia, tenim la idea de que formava part de la família. No formava part de la família.
0: Ell estava amb ells.
1: Ell estava amb ells i va entrar perquè... El tsar Nicolau i Alexandra, els papàs d'Anastàsia, que tu coneixes, molt bones persones, els dos, tenien el poble massacrat i passant gana com un fill de puta, però bueno, a la pel·lícula queda molt bé.
0: Sí.
1: Estaven molt preocupats perquè no tenien fills homes.
0: Vale, perquè tenien quatre noies.
1: Tenien quatre noies, vale. I aleshores ells intentaven tenir un... I aleshores va néixer el tsarèvitx Alexei, després de molts intents. Però de seguida van veure que alguna cosa a l'Alexei, al tsarèvitx, anava malament.
0: Era una mica Carlos II.
1: Sí, tenia hemofília.
0: Val.
1: Tenia hemofília. I l'hemofília era una enfermedad molt greu en aquella època. L'esperança de vida de l'hemofília en aquella època, i a Rússia més, a més, imagina't, les condicions higièniques impressionants de lavabo d'autopista o d'estació de Rodalies, podrien ser pues, de 14 anys com a màxim, no? Aleshores, ell va arribar a la cort. Com va arribar a la cort, no? Ell va dir-los que podia curar el Zarevich. Perquè hi havia una època en el qual la família aquesta russa de Zarevich, ajuntats, cunyades i cosins, estava molt de moda a Rússia l'ocultisme. I aquest tio, és veritat, la imatge que té, que és allò com el mago Fèlix.
0: Exacte,
1: eh?
0: Com un savi que fa màgia oscura.
1: Exacte, no, no. I aleshores ell, ell va arribar, quan el nen sagnava pel llombrígol, li va imposar les mans, i amb les mans va parar l'hemorràgia i va evitar la mort del Zarevich, cosa que no va evitar uns anys després. Però bueno...
0: I d'aquí de convertir-se en la verge de Lourdes, del zar, després, quan passa tota la Revolució Russa, què fan amb ell?
1: Ell el veia, el poble el tenia com fama de sal, la Sarina l'adopta, i ell allà hi entra a la cort com un membre més, i a més el tio era molt alt, valia gairebé 2 metres, unes grenyes, una barba i un rabo que no tenia ni el dimoni. I aleshores el tio es converteix en un membre més de la cort i es dedica a cardar molt. Però, clar, ell, per exemple, tenia moltes amants dintre, se suposa, de la cort, i a més contractava al dia unes 3 prostitutes.
0: Ah, val, a més, per tenir de sobre.
1: Sí, ell donava molt amor. Ja se sap, aquesta gent de la religió sempre estan disposats a donar amor a qui se'ls hi posi. Perquè, a més, ell, recordeu la seva ideologia, havia de pecar, però pecar molt.
0: Val.
1: Aleshores, podien dir que la policia russa, ell es fa molts enemics, comença a perseguir-lo i a tenir informes d'ells, i resulta que es veu que no tenia aquestes 12 amatòries, sinó que diuen que o bé era gay o bé era impotent. I que ell ho feia com per tenir totes aquestes aventures, perquè les declaracions de les prostitutes que estaven amb ell eren que quan les contractava les posava al llit, els feia un petó al front i es posava a pregar al llit de genolls.
0: Com que ho feia per amagar les seves inseguretats.
1: Segurament. I a les dones de la cort amb les quals estava, els hi feia, mitjançant aquestes coses que tenia com d'ocultisme, els hi feia uns massatges que feien entrar en èxtasi, el que es coneix com una palla.
0: I, Santi, ja, perquè
3: coneix,
0: hem de cavallar, perquè hem de cavallar sense acabar el temps, però com arriba el cipote de Rasputín? Hòstia. A estar en un...
3: Però això és una llegenda, no?
0: No, està de veritat.
1: A veure, Rasputin l'assassinen els seus, molt ràpid, l'assassinen uns prínceps i uns rivals seus, que l'enverinen amb un pastís, l'enverinen amb vodka, l'enverinen amb vi, i el tio segueix viu. Com veuen que no es mor, li foten 2 tiros, quan van a veure si està mort, el tio s'aixeca, surt corrents, cau en el riu Neva amb un forat de gel, i aleshores el treuen. I el seu cos queda allà. Aleshores... el seu cos, després de la Revolució Russa, és venerat com si fos un santón de l'antic règim. ¿Vale?
0: Val.
1: Aleshores, un ministre de Stalin i de Lenin, perdona, decideix que se l'ha d'incinerar. I quan van a incinerar-lo, el desenterren, on estava, veuen que li falta el rau.
0: Oh, my God.
1: Vale. Wow. Per què? Aleshores, hi ha unes teories que són o que les infermeres, quan van portar-lo i fer-li per embalsamar-lo, van dir que jo no es podia quedar allà i que s'havia de guardar.
0: S'havia d'estudiar
1: com una cosa així. I van de suposar que va haver-hi. I hi ha el misteri. Diuen que una noble russa que va fugir de la purga dels bolxevics el va tenir en un altar a casa seva a París.
0: Val.
1: Després, això ha anat voltant i ha acabat, a l'actualitat es pot observar conservat en formol al Russian Museum of Erotica de Sant Petersburg. Una peça de 30 centímetres que va voltar per tot el món fins que l'uròleg Igor Zanakin el va comprar a un antiquari francès per 8.000 dòlars després de que el pardal recorregués mig món.
0: Doncs, Santi Jiménez, moltes gràcies. Ara es veu que no podrem veure en cap exposició.
1: Haig de dir-vos...
2: El pots seguir buscant per Google, com feies.
0: Exacte.
1: Haig de dir-vos que tot és fals. Que és veritat, eh? El penis doncs ja és fals.
3: El penis és fals, veus? Sí, no
1: és fals. Però la història és divertida.
3: Ha caigut un mite, total.
2: Ha caigut un mite.
0: Doncs, Santi Jiménez, moltíssimes gràcies. Ens veiem dimarts vinent.
1: Molt bé.
3: Amb més membres o no?
1: Possiblement, i membre espanyol.
3: Ah?
1: Que ja se sabe que pitxa espanyola nunca me asola.
5: 2 són companyia. 3 són múltip. 3 són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
3: I I avui ha vingut a donar-se a Treva la guionista, que no còmica, també llicenciada en Belles Arts, però més que artista, divulgadora, cultural, l'ovella negra de les influencers espanyoles, la bocaxancla que no té por ni enfrontar-se amb el mateix Vaticà, la comunicadora i, sobretot, també, la rubia, la del podcast, sí, home, la presentadora de La Pija i la Kinky. La nostra Kinky, la Marian Maturana.
6: De música de mi época. Pues, por ejemplo, ¿os gusta...?
7: A mí me gusta mucho Serrat.
8: A mí me gusta mucho José Luis Perales.
7: A mí me gusta mucho Beethoven. Me encanta Beethoven, me sé todas. Las de tocar con la flauta.
9: Muy bueno hacer buenas notas a todo el mundo.
10: Yo de Cartagena.
11: Un inciso. ¿Por qué tantos tíos que han estudiado comunicación audiovisual si luego nunca se comunican?
12: No sois solo unas chicas.
13: ¿Vale? Lo que sois, sois perdidas y tenéis que espabilar porque os están comiendo por los pies. Y que os coman a vosotras me da igual, porque me coman a mí.
14: El sol, la espalda revolotea las faldas bajo un manto de guirnaldas.
3: La Marian és de Cartagena, però ens ha demanat que podem fer l'entrevista en català i si hi ha alguna part que no entén, que ens ho pot dir, que li repetirem la pregunta sense cap mena de problema. Marian, com estàs?
15: Bona tarda, chicos, com estàs?
0: Molt bé.
3: Benvingut a la Treva, i la primera pregunta que fem als convidats és: tu com et dones treva a la teva vida?
15: Pues yo realmente me doy tregua siguiendo pa'lante, aunque parezca contradictorio, pero... Sí, me he dado cuenta que es un poco así, de seguir para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como la talicante.
0: Y ser una kinky impostada, que es el que vas a ser cuando eras adolescente, ¿va a ser como la forma de donarte treva durante la adolescencia, al instituto?
15: Yo realmente es que nunca, o sea, no el macarrismo lo he conseguido con la mayoría de edad. Yo en el instituto era una persona muy calmada, muy introvertida y para nada contestataria. Esto me ha venido pues bueno, pues con la conciencia de la adultez, creo yo.
3: En el moment de l'estiu, que és en aquest que estem, no sé si és el que aprofites per marxar de Madrid, per relaxar-te a la teva terra, voltar, viatjar, què acostumes a fer?
15: Buah, mira. El jueves me voy por fin a mi puta casa.
0: Wow.
15: Vamos, lo estoy mirando como se mira el mar en el horizonte, ¿eh? Nunca mejor dicho, porque me vuelvo a Cartagena, es verdad que por poco tiempo, por una semana, pero tengo muchas ganas, tío. Esto es... O sea, el calor de Madrid...
3: Insoportable.
15: Es insoportable.
2: ¿Y qué es el primer que fas cuando arribes a Cartagena?
15: Cargar el móvil, porque el tren es muy largo.
0: Porque dura como 5 horas.
15: Me queda siempre sin batería. No, sí, 5 horas, porque nos pusieron el AVE, pero claro, el corredor mediterráneo han decidido que mejor que por Cartagena pase por Murcia.
0: Cariño, que vas a notar, yo soy de Murcia y sufro lo mismo.
2: Y yo de Valencia, o sea que, por favor, desde así corredor mediterráneo ya, que esté en patín mol.
15: Sí, por favor, ya está, por favor, ¿eh? Así que nada, cargo el móvil y se me bufa el pelo, que a mí me encanta. O sea, el pelo bufado es símbolo de vida.
3: Potser també a Cartagena és la teva treva, no?, de tornar amb la teva família, amics, amb la teva zona de confort, en definitiva.
15: Pero... Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, volver a casa está muy bien, pero volver a casa por Navidad es, creo que es más un anuncio que una realidad, así que... No hay mucha tregua tampoco, porque llegas, te ven tus padres, te dicen, pues te has puesto el pelo más oscuro, pues me gustaba más antes, oye, ¿qué estás utilizando? No sé qué. O sea, no hay tregua del todo, tienes que... Ahí reconecto otra vez con la niña y digo, ay, mamá, ya está, por Dios. Luego, es que acabo de llegar, déjame, luego hablamos. Así que tampoco es tanta tregua, ¿eh?
0: Claro, tú vas a marchar a Madrid al 98 y no sabías si estudiar periodismo o bellas artes. ¿Cómo te vas a decidir? Sí.
15: Pues mira, no lo decidí yo, lo decidió mi padre, porque dijo, mira, vas a acabar en el paro, estudies tanto periodismo como estudies Bellas Artes. Así que al menos estudia Bellas Artes, que es lo que de verdad te ha gustado toda la vida. Y dije, pues mira, también es verdad. Y además periodismo se podía estudiar en Murcia, y yo lo que quería era irme.
0: Y per fer Bellas Artes, ¿et va a servir el ser una noia a qui li agradava Tumblr, el WeHeartIt, Twitter? O sigui, tot això et donava inspiració, et donava personalitat?
15: Bueno, yo creo que para estudiar Bellas Artes tienes que ser una persona de referencias. Y Tumblr, WeHeartIt, Internet, la cultura de Internet, no deja de ser un caldo de cultura de referencia muy potente y muy actual. Entonces yo creo que más... O sea, era como mi pulsión de recolectar, ¿no? De recolectar referencias visuales, imágenes... Así que sí, pero para mí, o sea, no es tanto Tumblr, sino esa pulsión de ver qué hace la gente, ¿no?
3: explicaves que els teus pares et van convidar a fer Belles Arts per fer alguna cosa a la vida, però llavors va arribar el 30 de gener del 2022.
10: Buenos días.
16: ¿Quiénes somos?
10: La Pija y la Kinky.
16: No, no sé quién eres.
10: Ah, yo soy Marian. Yo soy la Kinky, perdón. Es que me lío, tío.
15: Me,
10: no
15: me
10: sé,
15: muero, ¿eh? O sea, escucho esto y me muero.
3: No pots, no?
15: Me da una vergüenza que me muero de la ràbia.
3: Total, el primer tall de, del podcast de la Pija y la Kinky, ¿en aquest moment et canvia la vida?
15: No creo que fuese ese momento en el que me cambió la vida, pero bueno, yo, o sea, no, es que claro, no te sabría decir, como he dicho al principio, soy una persona que relativiza mucho, entonces no te sabría decir si, si eso me cambió la vida o simplemente era un camino diferente al que, no sé, no te lo sé explicar. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que fue una cosa tan escalonada y que al principio fue tan autogestionado que las cosas siguieron por su camino con un factor tremebundo de suerte. Pero hostia, sí que lo, creo que lo acompañamos bien nosotros a la suerte.
2: És això, jo t'he escoltat a tu parlar de la importància del factor sort, no?, en aquestes coses i en aquestes oportunitats, però també amb tot el que heu aconseguit vosaltres, suposa que et sents orgullosa de la feina i eres capaç de reconèixer-te a tu mateixa, no?
15: Fíjate, tía, yo no sabría si decirte que estoy orgullosa de la Pija y la Kinky, pero porque yo el tema del orgullo es una cosa, el orgullo hacia mí mismo es una cosa que no practico mucho porque no termino de ubicar cuál es su utilidad. Entonces, para mí, yo las cosas las hago porque hay que hacerlas. Así, o sea, siempre ha sido mi filosofía de vida esa. Entonces, echando la vista atrás, más que orgullo, lo que veo en este recorrido es sorpresa, ¿no? De, me paro a pensar en ciertas cosas y digo, guau, tío, es que yo hice esto. ¡Qué fuerte! Pero no me reconozco en el pasado, ni siquiera en el pasado cercano. Y es lo que te decía, de las cosas las hago muchas veces porque siento que tengo que sacarlas. Creo que tiene un poco que ver con lo que he dicho al principio de cómo entiendo yo la tregua, ¿no? O sea, que creo que soy una persona muy pragmática y muy espartana en el ritmo de las cosas y en el ritmo de la vida.
3: Home, hi ha un moment que deies que no saps com ha arribat a aquest punt, que és una entrevista icònica que et van escoltar doncs, molta gent que potser no coneixia el podcast, que és a Pedro Sánchez, no? També amb Carlos Peguer, que no l'hem anomenat del podcast, i segurament va ser un punt clímax de molta gent que no es coneixia i que es va començar a conèixer.
15: Sí, sí, la verdad es que... Wow, fue... Ahí sí que me entré.
3: ¿Veu preparar l'entrevista sí, sí. com sempre feu o va ser diferent perquè, òbviament, venia el president?
15: Fue exactamente como siempre... Bueno, hablo en mi persona. Fue exactamente como siempre lo hago, que es no haciéndolo. O sea, yo las entrevistas no me las preparo porque siento que lo hago muy mal. O sea, sí que cuando todo se profesionalizó en el sentido de que nos fichó Spotify... Para dejar de... O sea, el podcast dejó de ser autogestionado. De pronto vi que había tres cámaras en lugar de un iPhone grabándome y que había gente controlando, que había un sonidista, que había un realizador y dije, vale, por esta gente tengo que mostrar cierta profesionalidad. Tengo que fingir un poco que sé... Bueno, que sé, no, pero que estoy implicada. Entonces, claro, para mí la implicación era performearla un poco, ¿no? Sentarme, pensar qué quiero hacer, qué no quiero hacer... Y sí que hubo un par de episodios que yo me preparé y dije, buah, tía, se te da como el culo. Esto sigue yendo a pelo porque así no llegas a ninguna parte. Y el episodio de Pedro Sánchez fue así. O sea, yo no llevaba nada preparado. Es un poco de... A mí me gusta más que guíe la conversación del invitado. Esto a lo mejor parece que es un poco laxo, pero me siento mucho más cómoda porque ya me encargaré yo, si abre dos temas, ya me encargaré yo después de que abra ocho para yo elegir cuál quiero llevar y todo eso.
2: I tu, per exemple, has tingut algun cop un debat amb el tema de l'intrusisme laboral? Perquè al final avui en dia estem molt acostumades a que en el que és el món de la comunicació, tant influencers o fins i tot en el món actoral, es barreja una mica tot. Tu has...
15: Sí.
2: T'has plantejat això?
15: Me lo he planteado, pero creo que no computa en el tema de la Pija y la Kinky. Al fin y al cabo, la Pija y la Kinky es un formato que creamos nosotros y que no tenía una intención de convertirse en un programa de comunicación. No creo que lo sea. O sea, no creo que comuniquemos. Creo que entretenemos en todo caso. Entonces, claro, yo podría entrar a este debate. O sea, consideraría que es un debate lícito si Carlos y yo hubiésemos sido alguien previos a la Pija y la Kinky y una empresa hubiese decidido ponernos como presentador de la Pija y la Kinky. Pero al fin y al cabo la Pija y la Kinky nace de una forma muy natural, muy orgánica y completamente autogestionada. Así que no termino de creer que nos apela mucho ese debate del intrusismo. A lo mejor ahora, en el punto en el que estamos, si nos llegasen ciertas oportunidades y las cogiésemos, sí que podría rescatarse ese debate. Pero de primera no me veo especialmente apelada.
3: Heu portat a moltes persones a entrevistar-les. Hi ha alguna en la que te'n penedeixis d'haver portat o que pensis després era un capull, era una capulla i no hagués fet falta portar-lo, portar-la?
15: Sí. A veces nos equivocamos, sobre todo porque La Pija y la Kinky es un programa que va a pelo. O sea, es una hora de charla, no es La Revuelta, no es El Hormiguero, menos mal. No hay, es que por no haber, no hay ni sintonías. No hablemos ya de secciones ni de colaboradores. Entonces, claro, cuando tú estás hablando con una persona durante una hora, tú le ves el alma, ¿eh? Le ves las costuras. Porque no sé cómo reacciona. ¿El qué, perdón?
3: Que et pot caure veu malament, ¿no? Al final.
15: Ay, perdón, no te he entendido ahí.
3: ¿Te puede caer bien o te puede caer mal esa persona?
15: Sí, hombre, 100%, 100%. Pero yo, no, sí, es que es eso. Y a veces nos está pasando, no mucho, ¿eh? Porque sí que La Pija y la Kinky sigue teniendo como esa cosa, sigue teniendo un espíritu de autogestión, que es que nosotros decidimos quién va 100%. O sea, todo tiene que pasar por nosotros respecto al invitado.
3: La persona que no te va a caure bé no ens ho diràs, ¿no entenc?
15: No, tío. ¿Cómo comprenderás?
3: ¿Alguna pista?
2: Es como un cura, secreto de confesión.
15: Sí, os tendría que matar. Literal. Todos los oyentes.
0: Y María, una cosa
15: no,
0: es...
15: No, pero yo creo que no es complicado saberlo, ¿eh? O sea, creo que...
0: Es nota en el episodio.
15: Sí, se nota.
0: Y María, una cosa... Di, perdón.
15: No, dime.
0: No, que una cosa es La Pija, la Kinky, y una otra cosa eres tú, que ahora estás exiliada de Twitter per neofascisme, pero que representas una mica aquesta generació, como el del debat a la xarxa social, el donar veu a certes coses. ¿Et consideres referent de la generació Z?
15: No. Pero bueno, a ver, jamás diría las palabras de soy la referente de la generación Z. Me parece como un poco ¿cómo se dice? El personaje de Lena Dunham en Girls, lo de soy la voz de una generación, no sé de cuál. Pero a ver, yo creo que simplemente estamos tan acostumbrados a la gente descafeinada que vemos por pantallas, o sea, se ha normalizado tanto la tibieza en las personas normales, entre comillas, las personas que creíamos como normales, que eran como tú y como yo, se han vuelto tan tibias y tan pro-sistema que a lo mejor siento que yo desentono un poco en ese,
0: porque
15: en
0: te
15: ese panorama. Pero no me entiendo como voz de la generación Z ni de lejos. Más que nada porque me creo plenamente miembro de mi generación. Entonces no siento que despunte por encima ni por debajo. Esa es la cosa. Por eso no creo que pueda ser referente de ello.
0: ¿Pero crees que a moltes nenes joves también els hi va bé com escoltar-te a tu mullar-te en algunes opinions i algunes coses? No perquè vulguis sentar càtedra, sinó perquè potser també s'han de tenir... a gent al cap que parli de Palestina?
15: Hombre, yo espero que sí. Al fin y al cabo yo hablo para que alguien me escuche, ¿no? Y para que alguien me entienda y que a lo mejor el haberme escuchado le abra otra... No pretendo cambiar la mentalidad de nadie, pero sí que me gustaría que si tú me escuchas y eres contrario a lo que opino, o a lo mejor no contrario, pero simplemente no has caído en pensar que existe esta otra vía de pensamiento, sí que me gustaría pues que haya gente que me escuche y que tenga esa reacción. Al fin y al cabo, pues como he dicho, por eso hablo, para que la gente me escuche.
2: Es que de fet, ara que estem en el Mundial, fa uns dies es va fer viral un vídeo que a tu et relacionaven en el Mundial de les Girls, que vas haver de sortir a desmentir-ho, a dir, jo no participaria d'això perquè al final és un contraintel·lectualisme. Vull dir, és que al final crec que està bastant clara la teva posició respecte a això.
15: A mi, sí, eso, yo de hecho lo hablé con Carlos, que en cuanto vi el vídeo de tío, de verdad, o sea, me molesta porque ya no hay forma de desvincular. Siento que en internet, en el momento en el que te meten en un cajón, es muy complicado salir de ese cajón, aunque lo digas por activa o por pasiva, como por ejemplo en mi caso, yo siento que dejo una postura muy clara y que, de hecho, soy fiel creyente de que ahora mismo las cosas no vale con decirlas una vez. O sea, estamos tan enterrados en un contenido tan invasivo, tan infinito que las cosas no vale con decirlas una vez porque esas cosas perecen. Entonces soy una persona muy pesada respecto a lo que pienso y a lo que opino, y siempre que puedo lo digo, porque creo que si no se disemina en el espacio y en el tiempo, y este es un ejemplo de ello. No me puedo creer que a mí se me concebiese como una persona que podía encajar en esto, y sobre todo me sorprendió como que la gente no esperase mi reacción, o sea, que esperase que me quedase callada. Yo, como he dicho, soy contestataria y estas cosas tengo que ponerle freno, primero porque no comulgan para nada con lo que yo opino, y segundo porque se está utilizando mi imagen para ello.
2: Que para la gente
15: que demarcarse.
2: Que para la gente que no sàpiga el que és el Mundial de les Girls, bàsicament és que arrel dels vídeos per TikTok dels jugadors i tot el que sortia de contingut més futbolístic, es van fer virals vídeos de nenes dient: per a les girls que no conegueu el futbol, aquest és el nòvio de la Georgina, aquest és el nòvio de la Inés García, com fent entendre que les noies només podíem arribar a empatitzar en el Mundial si parlàvem de safareig o de qui era el nòvio de la influencer, que és com, tu pots connectar més o menys en el futbol, però per l'amor de Déu, estem al 2026, clar que hi ha ties que els encanta el futbol, clar que hi ha ties que potser encara no saben que els agrada el futbol, no s'han donat l'oportunitat de que això els agrada, i si les encasillem en el Mundial de les Girls, tampoc ho faran mai.
15: 100%. Mira, primero, el Mundial de las Girls ya existe, es el Mundial femenino.
2: Totalmente.
15: Segundo, que a todos nos gusta el fútbol, no es obligatorio, no lo ponen en el BOE, no hace falta si alguien no lo ve. Y tampoco pasa nada si hay gente que solo lo ve en el Mundial o en la Eurocopa, como por ejemplo en mi caso. Yo veo el fútbol solo en el Mundial, igual que veo solo el tiro con arco en los Juegos Olímpicos, porque siento que existe como una cosa muy de nuestra sociedad, de cuando son eventos multitudinarios como el Mundial o los Juegos Olímpicos, de pronto despiertan como cierto interés, ¿no? Como un cierto interés colectivo, y esas cosas me gustan. Yo, cuando acabe la final, que creo que es el 19 de julio, diré, no me acuerdo de nada, no sé quién coño es esta gente. Aún así, sé lo que es un fuera de juego y no me hace falta que digas quién es el novio de Inés García. De hecho, no sé quién es Inés García. Me enteré por el vídeo este.
0: Y Marian, ya
15: y que me parece como ridículo. ¿Sabes lo que pasa? Y creo que por esto estamos tan enfadadas. Que yo pensaba que esto era una cosa que habíamos dejado atrás no hace tanto tiempo. O sea, yo creo que esto es una batalla que habíamos ganado recientemente, y por lo visto no. O sea, pero siento que es como la pata de elefante de Chernóbil, ¿sabes? Que sigue latente. Entonces, por eso, de pronto, es una cosa como con la que hay que actuar con tanta vehemencia y con tanta contundencia.
0: Y porque todo torna, per desgracia. Y, Marian, ya para acabar, ¿quina sería la teva biografía eterna de Twitter?
15: Uf, qué complicado. A ver, yo digo mucho lo de en Marianne con NG al final porque la gente lo escribe mal y todo eso, y me da un poco de rabia, pero no te diría que esa. No, mira, me voy a quedar con.
3: Ho deixarem manar l'aire.
2: Sí, mira, deixarem que ho imaginin. Sí.
3: Marianne, moltes gràcies per acompanyar-nos, i demà tornem a estar aquí a la Treva a partir de la una amb la Mar Picó, amb la secció de la SU.
2: I amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Noemí Pérez a les xarxes i tot l'equip.
3: Adéu.
17: Si nos hemos levantado a las 3 de la mañana, nos hemos leído los periódicos, los teletipos, hemos revisado la última hora, hemos visto lo que los compañeros nos han dejado, nos hemos puesto a escribir, hemos escrito, hemos hecho un guión. Y si ustedes, además, acaban de poner la radio, pues habrá que empezar. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.

0: Este nuevo tema inédito titulado I Want Your Love, grabado por el artista británico en 1965, antes incluso de llamarse David Bowie. Por aquel entonces, en 1965, su nombre artístico era David Jones. Para el resto de temas, los fans y los amantes de la música, vamos a tener que esperar hasta el 18 de septiembre. Será entonces cuando se publique ese disco con 10 temas inéditos y en donde colaboraron hace, pues, 60 años, figuras como Jimmy Page, quien más tarde formaría parte de Led Zeppelin, y también el pianista Nicky Hopkins, que trabajó con otros grupos como los Beatles, The Who y los Rolling Stones.
1: Fíjate, 60 años después, es curioso, ¿no?, que se encuentren canciones que no han sonado, que, bueno, que estaban ahí, escondidas, ¿no?
0: Ocurre mucho, y aquí en el mapa traemos muchas veces, sí, música de artistas, hay muchos productores musicales o muchas discográficas que tienen canciones que se descartaron en su momento. Uh-huh. Y ahora dicen, oye, ya sabes que es la época de la nostalgia, o incluso dices, oye, vamos a hacer un poco de negocio, sí, y vamos a publicar estas canciones inéditas de distintos artistas de hace décadas, incluso no tanto, porque hace poco se anunciaron canciones inéditas de Coldplay, que fíjate que todavía está actuando.
1: Sí, sí, que todavía siguen los escenarios. Bueno, en fin, sea por negocio, sea por nostalgia, pues bienvenido este disco con canciones inéditas de David Bowie. Y venga, vamos con otro asunto. A ver este. Donald Trump va a tener su cara en las monedas de un dólar.
0: Si ha salido con la suya, va a poder ver su efigie en las nuevas monedas que van a entrar en circulación en los Estados Unidos este otoño. Lo ha confirmado el Departamento del Tesoro, que ha esquivado la ley federal que impide que los presidentes vivos, y mucho más si están en el cargo, pues puedan aparecer en las monedas y en los billetes de ese país. Pero han aprovechado un resquicio legal, porque va a ser una moneda que va a estar en circulación, sí, pero que es conmemorativa por los 250 años de la existencia de los Estados Unidos. El propio Trump, en declaraciones a Fox,
2: es muy honrado, es cute, no es una foto, pero es muy cute, me dieron una coin.
0: Se hace un poco sorprendido, ¿eh? Como, anda, fíjate, me siento muy halagado porque sé que es algo inusual y, bueno, esto lo añado yo, va a conseguir esa inmortalidad, ¿no?, que tanto está buscando Donald Trump. ¿Cómo es la moneda? Bueno, pues es dorada. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos
1: que le gusta mucho
0: el dorado a Donald Trump? Bueno, pues es una moneda dorada con su cara seria, con traje y corbata en la cara, la palabra libertad en la parte superior, en la inferior pues aparecen los años conmemorativos y en el reverso, lo que sería la cruz de la moneda, pues está el gran sello de los Estados Unidos, que es la tradicional águila calva. Por cierto, que Trump también ha conseguido que su firma aparezca en los billetes de $100. Hasta ahora la firma que aparecía era la del tesorero. El departamento, en un comunicado, explicaba que ha tomado esta decisión como legado histórico de Trump al ser el artífice del resurgimiento económico de la edad de oro de los Estados Unidos, algo que es innegable. Esto es literal en el comunicado.
1: Bueno, pues en fin, ¿cómo pinta la cosa? Dentro de poco va a aparecer también en los cartones de cereales, ¿no?, que desayunan los niños antes de ir al cole. En fin, lo que seguro que ya han visto, o si no lo han visto, se lo cuenta ahora Nacho, porque ha aparecido mucho en redes sociales, se ha replicado, es esta foto que desde que conocimos que la final del Mundial va a ser entre España y Argentina, pues se ha vuelto a hacer viral, ¿no? Que es esa famosa foto de Messi bañando un bebé que resulta ser Lamine Yamal y que ahora, pues no sé por qué, ha vuelto a ser viral y está sorprendiendo al mundo entero.
0: Claro, nosotros conocimos esta foto, que pertenece a una campaña de UNICEF de hace 19 años, pues cuando Lamine Yamal irrumpió en el fútbol, sí, español. Aquí en España desde entonces conocemos esta imagen, pero claro, desde que se ha conocido la final España-Argentina, pues esta foto se está haciendo viral en todo el mundo. La foto la ha llegado al alcalde de Nueva York, que es Zoran Mamdani, quien ha confesado que al principio, cuando vio la foto, pues pensaba que estaba hecha con inteligencia artificial.
3: I thought that the image of Lionel Messi and Lamine Yamal was AI. I don't know if you've seen this image, but Lamine Yamal was picked out of a number of different.
0: Ayer lo explicaba en rueda de prensa porque le preguntaban por el partido, por la final que se va a celebrar en Nueva York, y claro, Mamdani pues explicaba lo que yo creo que nos pasó a todos, que quién iba a pensar que se podía dar esa casualidad. Entonces dices, bueno, yo esto no me lo creo, no me creo que entre el casting de bebés que se eligió entonces, ese bebé, 19 años después, fuese una estrella del fútbol y que se fuese a enfrentar en la final de la Copa del Mundo con Messi.
1: Madre mía. De hecho, mira, esta mañana justo hablando con, bueno, esta noche, hablando con un taxista, estábamos comentando un poco eso, las probabilidades. De hecho, vi ayer en Twitter que no sé si era una entre 675 mil millones. En fin, pues nada, Nacho, muchísimas gracias.
0: A ti.
1: Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, divendres és 17 de juliol.
6: Creo que objetivamente hay una victoria política. La ley avalada por el Tribunal de Justicia ha sido la ley que Junts forzó que se aprobase, porque mucha gente quedaba fuera, mucha gente y muchas cosas quedaban fuera de esa ley de amnistía.
5: És Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, ahir hora 25, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat l'amnistia. És una victòria que els partits independentistes celebren a mitges, perquè ara cal que els tribunals espanyols l'apliquin. Tots els ulls estan posats en el Constitucional i el Suprem. Ara hi entrem, però abans... Abans el temps, dia assolellat, temperatures que baixen una mica entre els 23 i els 30 graus al litoral, però que encara s'enfilaran fins als 37-38 a Ponent i a la Catalunya central. Pel que fa al trànsit, aquesta hora normalitat, i respecte al transport públic, si sou usuaris de la línia R1, de la línia 1 del metro, sapigueu que des d'avui fins al 28 d'agost estarà tallada entre la Florida i la plaça de Sants per diverses obres de millora del servei. Luxemburg defensa l'esperit de reconciliació de l'amnistia i rebutja que les despeses de l'1 d'octubre perjudiquessin el pressupost de la Unió Europea.
7: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
5: És el que deia el president de la Gran Sala en un pronunciament que responia a dues qüestions prejudicials. La primera, la que li va fer el Tribunal de Comptes, a qui considera que l'amnistia no xoca amb els interessos financers de la Unió Europea. La segona, la qüestió que li va plantejar l'Audiència Nacional, assegura que no és contrària a la directiva sobre terrorisme. I en base a aquest escenari, Vicenç Llorca, bon dia.
8: Bon dia, Gisela.
5: Ara què?
8: Ara es preveu que el Tribunal Constitucional resolgui els recursos d'empara que van presentar els polítics del procés perquè el Suprem es va negar a aplicar-los l'amnistia. Això serà la tardor. Després encara faltarà el pronunciament del Suprem, un tribunal, recordem, amb majoria conservadora, amb jutges com Manuel Marchena o Pablo Llarena.
5: Aquest és l'escenari judicial. L'analitzem, però, també la lectura política. Puigdemont i Junqueras veuen la sentència del TJUE com una victòria parcial perquè encara falta que els tribunals els apliquin l'amnistia. Tant Junts com Esquerra creuen que el camí contra la repressió no s'ha acabat. Diuen que ara no hi ha excuses per aplicar del tot la llei. Laura Pons.
9: Tant Junts com Esquerra assenyalen els tribunals espanyols i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són Oriol Junqueras i Jordi Turull.
10: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
11: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
9: Tots dos parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, poca unitat entre independentistes, fins i tot en dia de celebració. Aquest era el dard de Turull als republicans.
11: Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
9: I és que recordem que Junts, el gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat el PSOE i Esquerra amb l'excusa que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla, treu pit de l'amnistia i assegura que la llei és mèrit seu.
5: Doncs escoltem ara el comentari que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
12: Principal protagonista i gran absent. Totes les lectures de l'aval d'Europa a l'amnistia portaven incorporat l'apèndix de quan podrà tornar Carles Puigdemont. Però, com els últims mesos, l'expresident només va parlar a les xarxes. Va deixar que fossin Jordi Turull i Gonzalo Boye qui fixessin el missatge de Junts. Reivindicació de l'èxit de l'amnistia, amb d'art afegit a Esquerra, i exigència d'aplicació de la llei als tribunals espanyols. Puigdemont va refredar un retorn immediat perquè el Suprem es manté inflexible i el Constitucional resoldrà a la tardor. Fa mesos que el líder de Junts ha optat per un perfil baix, tot i estar a la cuina de les grans decisions. El seu partit s'ha allunyat estratègicament de Pedro Sánchez i ha flirtejat el Congrés amb un PP disposat ara sí a passar pàgina del procés. El retorn de l'expresident és l'última bala de Junts per contenir la queixalada d'Aliança Catalana. La pregunta és, doncs, més enllà dels tribunals, quan deixarà d'hivernar Puigdemont?
5: Però més enllà de l'amnistia hi ha altres qüestions i hi ha novetats sobre la mort de la família catalana que va perdre la vida en un accident d'helicòpter mentre sobrevolava Nova York. La Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels Estats Units assenyala que la causa més probable de l'accident va ser l'impacte d'un estol d'ocells.
8: La investigació ha localitzat restes de les aus prop del punt d'impacte i en diverses parts de l'aparell. L'helicòpter accidentat va caure al riu Hudson. Va morir una família amb tres fills menors i el pilot del vehicle.
5: I la mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia al març, ha presentat dues denúncies perquè s'investiguin les presumptes violacions que va patir la noia. Entre les proves aportades a la fiscalia, ha donat manuscrits a la jove que relaten els fets i que permetrien identificar els agressors. Carles Couso, bon dia.
13: Dues presumptes violacions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. En les denúncies, que inclouen escrits a mà de la mateixa Noelia i diversa documentació, la mare demana identificar els presumptes agressors. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica. La família no va poder denunciar els fets en el seu moment en no tenir proves suficients.
5: Són les 6:55.
14: Nueva York!
15: Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la Taverna dels Bojos del Que Jugues, el Tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i, passi el que passi, el postpartit.
16: És gratis, eh?
15: Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
4: Hoy por hoy, Catalunya.
5: I ja sabem quins són els noms més posats als nadons de Catalunya l'any passat. I són Biel i Júlia, ho diu l'estadística de naixements i d'ESCAT. Ara bé, per territoris hi ha diferències. Elia Pijuan.
9: Mateo i Sofia són els noms més posats a l'àmbit metropolità i Jan i Martina a les comarques gironines i a les del Camp de Tarragona. Marc, el més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han sigut Hugo i Pau. I el nom de Júlia, el més posat de l'any 2025, segons l'expert en onomàstica Albert Turull, ha anat canviant la seva imatge.
18: És un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, diferència de, jo què sé, Concepció. Ningú posa Concepció a una nena. I no està pas prohibit.
9: El 46,3% dels nadons nascuts l'any passat són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de la mare al naixement del primer fill és de 32 anys.
5: I el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha donat llum verda a la construcció de gairebé 8.000 habitatges nous durant la primera meitat de l'any.
8: És un 2,5% menys que el mateix període de l'any passat. Els arquitectes veuen complicat complir els plans del govern de construir 50.000 habitatges públics protegits abans del 2030.
5: I Espanya i Argentina ja són a Nova York, on diumenge han de disputar la final del Mundial. Lamine va acabar coix del partit contra França, però la selecció assegura que serà el duel. Santi Ovalle, enviat especial al Mundial, bon dia.
19: Bon dia, Lamine Yamal no va completar el penúltim entrenament previ a la gran final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Va saltar al camp amb un embenat a la cama, però pel que ens expliquen és un cop que va patir a l'acció del penal de Digne a les semifinals i podrà estar sense cap mena de problema al partit contra la selecció d'Argentina, que acaba d'aterrar fa pocs instants a la ciutat de Nova York després de patir un retard en el seu vol per problemes de tempesta elèctrica a la sortida d'Atlanta. Els dos equips ja són a Nova York per disputar la final del món entre Espanya i Argentina el dia 19 a Nova York.
5: I la premsa esportiva escalfa motors de cara a aquesta final que enfrontarà Lamine i Messi. El diari Sport treu pit de la foto de l'argentí banyant un Lamine de mesos.
8: Diu el diari que aquesta foto només la podia fer l'Esport i que ser llegendes del Mundial només ho podien fer ells. A les pàgines interiors, Joan Bails explica la veritat de la foto.
5: I aquesta mateixa imatge la trobem a la portada de l'AS.
8: Bany de glòria, titula aquest mitjà. Explica que la foto feta per Joan Montfort per un calendari benèfic de l'Esport agafa avui el seu màxim simbolisme.
5: I el Mundo Deportivo que parla d'una final de la Masia.
8: Destaca que 9 dels jugadors del Mundial s'han format a la pedrera del Barça i que Messi i Lamine rubriquen l'èxit del mètode blaugrana.
5: Una final que es podrà seguir en català a Ser Catalunya aquest diumenge al vespre amb l'equip del Que T'hi Jugues, amb retransmissió especial d'aquest partidàs. Pol Valero.
20: La gran final amb la narració del Flaqui.
21: El balón de cara, le pega Messi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
20: Que després de cantar centenars de gols de Leo Messi tornarà a narrar en català per explicar l'últim gran partit del millor futbolista de la història.
21: Messi al rescate de Argentina! Messi, siempre Messi, eterno Leo!
20: I a davant tindrà una selecció espanyola liderada per l'estrella de present i de futur del Barça, Lamine Yamal.
21: La chilena de Lamine! ¡Es un golazo, Lamine! ¡Es una joya de la joya de la Masía! ¡Es un regalo para la vista!
20: Tot plegat es podrà seguir a l'antena i a la web i l'app de Ser Catalunya.
5: I amb la música dels Snarky Puppy, que aterren aquest divendres al festival de Portaferrada, ens plantem a les 7 del matí.
22: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Així llegamos a las 7:20, las 6:20 en Canàries.
1: En una bona obra, el silenci també es construeix. Sabem que ja no sents res, perquè a Obramat tenim les millors solucions d'aïllament que fan la casa més eficient, com el SATE, que t'aïlla sense restar espai a l'habitatge, o aïllant interior tèrmic, acústic o de tots dos tipus. Solucions eficients que t'ajuden a reduir fins a un 50% les pèrdues energètiques. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fine ha arribat a Lleida. Fine Ascensors. Fine.cat. Compromesos amb tu.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 17 de juliol i notícia que ha pogut saber aquesta casa. Red Eléctrica va demanar dimecres a les grans indústries catalanes que paressin màquines durant una hora. La raó, una davallada inesperada de l'energia eòlica que va coincidir amb un pic de consum elèctric propiciat per aquesta onada de calor. De fet, dimecres hi va haver rècord de demanda elèctrica a Catalunya. Va ser el dia que els termòmetres es van enfilar fins a passats els 40 graus. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps. Dia assolellat, temperatures que baixen una mica, entre els 23 i 30 graus al litoral, la Forquilla, i s'enfilaran els 37-38 a Ponent i a la Catalunya central. El trànsit a aquesta hora, normalitat, i el transport públic des d'avui i fins al 28 d'agost està tallada la línia 1 del metro entre la Florida i la plaça de Sants per obres de millora. Red Eléctrica va demanar al pic de l'onada de calor que algunes indústries catalanes aturessin durant una hora la seva activitat. Es tracta d'un mecanisme de seguretat pactat amb les empreses que s'activa quan hi ha una descompensació entre la generació d'energia i la demanda. Segons ha pogut saber, CIR Catalunya es va activar dimecres a la nit. Oriol Soler.
2: Una reducció inesperada de l'energia eòlica va obligar a activar el sistema de resposta activa de la demanda, un pacte segons el qual Red Eléctrica pot demanar a grans consumidors d'energia que aturin l'activitat per equilibrar l'oferta i la demanda del sistema a canvi d'indemnitzacions anticipades. És el primer cop que s'activa aquest mecanisme a Catalunya aquest 2026 i el segon cop a tota Espanya. Les empreses afectades són sobretot químiques, fàbriques de paper o cimenteres, i a tot plegat cal sumar-hi que Vandellòs 2, un dels reactors nuclears catalans, està aturat des de dissabte perquè s'està arreglant una vàlvula. La patronal de les nuclears confia en tenir-ho arreglat aquesta setmana, però ressalta que les previsions de Red Eléctrica ja es van fer aquests dies sense comptar amb l'energia d'aquest reactor.
1: L'aturada va coincidir amb el dia en què Catalunya hi va haver el màxim de demanda elèctrica en el que portem d'any. Vicenç Llorca, bon dia.
3: Bon dia, Gisela. La punta de consum va superar els 8.100 megawatts i va accedir al màxim registrat durant l'estiu del 2025, que es va situar als 7.300 megawatts, un 10% més. El valor màxim s'ha situat a les 3 de la tarda.
1: Catalunya ha viscut l'inici d'estiu

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, divendres és 17 de juliol. Els partits independentistes celebren a mitges l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia. A mitges perquè ara cal que els tribunals espanyols l'apliquin i veure de quina manera ho fan. La pilota, doncs, és a la taulada del Constitucional i del Suprem, que d'entrada no tenen pressa. És la principal notícia del dia, però abans repassem els tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs continuem tenint paciència durant la jornada d'avui, perquè tenim encara actiu dos accidents. El primer, com dèiem, ha estat a la AB7, a l'altura de Parets del Vallès, que encara deixa els vehicles al voral i provoquen 2,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu des de primera hora del matí en ambdós sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 de Santa Maria d'Oló amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, pel que fa als voltants de Barcelona i sobretot al Llobregat, a hores d'ara força fluidesa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, si sou usuaris de la línia 1 del metro, sapigueu que estarà tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre la Florida i la plaça de Sants. I el tercer imprescindible, el temps. Núria Seró, com tenim la calor?
3: Avui les temperatures seran similars a les d'ahir i també ho seran aquest cap de setmana. Esperem pocs canvis, una calor moderada. Avui hem de parlar en general de tranquil·litat, tot i que al Pirineu i Prepirineu es poden escapar alguns ruixats, i aquesta dinàmica també repetirà tant dissabte com diumenge. L'índex ultraviolat és molt alt tant avui com també el cap de setmana. I avui esperem una màxima de 31 graus tant a Tarragona com també a Barcelona, 37 a Girona i 38 a Lleida.
1: Victòria incompleta, així és com defineixen els partits independentistes l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Incompleta perquè dos anys i escaig de la seva aprovació encara no s'aplica a tots els afectats. L'últim en demanar celeritat ha estat l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ahir passava per l'hora 25 del Pablo Tallón.
4: Bueno, yo creo que es un criterio de interpretación obligatorio que es efectivo desde hoy mismo y por lo tanto... El reloj para el Tribunal Supremo ya ha empezado a correr y el reloj para el Tribunal Constitucional viene corriendo hace casi 2 años, ¿no?
1: Que s'apliqui ho demanen els partits independentistes, però també Salvador Illa.
5: Què més cal per aplicar la llei de manera vigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Ara bé, tant Junts com Esquerra creuen que el camí contra la repressió no ha acabat amb aquesta victòria. Diuen també que ara no hi ha excuses, com deien, per aplicar del tot aquesta amnistia. Ens ho explica la Laura Pons.

0: Junts com Esquerra assenyalen els tribunals espanyols i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són Oriol Junqueras i Jordi Turull.
1: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
2: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
0: Tots dos parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, poca unitat entre independentistes, fins i tot en dia de celebració. Aquest era el dard de Turull als republicans.
2: Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
0: I és que recordem que Junts, el gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat el PSOE i Esquerra amb l'excusa que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla, treu pit de l'amnistia i assegura que la llei és mèrit seu.
3: Val la pena llegir avui què diuen les editorials dels diaris. Vicenç Llorca, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
3: I comencem pel País, que titula Europa neteja el camí.
4: L'aval a l'amnistia, que s'assuma al que fa un any li va donar el Constitucional, hauria de permetre que la qüestió que durant anys ha inflamat la societat espanyola i catalana torni al territori d'on no hauria d'haver sortit, el de la tal liberació política i parlamentària.
3: A La Vanguardia, el seu director Jordi Juan també va en aquesta línia, avala la reconciliació.
4: Més d'hora que tard, ja no hi haurà més traves que es pugui imposar, de manera que la llei d'amnistia es podrà aplicar tot dins, com apunta Enric Juliana en aquest diari també.
3: I del diari Ara en destaquem l'article d'Antoni Bassas, Amnistia i reconciliació.
4: Qualsevol reconciliació digna d'aquest nom hauria de permetre un diàleg sense histèries electorals sobre com donar sortida a les demandes majoritàries de Catalunya. Però amb un govern PP-Vox a l'horitzó, reconciliació rima amb il·legalització.
3: I el periòdico titulen Acatar l'amnistia.
4: És l'editorial en aquest diari. En un estat de dret, llegim, les resolucions judicials poden ser objecte de crítica, però s'han de complir.
3: Doncs nosaltres el que ara fem és escoltar el comentari d'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
5: Principal protagonista i gran absent. Totes les lectures de l'aval d'Europa a l'amnistia portaven incorporat l'apèndix de quan podrà tornar Carles Puigdemont. Però com els últims mesos, l'expresident només va parlar a les xarxes. Va deixar que fossin Jordi Turull i Gonzalo Boye qui fixessin el missatge de Junts. Reivindicació de l'èxit de l'amnistia, amb d'art afegit a Esquerra, i exigència d'aplicació de la llei als tribunals espanyols. Puigdemont va refredar un retorn immediat perquè el Suprem es manté inflexible i el Constitucional resoldrà a la tardor. Fa mesos que el líder de Junts ha optat per un perfil baix, tot i estar a la cuina de les grans decisions. El seu partit s'ha allunyat estratègicament de Pedro Sánchez i ha flirtejat el Congrés amb un PP disposat ara sí a passar pàgina del procés. El retorn de l'expresident és l'última bala de Junts per contenir la queixalada d'Aliança Catalana. La pregunta és, doncs, més enllà dels tribunals, quan deixarà d'hivernar Puigdemont?
3: Però més enllà de l'amnistia hi ha altres temes i hi ha novetats sobre la mort de la família catalana que va perdre la vida en un accident d'helicòpter mentre sobrevolava Nova York. La Junta Nacional de Seguretat en el Transport assenyala que la causa més probable de l'accident va ser l'impacte amb un estol d'ocells.
4: La investigació ha localitzat restes de les aus prop del punt d'impacte i en diverses parts de l'aparell. L'helicòpter accidentat va caure al riu Hudson. Van morir una família amb tres fills menors i el pilot del vehicle.
3: I reduir les esperes a urgències, això és el que han aconseguit 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut. Les han reduït entre mitja i una hora amb un nou model de triatge. En casos menys greus, els atenen les infermeres sense que hi hagi d'intervenir ni cap metge, Susana Ruiz.
6: És un model que deixa en mans d'infermeria l'atenció a pacients que van a urgències de l'hospital amb quadres de baixa complexitat. Les infermeres no només valoren el pacient, com ja fan ara en el triatge convencional per classificar-los segons el grau de gravetat, sinó que també decideixen i resolen la consulta sense necessitat de derivar el malalt a metges o altres professionals. El projecte està liderat per l'Hospital de Viladecans, que el va arrencar el 2019. Des de fa un any, la resta de centres de l'ICS s'hi han sumat i amb aquest sistema han atès vora 16.000 persones, una xifra petita, tenint en compte que aquests hospitals atenen aproximadament 900.000 urgències cada any.
3: Són les 8:28.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Oi por oi, Catalunya.

0: primera vegada a la final d'un Mundial i qui sap si també la última que Leo Messi i Lamine Yamal s'enfrontin en un terreny de joc i Jordi Martí, suposo que ara els que ens estan escoltant ja tenen ganes de desxifrar aquest inici de programa. Tot apunta a que tindrem el Lluís Flaquer, potser. Dóna'ns els detalls, si us plau, perquè volem saber com podrem viure el que t'hi jugues i a Ser Catalunya aquesta final històrica.
1: A Ser Catalunya, el diumenge, a partir de les 8 del vespre, una hora per tant abans, amb direcció del Sique Rodríguez. El Sique Rodríguez interromp, com no pot ser de cap altra manera, les seves vacances, i ve aquí a fer aquesta edició especial del que t'hi jugues, final mundial i narració des dels Estats Units a càrrec de Lluís Flaquer. Narració des dels Estats Units a càrrec de Lluís Flaquer, perquè ens expliqui i ens narri, primer, diguem-ne, una magnífica final, i després totes les coses que hi van lligades, ni més ni menys que la final de la Masia, amb aquest relleu entre Leo Messi i Lamine, que la fa especialment atractiva, i com que és tan ingent la feinada, l'expectativa que s'acumula en aquesta final, hem pensat, com deies tu, que hi han de ser els millors, els líders, els més bons. Per tant, direcció del Sique Rodríguez, narració del Lluís Flaquer des dels Estats Units, i una mica en aquest fil conductor de la Masia, aquí a la taula, en els comentaris, hi seran el Nil, hi seran l'Adrià Soldevila, el nostre Fermín i un servidor.
2: La nostra Masia.
3: Ara sí que hi ha els líders.
1: És també una mica la nostra Masia. Per tant, diguem-ne que és un plaer i un orgull poder anunciar que, en efecte, aquest diumenge, Lluís Flaquer ens narrarà des dels Estats Units aquesta final tan singular, tan especial, entre Espanya i Argentina, Argentina i Espanya, Messi, el beneït peu esquerre, etc etc etc. I a qui ens trobareu amb aquesta colla? Per descomptat, doncs, un munt de gent de la casa hi col·laborarà. Diguem-ne, és un desplegament prou important, però estem molt contents que ho puguem fer en català, a Ser Catalunya, amb el Sique, amb el Flaqui i tota la tropa.
0: Doncs ja ho escolteu, a Ser Catalunya, el que t'hi jugues, ens vestim de gala el diumenge per aquesta finalíssima. Fa 20 anys que vibrem aquí amb els gols del Flaqui, primer cantant els miracles de l'enyorat Leo Messi, vestit de blaugrana, i ara amb les meravelles de Lamine Yamal. I Flaqui, suposo que et fa especial il·lusió poder explicar aquí a casa teva un partit com aquest.
4: Hola, Elena, què tal? Bon dia. Doncs sí, Ser Catalunya no volia ni podia estar al marge d'un partit com aquest, ja no perquè es tracta de la final del Mundial, sinó per qui la juga. El partit que decidirà el campió del món té un cartell immillorable. Només cal veure com el ven la pròpia FIFA a les seves xarxes socials, amb una doble fotografia. A l'esquerra, la cara de Lamine Yamal. A la dreta, la de Leo Messi. Si la llegim en clau casa nostra, tot un homenatge a la Masia, que pot presumir d'haver format el que ha estat millor jugador de la història i el que assumir algun dia ser-ho, si és que es pot haver algú que algun dia es pugui comparar a Leo Messi. Més enllà d'ells dos, la final té protagonisme culer i català. 8 jugadors blaugrana poden ser diumenge campions del món, gairebé un terç dels convocats per De La Fuente. Amb més o menys protagonisme, però els Olmo, Ferran, Pedri, Gavi, Eric García, Cubarsí, Joan García i l'esmentat Lamine fan que la final també la jugui una mica el Barça. I si ampliem el focus, com deia, hi ha fins a 9 catalans en aquesta selecció, afegint els que ja hem esmentat que juguen al Barça, els David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Així que Masia, catalans, Barça, Lamine Yamal i Messi. Un gran aparador per casa nostra que explicarem des dels Estats Units aquest diumenge a Ser Catalunya. Personalment, ja t'imagines, serà un privilegi posar veu al primer i vés a saber si últim enfrontament entre Messi i Lamine Yamal. 20 anys els separen, però el seu vincle amb el Barça els uneix. Un dels dos diumenge serà campió del món i nosaltres ho explicarem a la ràdio.
0: Serà un plaer, gràcies Flaqui, escoltar-te. Diu el Flaqui Masia, catalans, Barça, Lamine i Messi. I jo afegiria i Flaqui,
1: no? I ja és exactament.
0: El binomi, no? La sèrie perfecta aquí al que t'hi jugues a Ser Catalunya.
1: I en aquesta taula que tenim també ben parada, no oblidem que connectarem amb el Casino de Barcelona, on es pot seguir la narració, i en el casino trobarem el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo i tots els nostres seguidors. La gent del que t'hi jugues que s'acosta al casino per veure'ns i per seguir amb nosaltres la narració. Però és que, a més, també tindrem enviats especials, si m'ho permets, amb llocs on els argentins ho viuran amb molta intensitat. A Laia Pujals. Et preguntaràs...
0: A la pantalla gegant de Barcelona.
1: A la pantalla gegant, el Martí Juncà, també l'hi tindrem. I a Rocafonda, la Núria Vilamala. Per tant, diguem-ne, aquest és el menú L'hem començat pel plat més gros, però aquests plats també són molt importants, també amb tota la col·laboració d'aquests companys per seguir aquests punts que t'he dit, i el casino, on hi haurà aquest ambient especial que ha anat increixendo i que el diumenge serà brutal, que diria aquell.
0: De seguida connectarem amb el Cristóbal i el Tio Faja per veure com estan preparant aquesta final del Mundial, aquest partit d'Argentina contra Espanya, que ja sabeu, teniu una cita aquí el diumenge a Ser Catalunya a partir de les 8, perquè això sí que serà històric. El Sique i el Flaqui ens narraran la final del Mundial de Lamine contra Messi. Marxem ara fins a Nova York, que és aquests dies la capital mundial del futbol. Tot el poder futbolístic concentrat allà durant aquests dies. Entre ells, el president del Barça, Joan Laporta, que ha estat amb el Santi Ovalle aquesta matinada al Larguero passejant pels carrers neoyorquins.
2: Muy bien, hemos estado paseando aquí con Deco, con Alejandro, con unos amigos y bueno, dando una vuelta por Nueva York, que siempre es agradable. Y además, a primera hora hemos tenido una reunión con gente de FIFA y gente del fútbol. Aquí está la creme del fútbol y merece la pena pues vivir estos momentos.
3: Son días intensos de reuniones, ¿no?
2: Sí, sí, sí, con la Liga, con la Federación. La verdad es que la Federación que nos ha invitado, bueno, se está portando de forma excelente. Estamos pues muy agradecidos y bueno, muy ilusionados también, porque con los 8 jugadores que tenemos en la selección española, que están ilusionadísimos por jugar una final y ganarla. Lo han conseguido llegar a la final y ahora esperemos que la consiga, que consiga ganarla.
3: Ha visto el vendaje de Lamine, pero no hay que preocuparse mucho, ¿no?
2: Bueno, creo que fue en la jugada del penalti, ¿eh? Sí, pero también nos ha dicho que está bien. Yo creo que para Lamine es un partido para todos, ¿no? Pero para Lamine especialmente, porque generalmente el fútbol siempre se focaliza en jugadores de referencia y esta final se está muy focalizando mucho en el duelo Messi-Lamine, ¿no? Para mí, como presidente del Barça, un orgullo que se hayan formado los dos en la Masía, como muchos otros que mañana pues jugarán. Messi pertenece a la historia más gloriosa del Barça, mejor jugador de la historia, que todavía es determinante en el presente, y luego tenemos a Lamine, que es presente y que es futuro, y que bueno, tiene un talento también excepcional como lo tiene Leo, y otros muchos jugadores que jugarán la final, que creo que son dos estilos distintos. España, Argentina, dos estilos distintos, pero con jugadores muy talentosos todos ellos. Pero para mí la selección española tiene un equipo más conjuntado, con un estilo más definido. La selección argentina es más correosa, es más bueno, también juegan su estilo, con mucho talento, por supuesto. Argentinos siempre han tenido talento futbolístico, pero lo que sí que es cierto es que pues son pues un pelín más intensos, ¿no?, que los jugadores tan talentosos que tiene la selección española. Lo que pasa es que pienso que la clave estará en tener la pelota. Espero que la tengan la selección y que bueno, que ganemos la final.
3: Hay 8 del Barça en la final. Messi no es del Barça, pero bueno, lo sentimos como propio. Pero hay uno que podrían ser 9 al final del verano, ¿no?, en Argentina.
2: Bueno, esto yo no voy a hablar ya de esto. Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta. Creo que es una oferta muy importante. Si estás dispuesto a aceptarla, fantástico. Y lo que sí que no va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión si mantenemos la oferta o no, y dependerá de cómo transcurra estas 2 semanas que hay para terminar julio. Y lo hemos hecho desde el respeto institucional.
3: Me preguntaba, Manu, que si escuchó lo que dijo, ¿qué le parecieron las palabras de Julián, no única y exclusivamente?
2: Bueno, ya os he dicho, sobre este tema no quiero seguir hablando, ya os he comentado lo que ha hecho el Barça, el jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Y además, pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena. Y ahí está, ya veremos cómo transcurre todo esto, pero el director deportivo de está trabajando muy bien, ha incorporado a DM esta semana, lo firmamos, la que viene, trabajando de manera muy eficiente, muy con discreción, como se debe trabajar, y evidentemente si veremos cómo ha evolucionado de Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
0: Joan Laporta, al Larguero, bien que Julián ya ha demostrado que quiere cambiar de aires. Hemos hecho una muy buena oferta por el Nilsula. ¿Qué tal? Bon dia.
5: ¿Qué tal, Helena? Molt bon dia. Joan Laporta, que continua amb aquest discurs de que l'oferta és bona, de que el Barça té clar que Deco vol a Julián, que el Barça vol a Julián, que Flick vol a Julián, però per l'altre costat també mantenen una postura molt clara de que tenen clar que Julián l'any que ve jugarà a l'Atlètic de Madrid. A la que acabi el Mundial, crec jo que tindrem un parell de setmanes molt intenses, i sobretot el moment del retorn de Julián entrenant amb l'Atlètic de Madrid crec que podrà marcar un abans i un després, i si realment hi ha opcions reals de portar-lo o no.
0: Veurem com avança aquest capítol Julián, qui de moment Nil no es pot entrenar és Adeyemi.
5: Encara no es pot entrenar, el Barça preveu poder-lo fer oficial a finals d'aquesta setmana o ja la setmana que ve. La presentació vam explicar ja ahir que estaven esperant que Joan Laporta i Deco tornessin dels Estats Units. Per problemes encara burocràtics, faltava algun document, no s'ha pogut entrenar amb els seus companys avui. Qui sí que ho ha fet ja és Marc André Ter Stegen, que vam explicar que ell tenia un petit problema personal, que també ha de solucionar aquesta sessió a l'Àjax. En principi, com em vam explicar, l'espera la setmana que ve, perquè l'Àjax té un partit important de Conference League i Mitchell vol tenir-lo quan abans millor. Aquestes són les novetats en clau Barça, pendents un dia més, sembla mentida, del genoll de Frenkie de Jong, que avui, aquest matí, passava proves definitives, per tant, molt atents a aquesta lesió de genoll important que té un dels capitans del Barça.
0: Doncs si hi ha novetats de De Jong, us les explicarem aquí al Què t'hi juga, si no a l'antena de SER Catalunya durant el dia d'avui. I Jordi, el Barça avui ha fet oficial el que ens va explicar aquí al Què t'hi juga és l'Adrià Soldevila fa una setmana, que fa aquesta emissió de bons per valor de 105 milions d'euros, sobretot per poder fitxar aquest estiu.
1: Correcte. Ens ho va explicar, com dius, en Soldevila, per exemple, els Adeyemis, un eventual Julián Álvarez, Cancelo, l'operació de Cancelo. Doncs pivotaran sobre aquesta emissió que has dit de deute de 105 milions, que és un deute que està garantit i té el suport dels ingressos dels drets de televisió. Per tant, diguem-ne que és una emissió de deute que ha sortit molt bé, entre altres coses, perquè va contra els drets de televisió, que és un dels grans actius de qualsevol club. Els futbolistes ho són en primer lloc, els drets de televisió també. Per tant, es va complint aquests primers 105 del mes de juliol i un altre nou crèdit de 105 milions més que s'espera pel novembre. Tot plegat, insisteixo, és per alleujar les tensions de tresoreria. Certament, aquest avançament dels drets de televisió doncs, són drets que queden hipotecats, però es tracta de d'evitar aquesta tensió a la tresoreria. Es tracta de tenir recursos per atacar, com dius tu, Helena, aquests fitxatges que el Barça té en l'expectativa, perquè recordem que en el cas d'Anthony Gordon quedaria involucrat, quedaria computat, quedaria connectat a l'anterior exercici. Per tant, ara tenim aquests primers 105 i després, al mes de novembre, també hi ha nòmines en curs, també els altres 105, tal com ens va explicar l'Adrià Soldevila el 9 de juliol del 2026.
0: Gràcies, Jordi. Tornem cap a Nova York, va.
6: El Mundial de Futbol, el Neti juga.
0: Perquè ja sabeu que el Santi Ovalles camaleònic s'adapta allà on va, però certament a Nova York està com a casa i aquesta matinada s'ha muntat un superet de nivell per anar escalfant motors de cara a la finalíssima. Santi, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Helena? Des de ja Nova York, on Espanya ha d'abordar la segona estrella, des de Little Spain, a un restaurant espectacular y amb el chef Jordi Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mercado Little Spain. Un placer teneros aquí en casa. Gracias por la visita y nada, pues aquí esperando la finalísima y esperando levantar la segunda estrella este domingo.
3: Cuéntame tu historia.

0: por la visita y nada, pues aquí esperando la finalísima y esperando levantar la segunda estrella este domingo.
1: Cuéntame tu historia de eso de que eres el amuleto de los New York Knicks.
0: Bueno, esto es algo, una leyenda urbana que se ha creado en el círculo del staff de los New York Knicks. Tengo la suerte, tengo la gran suerte de conocer al vicepresidente, al presidente del equipo, y parece ser que, bueno, creen que les doy suerte, creen que cuando viajo con ellos, que de hecho suele ser así, ganan, y de hecho me llaman el Lucky Charm del equipo. Y eso ha acabado incluso en un tatuaje en mi pierna derecha.
1: En un tatuaje y una rúa en el autobús del equipo, ¿no?
0: En una rúa que todavía no sé, la gente me preguntaba que si iba a ir a la rúa, les dije que sí, cuando les enseñé fotos, y me decían, no has ido a la rúa, eres parte de la rúa. No sé cómo ha acabado ahí, la verdad que yo estaba ahí como un niño pequeño en Disneyland, y la verdad que, bueno, pues tuve la gran suerte de celebrar un título de los New York Knicks en la rúa, en uno de los autobuses que conformaban esa histórica fecha para Nueva York.
1: Jordi, ¿qué va a comer hoy esta gente?
0: Bueno, pues van a comer lo que les apetezca, porque además vienen, me dice Jordi que ha estado andando por Nueva York todo el día, además vendrá con hambre, su hijo también está aquí mirándome como diciendo, deja de hablar y ya tráeme las croquetas y el chuletón que tengo hambre, y nada, pues en cuanto me sueltes, corriendo a la cocina y a daros de comer.
1: Muchas gracias, ¿eh?
0: Gracias y bienvenido.
1: Al Jordi Andrés, al chef d'aquest Little Spain, demanava ara al Jordi al Diego. El Diego és un oient al que t'hi jugues. Diego, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal? Encantat.
1: Qui guanyarà, Espanya o Argentina?
2: A veure, jo crec que venim nosaltres millor, però tenen a Messi.
1: I Messi són paraules majors, no?
2: Messi mai se sap. Jo mai em fio d'ell.
1: Per què t'agrada escoltar el que t'hi jugues?
2: Doncs perquè pues, quan acabem de veure els partits del Barça al camp, sempre al cotxe, pues, volem escoltar la roda de premsa i què tal ha anat el partit. I sempre escoltem el que t'hi jugues.
1: El Diego és el fill del Jordi i el Jordi és un gran conegut de la cadena sèrie del que t'hi jugues. Jordi Évole, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, Santi, i tu?
1: Doncs molt bé. Portes seguint Espanya tots aquests dies? Des de quan? Des de quina ronda?
3: Des de quarts de final, però tot per potre. És a dir, nosaltres vam treure els bitllets d'avió al mes de novembre sense que hagués hagut el sorteig de grups, ni tan sols. I vam dir, bueno, mirem les dates de quarts fins a la final. Vam veure que hi havia uns quarts a Miami i vam veure que la final era a Nova York i vam agafar un vol Barcelona-Miami i després Nova York-Barcelona. I vam arribar a Miami el 6 de juliol, el dia que Espanya jugava els vuitens de final en Portugal, que vam veure el partit a l'avió. Amb la por de
1: poder... De venir per res, no?
3: De venir per res, perquè a part ja vam comprar les entrades de tot el quadre, de quarts, de semis, de final, i clar, ens ha tocat la loteria. O sigui, vam anar a Los Angeles a veure Bèlgica, vam anar a Dallas a veure el partit en França, que allò va ser increïble, i ara doncs esperant el diumenge i a passar aquests dies previs caminant per Nova York, que és una ciutat molt caminable, i jo crec que és una cosa que de moment no sabem calibrar el que estem visquent. No sabem calibrar que a més, la final sigui aquí, en un lloc, per exemple, com jo crec que Nova York és una ciutat que s'assembla molt a Barcelona, té un aire europeu, estan als Estats Units, i és molt emocionant perquè a nosaltres també coincideix que amb el Diego, quan era molt petit, quan tenia 4 anys, vam viure aquí, a Nova York, el Mundial del 2010, que el vam guanyar. I vam seguir tots els partits d'Espanya, perquè aquell estiu el vam passar aquí a Nova York, i el 2010 vam veure guanyar Espanya a Nova York el Mundial de Sud-àfrica. I aquest any volem veure guanyar Espanya a Nova York el Mundial dels Estats Units.
1: Com estàs veient a Lamine Yamal en aquest Mundial?
3: Lamine Yamal, el que ha de fer, està per fer. O sigui, Lamine Yamal, el dia de la final, serà un titan. I serà el dia de la gran consagració, si es pot dir així, perquè jo crec que ja està consagrat. Lamine Yamal es consagra el dia que li marca França a l'Eurocopa, i jo crec que Lamine tindrà un gran dia el diumenge, perquè a part li encanten aquests partits, i no s'arronsa, i és un tio que és, en aquest sentit, té molt poc caràcter català, cosa que a mi m'agrada molt, perquè forma part de la nova barreja de Catalunya. No té aquella por atàvica que tenim els catalans, que sempre ens surtin malament les coses. Ell surt a la roda de premsa contra França i diu, som favorits, i no passa res. És que per què ens hem de

0: Sempre està com agafant les coses amb pinces de ai, ja veurem, ai, patirem, ai, anem guanyant 3-0, però ai, si ens marquen un, ja veurem què passa. No, home, no. O sigui, s'ha acabat. Aquesta actitud s'ha acabat. I jo crec que Lamine és el gran exponent de la fi d'aquesta actitud. I jo me n'alegro molt.
1: Són una mica una generació així, perquè Cubarsí, que és un caràcter totalment diferent, però també tu el veus jugar i dius, sembla està jugant una final o una semifinal de la Copa del Món, sembla que estigui passejant per l'Estanyol amb la família tota la vida, i com que no noten gaire la pressió aquesta gent.
0: És l'hora del pati. O sigui, aquesta gent surt a jugar a futbol com qui surt a l'hora del pati a jugar a futbol. I això no té preu. O sigui, tu els veus al camp, i els, jo he vist tots els partits per la tele fins a quarts, i els veus al camp, a l'estadi, una mica amb la posició global de com estan col·locats al camp. Clar, el dia de França va ser molt espectacular, però és que juguen d'una manera tan alegre, tan col·lectiva, tan sense buscar el protagonisme d'un, tan generosa amb el company, que no hi ha cap equip al Mundial, no hi ha hagut cap equip al Mundial com Espanya. Cap selecció com Espanya. Argentina és l'única selecció que ens pot fer mal. És així. És l'única selecció que com són uns autèntics bojos, són capaços de liar-te-la en 4 minuts com li van fer l'altre dia a Anglaterra. Però jo crec que Anglaterra no coneix Argentina com coneix Espanya-Argentina. No hi ha selecció que conegui millor Argentina que Espanya. I crec que això es notarà el diumenge. Crec que veurem un partidàs, crec que Messi li faria un lleig a Maradona guanyant 2 mundials seguits, cosa que no va aconseguir Maradona, hi ha coses que no es poden tocar, i a part és que crec que Espanya juga millor, i crec que guanyarem.
1: A veure, por alusiones, Juan Irigoyen, què tal, com estàs?
2: Com estàs? Muy...
1: Seria un feo a Maradona que Messi ganara el segundo mundial consecutivo?
2: A ver... Vos sabés que todos saben que soy maradoniano. Yo creo que
0: lo he dicho no, por eso, Juan.
2: Lo que representa, yo creo que Messi puede ganar 2 o 3 mundiales seguidos. Y lo que significa Maradona como un deportista que trasciende el deporte, una figura mucho más social que deportiva, eso es inigualable. Lo hablamos alguna vez, Santi, con vos. O sea, la frase que certifica el Mundial 2022 es andá pa' allá, bobo, de dudoso gusto literario. Y la frase que certifica el Mundial de 1916 es la mano de Dios, una obra literaria. Entonces, a partir de ahí, se explica un poco la figura de uno y otro. A nivel deportivo, creo que Leo es más grande que Diego, pero a nivel social, Maradona es otra cosa.
0: Totalment d'acord. De fet, crec que hi ha una part d'aquest caràcter maradonià literari que a vegades el té Lamine. Jo crec que Lamine, amb l'edat que té, diu coses que no diuen altres jugadors. Diu coses a nivell social, a nivell polític, que altres no es mullen, no entren en això. I ell no té cap mena de por, que és el que passava amb Maradona. Maradona era un tio que si s'havia d'enfrontar amb la FIFA, ho feia sense cap mena de problema. De fet, així li va anar. O sigui, un dels grans problemes de Maradona per no guanyar un segon mundial va ser enfrontar-se amb la FIFA. Ara, per continuar amb les coses històriques, després del Mundial 86... Mèxic, que guanya Argentina. Quin mundial ve? Itàlia. Hi ha unes semis increïbles. Itàlia-Argentina, a San Paolo.
2: Penaltis.
0: I Argentina passa a la final guanyant a l'anfitrió, a l'anfitriona, que era Itàlia i gran favorita. Echa a Itàlia del Mundial. I tot el mundo la da por favorita per a la final contra Alemanya. Evidentemente, jo queria que esa final la ganase Argentina. Yo quería que ganase Argentina sí o sí. No fue posible. Creo, tanto que os gustan las cábalas y estas cosas, por igualar lo de Diego, ahora a Leo le tocaría perder esta final, igual que perdió Diego la de Italia.
2: No, a ver, esa final a Argentina se la roban.
1: Como siempre con Argentina, cuando pierde le han robado.
2: Pero esto estamos hablando de datos. O sea, vos...
1: El dato es que robaron.
2: No, el dato es que hay un penalti que se pierde Argentina con un penalti que no existe en el minuto 80 y pico que hace, creo que a Klinsmann, lo chuta a Breme. Argentina termina con 2 expulsados. El árbitro colosal mexicano no volvió a dirigir nunca más en su vida. Y la mitología dice que como se unía Berlín, había caído el muro en el 89, como era el primer año con la Alemania unificada, la FIFA tenía que unir al pueblo alemán. Ese es el relato que se vendió en Argentina.
1: ¿Cómo son?
0: Siempre hay política por medio, la que sea.
1: No me gusta. Ferran Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Santi? Molt bé.
1: ¿Cómo son los maradonianos aquí? Explicar historias.
3: Jo, es que per mi... Els dos grans maradonianos segurament de Nova York avui.
1: Sí, sí, absolutament. Què creus que passarà?
3: Crec que serà un partit molt brut.
1: Ostres!
3: Sí. Serà un partit brut.
1: Serà brut?
2: Polèmico, eh? Brut, estàs ensuciant l'Argentina.
0: Però estil Uruguai.
3: Serà un partit enfangat estil Uruguai. Estil Uruguai.
0: Culpa nostra.
1: No.
3: Perquè jo crec que Argentina utilitzarà més aquestes armes per intentar igualar el partit i treure alguns jugadors espanyols del partit, de la final, vaja.
1: A la min, bàsicament, no?
3: A la min, bàsicament, sí.
1: Va ser així? Va, per anar tancant.
2: No, creo que Argentina sí tiene ese punto más...
1: Canchero.
2: Sí, de eso que te pueden barrar un poco más la cancha, pero creo que contra Inglaterra demostró Argentina que tiene muchos registros futbolísticos, mucho más allá de poder ensuciarte, va con el carácter también nuestro, pero me parece que Argentina tiene los recursos. Me da curiosidad si Argentina va a intentar sacarle la pelota o va simplemente... arrimarse un poquito más para atrás para buscar espacios o para buscar algún momento de Messi, pero no, yo creo que va a ser un partido divertido.
3: Y después, evidentemente, que ellos tienen el mejor del Mundial, el mejor de la historia y el mejor del Mundial. Evidentemente, a ver, creo que, como digo el Juan, Argentina ha mostrado muchos argumentos futbolísticos también durante el Mundial y no voy a ser injust, y evidentemente también intentará competir futbolísticamente contra España, pero aquest punt que ellos tienen de ofici i d'experiència, que crec que pot ser que li falti una mica a Espanya, per mi pot igualar el talent i l'aspecte futbolístic, que crec que Espanya és molt superior a Argentina.
1: Per tancar, Jordi, a Lamine no has fet mai un lo de voler amb Lamine, no?
0: Està a punt de caure. El farem la temporada que ve.
1: És un personatge apassionant per fer un lo de voler.
0: A mi m'ho sembla i estem allò en converses. Jo crec que l'acabarem fent. Jo crec que aquest Mundial, per una selecció com l'espanyola, ha sigut un conte. És un conte més que per la selecció argentina, que ha sigut un malson. Ha sigut un Mundial de patir, patir, patir, patir.
2: No, però a veces hay alegría en el sufrimiento.
0: Yo sé cómo sois y que sois bastante catalanes en este sentido también, que os gusta la alegría.
2: Ya como lo lleva todo para casa, o sea, ese punto.
0: Pero te lo digo desde el cariño, porque yo siempre he ido con Argentina. Yo tengo 52 años, he perdido muchísimos mundiales. O sea, no he perdido, he caído en primera fase, en octavos, en cuartos, y en dos veces hemos llegado a la final. Siempre que a España la han eliminado, yo he ido con Argentina. Siempre. O sea, indudablemente.
2: Eso es un buen punto.
0: Si el fútbol es justo, y que no siempre lo es, y si el fútbol conserva un punto de romanticismo, que no siempre lo conserva, creo que este Mundial tiene que ser para esta generación de jugadores españoles. Porque creo que se lo merecen mucho más que la veteranía, la pillería que ya tiene Argentina como selección, que normalmente ya siempre la tiene, pero yo creo que esta ya está un poco más viciada. Ya vienen de ganar el otro Mundial, ya vienen de unas celebraciones fastuosas. Yo creo que por justicia futbolística y poética, este Mundial se lo merece esta selección, la española.
2: O sea, que Lamine Yamal mate al padre.
0: Pero cuidado con la paternidad, cuidado con esa paternidad, cuidado con esa paternidad que yo creo que es cierta, y además tenemos la foto de Montfort que lo acredita, pero evidentemente Lamine, Cubarsí, Olmo, son gente que Pedri, son gente que han mamado el fútbol de Messi, o sea, han mamado y han crecido con ese fútbol. Sin Messi, esos jugadores no serían así.
2: El tema de haberlos tenido el póster a Messi, porque eso es una generación que tuvo el Messi el póster. Y mañana van a jugar seguramente por primera vez contra Messi. Salvo la de Pedri, que entrenó con él, no sé. ¿Cuánto les puede condicionar el tema de verlo ahí y que todos le quieran pedir la camiseta al terminar el partido?
3: Cero. La primera foto de Cubarsí será en el campo con Messi, porque el otro día hablamos con él, decía que no se pudo hacer nunca una foto con Messi y la primera será compitiendo contra él. Es muy... A mí me parece muy heavy.
0: Yo que sí que ya me he hecho fotos con Messi, sin ser jugador de la selección española, y lo he admirado y lo admiro por encima de todas las cosas. Para mí es seguramente la persona que más alegrías me ha dado en mi vida. Leo Messi es la persona que más alegrías me ha dado en mi vida. Le amo con toda mi alma, pero creo que le toca ser generoso también. No digo que no juegue para ganar, no digo que no... O sea, yo sé que Leo no quiere perder ni con su hijo. O sea, cuando lo he visto en algún reportaje, regatea a su hijo como si tuviese delante a Olise. Le da igual a con quién esté jugando. Pero no creo que ningún jugador de esta selección, por más que haya mamado de Messi, por más que haya tenido el póster de Messi en su habitación, por más que lo haya idolatrado, no creo que a ninguno de ellos se le caiga ningún anillo por hacerle un regate a Messi, por hacerle o pararlo un momento en defensa a Messi. O sea, yo veo a Cubarsí parando a Messi perfectamente. Creo que no hay equipo que conozca mejor Argentina como lo conoce la selección española. Y hay una cosa curiosa en todo esto que va a pasar, y es que en el fondo de todo, pase lo que pase, todos los que estamos aquí sabemos que algo ganamos. Hay algo muy muy bonito en todo esto. Yo sé que me llevaré un disgusto momentáneo si pierde España, pero si gana Argentina, yo sé que habrá un momento en un rincón de mi corazón que yo me alegraré.
2: Lo que estamos aquí en esta mesa, porque creo, no, hay que hacer...
1: ¿Y crees bien?
2: Creo que hay una parte de España muy amplia, no sé el porcentaje, que Messi les gane de vuelta, después de tanto sufrimiento que les causó durante tantos años consecutivos, les puede doler mucho, ¿eh?
0: Esa parte de España se concentra en Madrid. O sea, te lo digo de verdad, hay que diferenciar a España de Madrid. Yo creo que en Madrid hay mucha gente, no solo por temas futbolísticos, rollo Messi, sino también por temas políticos, que una selección tan variada y con tantas nacionalidades no les gusta. Por Lamín,
1: Nico.
0: Por Nico, por Oyarzábal, por Merino, por Cubarsí.
1: Bueno, es que mira l'onze, un basc, un extremeny, un català, un francès, un català, un de Madrid, un canari. Sí, Pedri, bueno, vale, Pedri no juga. Doncs un andalús i un altre extremeño.
3: Un català d'origen marroquí.
1: Nico Williams, allà. No, sí, és molt diversa.
2: Un paisatge de la Nueva España.
1: Totalmente.
0: Y esa Nueva España es la que a algunos les sale un sarpullido con esa Nueva España. Es muy importante la consolidación de esa España plural, de esa España que el fútbol está representando también.
2: Me convenciste, que gane España.
1: No hi ha millor manera de tancar-ho.
3: A mi el resum de tota aquesta tertúlia és que és un partit romàntic, no? El Jordi destacava el romanticisme i si guanya, jo crec que Messi, si guanya Messi també, tanca el cercle d'una manera... doncs romàntica, idíl·lica, i si guanya la selecció espanyola és aquest canvi generacional, evidentment que també, bueno, tots sortim guanyant aquí, no?, una mica.
1: Se'ns refreden les coses, eh? Va, som-hi. Juan Irigoyen, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Diego, gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Jordi Évole, ha estat un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment, Santi, gràcies.
1: Helena, ja ho veus, comencem a sopar i... doncs aquesta tertúlia de regal per tu i pels oients del Què t'hi jugues.
5: T'ho agraïm, Santi, l'hem gaudit molt des d'aquí i ens retrobem dilluns, veurem si amb Espanya o amb Argentina, campiones del món. Nosaltres, els oients, no els podem enviar a Nova York, a Napalet.
6: No ens dona per enviar-los a Nova York, però tenim un pla que jo crec que és perfecte. De fet, diuen que és el pla que agrada a tothom, i això no és fàcil, eh? Diuen que no hi ha debat, que no hi ha excuses, i que això és, efectivament, PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. Avui donem l'oportunitat als oients del Què t'hi jugues a viure l'experiència, sortegem entrades per PortAventura, però no ara mateix. No ara mateix.
5: Vale.
6: Ho farem en paraules màgica, la paraula serà alcalde serà la paraula, i quan l'escoltin hauran de trucar al 933-44-14-11, la paraula màgica és alcalde, quan la tornin a escoltar el Què t'hi jugues, que truquin al 933-44-14-11, perquè el pla perfecte existeix, pot ser el teu PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
7: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
5: Asier Chávez, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, Elena.
5: L'eslové Slavko Vincic serà l'àrbitre de la final entre Espanya i Argentina.
8: Serà el quart partit que dirigeixi aquest Mundial, després del Brasil-Marroc, el Jordània-Argèlia i el Mèxic-Equador. D'altra banda, el veneçolà Jesús Valenzuela xiularà el tercer i quart lloc, amb del Cerro Grande com a suplent al VAR.
5: Pedro Sánchez viatjarà a Nova York per la final.
8: També ho farà la família reial, amb Felip VI i la reina Letícia al capdavant. Qui no ho farà és el president argentí Javier Milei, que ha confirmat que veurà el partit des de la seva residència presidencial per un tema de superstició.
5: El govern britànic demana que la FIFA investigui els jugadors argentins que van sortir amb una pancarta reivindicant les Malvines.
8: El ministre d'Empresa del Regne Unit, Peter Kyle, ha demanat que s'obri una investigació. La FIFA ha confirmat que això passarà, però que serà després de la final del Mundial. L'últim precedent, recordem, un partit de sanció a Rodri Morata per cantar a Gibraltar espanyol a la celebració de l'Eurocopa.
5: Al Girona, David López continuarà una temporada més.
8: El club ha anunciat la seva renovació fins al 2027 i assegura així la continuïtat d'un dels grans referents del vestidor pel nou projecte de Quique Álvarez a segona.
5: En bàsquet, Agustín Ubal és el nou jugador del Barça.
8: L'uruguaià torna al Palau Blaugrana, provinent del Quinsanes Manresa, després de pagar la clàusula de sortida i signa per 3 temporades. Ubal ha deixat clar que el seu objectiu sempre va ser tornar al Barça.
4: A mi família sempre li dije que quería volver, que todos los años le decía que quería volver... Y bueno, trabajé mucho, también creo que físicamente di un paso adelante, entonces yo creo que ahora sí estoy más preparado. El año pasado jugué Eurocup, que también me ayudó a ver lo que es la competición europea, asimilar a un poco a la Euroliga. Y bueno, nada, yo creo que se dio todo, y como te digo, la constancia, no bajar los brazos y el querer. El querer estar en el club, el querer defender esta camiseta, el querer ponerme estos colores, yo creo que es lo más importante.
8: D'altra banda, qui s'anunciarà aviat, el Barça és l'entrenador. Alexander Sekulić serà el nou tècnic blaugrana i ahir el seu agent va publicar una imatge en què es veia un contracte de feina amb el Barça i el nom de l'eslové, a qui es feia referència com a coach.
5: S'ha de vigilar molt amb les xarxes. I el Tour, 13a etapa, Borja Cuadrado, què tal?
9: Buenos días, junto al podio de la línea de salida de Dol, donde a la 1 de la tarde va a arrancar la etapa número 13 del Tour de Francia, la más larga, 206 kilómetros, dirección Belfort, cada vez más cerquita de los Vosgos, cerquita ya también de Alemania, con Pogacar como líder, a 3.36 está Vingegaard, 4.06 Remco Evenepoel, 4.22 Juan Ayuso, hoy con un coloso, el balón de Alsacia, que se va a coronar a 30 kilómetros del final.
5: Gracias, Borja, y del Tour al kiosc.
7: Al kiosc del Marcos.
5: Muy buen día, Marcos, ¿qué tal?
10: Hola, buenos días, Elena. De una foto inolvidable a la final del mundo, Messi y Lamine Yamal, recoge Clarín, el diario Clarín, sobre la imagen captada por Joan Montfort, el fotógrafo del diario Sport que escuchábamos ayer aquí, y autor de un momento que ha pasado la historia, Leo bañando al bebé Lamine. Ariel Senosiaín escribe en el diario La Nación, Messi, genio y hombre común, el fútbol pasó a ser de los velocistas, salvo que juegue Argentina, una selección que nunca cae en la ansiedad. Luego profundiza en una de las características que ha inyectado Scaloni a este grupo. No tiene problemas, anuncia, en estructurarse en función de las virtudes del adversario, además de que ha roto con viejos prejuicios que anidaban en este juego. A Inglaterra, supuestamente, no se le gana tirando centros al área, recuerda Ariel, pues en el momento clave, Argentina lanzó 16 centros, de los cuales ganó la mitad, incluido el cabezazo decisivo de Lautaro Martínez. Por eso España está más que avisada.
5: Gràcies, Marcos. Parlava el Marcos de la foto del Joan Montfort, i parlàvem amb ell, aquella foto del 2007, amb un Lamine Yamal de 3-4 mesos, era banyat per Leo Messi, formava part d'un calendari solidari que el diari Sport va fer conjuntament amb UNICEF, i en les darreres hores el propi alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha dit que ell mateix creia que aquella foto era intel·ligència artificial, que li semblava completament impossible que allò estigués passant.
11: As someone who likes to...
12: Com una persona a qui li agrada considerar-se expert en tecnologia i capaç de distingir entre una imatge generada per intel·ligència artificial i una real, pensava que la foto de Messi i Lamine Yamal era intel·ligència artificial. No sé si heu vist la imatge, però van escollir Lamine Yamal entre molts nens per a una foto en què apareixia banyat per Messi quan era un bebè. I hi ha una foto de Messi amb el Lamine Yamal de bebè mentre el renta amb una banyera. I ara aquests dos s'enfrontaran aquest diumenge a Nova York, Nova Jersey. És increïble.
5: El propi alcalde, que flipava amb aquesta foto icònica del Joan Montfort, i crec que algun de vosaltres ja ha estat el més ràpid en trucar per aquestes entrades. Ara de seguida el podrem saludar. Si voleu, anem a xarxes i ara saludem a l'oient guanyador.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
14: @ que t'hi jugues.
5: Hola, que t'hi jugues, què tal, com et dius?
15: Dani.
5: Com et dius, Dani?
15: Dani.
5: Dani, des d'on ens truques?
15: Pues mira, ahora mismo en Sitges, saliendo de las costas de Berra.
5: En Sitges, quina enveja des de Sitges. Has estat el més ràpid, eh? No sé si anaves conduint i tot, i fins i tot ha donat temps a... Tens memoritzat, sí, bueno, el número del que t'hi jugues?
15: Sí, como lo tengo guardado con la voz remarcando.
5: Ah, has anat ben ràpid, ben jugat, Dani. Doncs res, per tu les dues entrades per PortAventura, que les gaudeixis molt.
15: Gràcies.
5: Gràcies al Dani, gràcies a tots els que esteu trucant, que l'André està aquí intentant donar resposta a tots els oients. I Núria Vilamala, què tal?
16: Què tal, Helena? Bon dia.
5: Què tal? Com estan els oients en aquest divendres de prèvia de la finalíssima?
16: Doncs molt engrescats, amb moltes ganes d'escoltar aquest diumenge Lluís Flaquer narrant a l'Argentina-Espanya de la final del Mundial. I mira, Helena, amb aquestes meravelloses casualitats, en aquest cas et diria que perfectament controlades, et llegeixo el post que va fer Messi al seu Instagram després d'aconseguir la classificació per la final. Vale, va posar... A la final volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. Vamos a Argentina, carajo. Hashtag todos juntos. Tú vas a mirar el text que va penjar quan Argentina es va classificar per la final del Mundial del 2022. És exactament igual. Els mateixos emojis, els mateixos hashtags i exactament el mateix text, Helena, en una cosa que evidentment està del tot calculadíssima per part de Leo Messi, que imagino que també és una mica supersticiós.
5: Com el Javier Milei,
16: no?
5: El president
16: d'Argentina.
5: I ha fet exactament
16: el mateix missatge.
5: Ara parlarem d'aquestes supersticions i d'aquestes càbales dels argentins que tant els hi agraden. Abans, Ana Palet, l'Atlético ha contestat a les paraules de Laporta sobre Julián Álvarez. L'escoltàvem a l'inici del programa en declaracions al Larguero dient que era evident que Julián Álvarez volia canviar d'aires i que ells havien fet una molt bona oferta. En els últims dies també ens explicava Joan Laporta que era ell mateix qui estava tenint les converses directament amb Miguel Ángel Gilmarín.
6: Doncs
5: hi ha resposta,
6: sí, de Miguel Ángel Gilmarín, del CEO de l'Atlètic de Madrid, a través del propi Twitter del club. Estàvem acostumats, o havíem vist fins ara, com es feien respostes més en to de broma a través de les xarxes socials del club. Doncs ara és directament, de fa uns minuts, un vídeo on posa la cara i el nom Miguel Ángel Gilmarín i diu el següent sobre Julián Álvarez.
17: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
6: Doncs ja veus la contundència de Miguel Ángel Gilmarín, que posa cara i posa veu en aquest vídeo que fa tot just uns minuts acaben de penjar a les xarxes de l'Atlètic de Madrid.
5: Gràcies, Anna. Doncs ja ho sentiu, clar i contundent, Miguel Ángel Gilmarín dient que no vendran Julián Álvarez ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions al Barça. Veurem com evoluciona aquest tema en les properes hores, anava a dir dies, setmanes, perquè segur, de ben segur, serà el colabrot de l'estiu.
18: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
5: Recta final del Què t'hi jugues amb el Martí Junca. Què tal, Martí? Bon dia.
19: Bon dia, Helena.
5: Ara parlàvem d'aquestes càbales dels argentins, què tal els hi agraden, de les supersticions de Leo Messi. Espanya va guanyar el Mundial el 2010 i comparant el context d'aleshores amb aquest del 2026, has trobat diverses coincidències.
19: Sí, hem fet una mica de feina d'arxiu amb la Laia Pujals i hem trobat fins a 10 coincidències entre el que va passar el 2010 i amb el que ens hem trobat ara el 2026, que bé, s'acabaria consumant doncs, amb una victòria d'Espanya en el Mundial.
5: Mm-hmm. La primera coincidència és el dia i partit inaugural.
19: Sí, perquè els dos, tant el 2010 com el 2026, es van jugar el dia 11 de juny i van ser un Sud-Àfrica-Mèxic.
5: La segona, que estaven al grup H.
19: Sí, coincideix la lletra del grup. El 2010 es va jugar amb Suïssa, Hondures i Xile i el 2026 Uruguai, Aràbia Saudita i Cap Verd. per cert, en el partit inaugural de, amb dos mundials, Espanya punxa el primer contra Suïssa i en aquest cas contra Cap Verd.
5: Anem cap a la tercera, el tercer partit de la fase de grups.
19: Sí, perquè en els dos casos, el 2010 juga contra Xile, aquest any ha jugat contra Uruguai i es repeteixen d'una sèrie de contextos. Primer, que és una selecció sud-americana, la segona, que és entrenada per Marcelo Bielsa, i el tercer cas és que en l'equip rival va haver una expulsió.
5: La quarta, partit de vuitens contra la mateixa selecció, contra Portugal.
19: Sí, també amb el mateix resultat, per 0-1 el 2010, va ser un 0-1 amb el golejador que va ser David Villa, i aquest any doncs, va ser Miquel Merino, 0-1 també.
5: I tant el 2010 com el 2026, Espanya ve de guanyar l'Eurocopa.
19: Sí, dos anys enrere, Eurocopa del 2008, final Espanya-Alemanya per 0-1, i en aquest cas doncs, fa dos anys enrere, Espanya va guanyar l'Eurocopa també l'any 2024 contra Anglaterra, final 2-1.
5: En totes dues ocasions, amb 8 jugadors del Barça a la convocatòria.
19: Sí, està una mica agafada amb pinces, perquè bé, el 2010 teníem a Xavi, Iniesta, Puyol, Pedro, Cesc Fàbregas, Busquets i Piqué, i David Villa acabava de fitxar pel Barça, així que també el sumem aquí per poder fer aquesta coincidència.
5: Exacte,
19: perquè el 2026 la plantilla de la selecció espanyola té a Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Lamin Yamal, Dani Olmo i Ferran.
5: Us heu posat juganers amb la Laia perquè en les dues ocasions el seleccionador tenia un determinant i l'article, el nom. El
19: sí, és curiós perquè el 2010 hi havia Vicente del Bosque i aquesta edició, el 2026, hi ha Luis de la Fuente.
5: El 2010 i el 2026 han passat coses al Madrid.
19: Sí, primer en el Real Madrid, perquè en el cas també del 2010 doncs, encadenava dues temporades sense guanyar cap títol i per remediar això, doncs, fitxaven a José Mourinho el 2010 i en el cas de l'Atlètic de Madrid doncs aquell any també va perdre la final de la Copa del Rei, com aquest any doncs amb la Reial Societat.
5: Ben trobat aquest paral·lelisme. El 2010 i el 2026 pràcticament la banda sonora del Mundial ha estat la mateixa.
19: Sí, perquè en dos casos va ser interpretat per Shakira, la cantant colombiana, i en el nom de la cançó, el 2010, tenim a Waka Waka, canció mítica del Mundial, que veiem com és una paraula que es repeteix dues vegades, Waka Waka. I en aquest cas, l'any 2026, l'himne del Mundial es titula Dai Dai.
5: I l'última, que Espanya està en el segon mandat del govern socialista.
19: Sí, el 2010 el president d'Espanya era Zapatero, que repetia mandat, era el seu segon, i en aquest cas, doncs ara, aquí estem vivint un mandat també d'un partit, bueno, del Partit Socialista, segon mandat de Pedro Sánchez.
5: Gràcies, Martí, gràcies a la Laia per aquest joc, per intentar combatre totes les càbales argentines, per confiar en que potser sí, diumenge, cau el segon Mundial per Espanya.
18: Què t'hi jugues?
5: El que tenim assegurat és que la festa del casino serà històrica, com històric serà aquest partit entre Lamin i Messi. Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
20: Bon dia, Helena. Estic molt calent. Realment és una final espectacular. És el somni de qualsevol culer. I et dic una cosa, és que tinc molt a dir. Tinc moltes reflexions a compartir amb la gent que vingueu al casino, perquè, clar, és una experiència nova. Això de tenir Messi en contra, a mi no em surt natural. O sigui, jo no puc tenir a Messi en contra. No l'he tingut mai. Mai. Llavors, clar, què passa? Jo estic en un punt win-win. O sigui, vull que guanyi Espanya, evidentment, però si guanya Argentina Messi, doncs jo crec que, o sigui, passi el que passi, al casino ens fotrem un festival tremendo.
5: Tu ets,
20: o sigui,
5: com el Jordi Évole, que ens ha explicat aquí el que t'hi jugues, que, bueno, que tindrà potser una decepció mínima d'uns segons, però després estarà enormement content i agraït a Leo Messi.
20: Absolutament, clar. M'agradaria, clar. Al final, per posar-vos en situació, vale, diumenge, casinobarcelona.com, allà descarrega les entrades, ens ajuntarem allà tota la família, pantalla gegant, carrusel a todo trapo, barra de bar, festa, bon ambient, vale, això ja ho tenim. Però clar, una final amb Messi, amb tot el que s'està dient, jo crec que, escolta, que si guanya Argentina, festival, si guanya Espanya, festival. Jo crec que és la festa dels culers.
5: És la festa, sí, dels culers, Cristóbal, i deixa'm recordar que és que aquí a Ser Catalunya la viurem festa grossa amb el Sique Rodríguez, amb el Lluís Flaqué narrant aquesta finalíssima. Hòstia, en català per Ser Catalunya. No. I Cristóbal...
20: És molt seriós.
5: És molt seriós, mira, home.
20: Que el
5: partit és històric i nosaltres ens hi posem.
20: Nois, que el Flaky torni a narrar en català és, o sigui,
3: és
20: com
3: somni.
20: Comparar el Goku en castellà i Goku en català.
3: Escolta, qui celebra aquest partit perquè per fi va amb el rival d'Espanya que ell somiava és el tio Faja, no? Javi, què tal?
20: Sí.
3: Molt bon dia.
20: Hombre.
21: No soy consciente.
3: Este domingo boludo, sin esfuerzos, ¿no?
21: Esto es una final única y exclusivamente para gente que no estamos viendo la chimenea. O sea, no somos conscientes. O sea, esta final la tiene que llevársela Leo Messi. No es bueno que Lamine Yamal tan joven se lleve ya el cetro del mundo. Más que nada porque el domingo mismo su padre acaba en Cambrian. No es bueno,
20: yo pienso,
21: es muy pronto.
20: Tío Faja, yo pienso en esto que dices. O sea, que Messi se despida de los mundiales perdiendo una final.
21: Este señor que ha arrastrado al madridismo durante 20 años al fondo de las fosas sépticas tiene que llevarse el título de campeón del mundo, porque para Madrid esto convierte la cornada de Morante de la Puebla en un rasguño. Cristóbal, bien, tío, lo Faja, reventamos.
20: Tío, Javi, ojo, también nuestros muchachos.
21: Cristóbal,
20: Pedri,
21: que tienen 20
20: Cuba,
21: años,
20: sí,
21: que tienen tiempo, Cristóbal,
20: la,
21: que no.
20: La Copa del Mundo.
3: Cristos, que vulguin venir, que és el que han de fer.
20: Descarregar les entrades, molt fàcil. CasinoBarcelona.com, em diuen que encara queden, molt poquetes, però queden. O sigui, aprofiteu per descarregar. Si ho podeu fer avui, millor que demà.
3: Sí, abans que s'acabin.
20: Clar, demà ja la festa ja estarà sense entrades. O sigui, descarregar-les
21: avui. Me da mucho miedo esa fiesta,
20: Hem d'estar junts. No, hem d'estar junts.
3: Diumenge viurem la festa al Casino de Barcelona. Gràcies, tio Faja, gràcies, Javi. I ja sabeu que també la viurem al Què t'hi jugues de Ser Catalunya amb aquesta retransmissió especial del Sique i el Flaky amb aquesta final del Mundial. Lamine Messi... Sí que Flaky a Ser Catalunya. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem dilluns.

0: treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 i avui és un dia especial, perquè avui és divendres.
2: I és que els divendres i el cap de setmana és, sens dubte, el moment de treva de moltes i molts catalans, també de molts que avui comencen vacances, com per exemple el nostre estimat Carles Penya, que ens ha ajudat molt en aquestes primeres setmanes de treva i que anirà a viure unes merescudíssimes vacances. De fet, qui també és a punt de marxar de vacances és la nostra convidada d'avui, més de 25 anys entre la televisió i la ràdio, i és que avui ens visitarà l'Elisenda Pineda.
3: També estrenarem secció amb un vell conegut que just fa un any descarregava tota la seva bogeria a les plats d'aquesta casa. Avui tindrem entrecametes amb el Marta Rida, després us explicarem de què anirà.
1: I en arribar el cap de setmana, també és el moment per a molts i moltes de sortir de festa, conèixer gent nova, lligar, i tot i que no és aquesta l'única manera de conèixer gent, perquè avui parlarem precisament sobre l'art de lligar al segle XXI. Primer que tot, per arribar a parlar de l'art de lligar al segle XXI, hem de començar fent una mica de memòria de com lligàvem fa uns anys.
4: Hoy es un día muy importante. Y para algunos, un día aterrador. Puesto que hoy es el día en el que todas las señoritas casaderas de Londres se presentan ante su majestad, la reina.
2: ¿Això què era?
1: Això era els Bridgerton.
2: Però una... Clar, l'altre dia vam parlar dels Bridgerton. Portem una setmana entre la Mar Picó i els Faura, que està aquí coent, eh?
1: Home, és que sempre és bon moment per parlar dels Bridgerton, jo crec, i és un bon punt de partida, perquè si no sabem d'on venim, no sabem on anem.
2: Però hem anat molt enrere, segle XIX, crec que són els Bridgerton.
1: Uri, no qüestiones els mètodes, eh?
2: Val. Anem una mica al 2021 o cap on vols portar-nos ara?
1: Fem un poquet de xup-xup dels Bridgerton i del segle XIX, no? A mi em sembla com molt graciós tot això dels balls de debutants, d'haver de presentar-te a la reina. Evidentment, això parlant dels millors casos, perquè això era la burgesia pura i dura.
2: Clar, a mi em pilles que no he vist els Bridgerton. De fet, em costa a pronunciar-ho, crec que ho estic dient està malament. Però
1: a veure.
2: Bridgerton.
1: Bridgerton.
2: Bridgerton.
3: Això són quasi les sabates, les sandàlies.
2: Les Bridgerton. Sí. Però jo no he vist, clar, cap sèrie d'aquestes del segle XIX, tampoc no ho tinc molt associat, però més o menys entenc que devia ser en el camp, mentre estàs passejant les cabretes, mentre estàs passejant els esclaus, clar, òbviament, del segle XVIII.
3: Home, clar, el mític Moza Tengo Tierras,
1: literalment.
3: Tota la vida.
2: Però ha canviat molt ara, crec.
1: Sí, però a mi el que em sembla guai de veure aquelles sèries, no?, és com poder imaginar-te el que era també tot el moment previ, la preparació, la emoció de donar-li tanta importància al fet de conèixer algú, perquè avui dia crec que tot això s'ha perdut molt. Sí que és veritat el que diem, que això era en la gent de classes altes. Evidentment, la resta era pues, amb el teu veí, o si tenies molta sort, si et podien canviar per 4 cabres i 2 ovelles, ja et dic, això en els casos més... millors.
2: Sí que és cert que no s'arribava a lligar, no? Perquè lligar és l'art del flirteig, allà et venia donat. Toca casar-te amb aquesta persona, amb aquesta altra, per tant, no hi havia aquest tira i arronsa.
3: Però lligaven amb la gent amb la que després es lligaven.
1: Exacte.
3: És una cosa amb qui tu estiguessis casat i una altra cosa amb qui flirtejaves.
2: Amb els de bajo cama, que deien, eh?
3: Sí, sí.
2: Que estaven allà sota.
3: Bajo cama.
1: Però va, si voleu, avancem una mica. Podem situar-nos ja a meitat del segle XX. Recordem que a Espanya hi havia una dictadura i imperava una moral molt estricta on els nois havien de demanar permís als pares per treure a les noies al cinema, a passejar, o sigui, ja no parlem d'anar-te'n de cita, sinó coses de tarda, que ara faries amb qualsevol.
2: I clar, no hi havia ni mòbils ni telèfons, era una mica el anar a la plaça, flirtejar la persona, veure, vols venir a veure el meu hort, no?, perquè hi ha al cine... Sí, és que, clar, m'estic imaginant com devien lligar això al segle XX i se'm fa tan complicat, hem evolucionat tant i estem tant al dia a dia, que recordant darrere hi ha temes que no sé com devia ser.
3: Jo crec que hauria de ser molt més fàcil que ara, o sigui, algo molt més simple, en plan, mira, m'agrada aquesta persona, la veig, ballo amb ella a la festa major del poble i punts.
1: Ja, però també existia aquesta pressió de, si comença a quedar amb aquesta persona, ja ha de ser per a casar-me amb ella, saps? Vull dir que crec que el moment en el que tu, perquè jo, evidentment, també em pilla lluntíssim, però jo ho he parlat amb els meus pares, que la meva mare era la major de 5 germans, i el meu pare sí que va haver de viure aquell moment d'anar a casa perdona, t'importaria si puc traure a la teva filla a donar una volta? Clar, tu un cop ja li has dit al seu pare que traus a la teva filla, no podia anar després i dir-li, m'ha fet ghosting. No existia això, ja era un compromís.
3: Però és que jo crec que ho tenien tan normalitzat, o sigui, una cosa és el segle XIX, que jo crec que allà és que ni es plantejaven si estaven una persona tota la vida o no estaven, o sigui, és com, vale, ja està, conozco hombre, diguem-ne, i... Després ja, en l'època dels nostres pares, tenien normalitzat el fet de que el teu pare conegués algú que està sortint amb tu i després no anés enlloc. I nosaltres, per nosaltres, és com quan presentes una parella, ja és com la parella forever.
2: Clar, i tampoc no tinc molt clar com devia ser, però jo crec que la gent es devia centrar en una persona en concret. No devia fer clar el que potser passa ara, de que tens tres o quatre xats que vas quedant amb diferents persones perquè t'ho permet, no?, el poder estar comunicant-te per telèfon, sinó que allà tenies que centrar-te en una persona perquè tenies el temps limitat per quedar, després de la feina, i no podies anar amb una o dues o tres més persones, no?
1: Totalment. Però això també crec que comença a canviar quan arriben els 80. I amb els 80, les discos i la necessitat de la gent de sortir i interactuar entre ells.

0: I aquí sí que arriba, jo crec que el famós estudies o treballes. Vull dir, jo crec que ahir ja era de... anem a tot.
1: A tot. A més, va molt bé treure avui un tema com aquest, sent divendres, que avui molta gent marxarà de festa, aquesta nit ja es començarà a escalfar, a ballar. I sí que passava això, no? Que anaves a la discoteca, demanaves alguna copa i era... l'estudies o treballes mític, que a mi no m'ha passat mai, ni ho he fet ni m'ho han fet. És un tema que s'ha perdut ja, l'estudies o treballes.
0: Clar, és que ara també entres en un moment que a mi, igual si venen a dir-me estudies o treballes, uf, no sé com em sentaria, eh?
1: I que tal i com està el panorama ara, igual una persona de 40 anys ni estudia ni treballa, tal i com està la crisi i com està el panorama actual.
2: I que també jo crec que als 80 no ens hem d'oblidar l'època en la que estàvem i jo crec que més que un estudies o treballes, inclús també... hi hauria molts llocs on era com un festi de tecno ara, o sigui, puestos de droga fins les celles i no flirteges, o sea... directe.
1: Intenta sobreviure, pràcticament.
2: Exacte.
1: I tirar endavant, no?
2: I amb el primer que pillis, o sea, que no érem cap mena de mojigatos.
1: Però sí que és cert que el que et dona als 80, no?, aquesta època de començar a sortir de festa, mira... I de conèixer gent in situ. Ja no és això que en una nit podies conèixer 3, 4 persones perquè estaves allà ballant també amb el primer contacte, no? El t'agrada o no, i el reunir-te en un indret, com és una discoteca, una sala de ball del moment, amb 200, 300 persones, depèn del lloc, que moltes estan solteres i estan solters buscant també una persona en qui conèixer, vaja.
2: Sabeu com ma àvia va conèixer el meu avi, que va ser abans dels 80? Va dir que se'n van anar a veure una processió a Múrcia i estaven com als balcons de l'edifici i ma àvia va veure el meu avi del balcó davant i va dir, este no se m'escapa. I entonces se'n va anar al balcó del costat on estava el meu avi, va agafar a la noia que estava mirant la processió amb ell i li va dir, fuera, lagarta. I es van casar i fins...
0: Fuera, lagarta, eh?
2: No, no, literal.
0: Bueno, estaven beneïts per Déu en aquell moment davant d'una processió, és com...
1: Però una cosa que em curioseix, jo mai he preguntat, m'ha fet molta cosa sempre, no he preguntat tant als pares com als avis com s'han conegut. No sé, és un tema que no he entrat jo mai, és una cosa que molta gent és com habitual, com molt típic. Jo no hi he entrat, em fa, no sé, certa vergonyeta.
0: Sí,
1: sí, sí, no ho sé jo com els van conèixer. Sé la zona, sé el per què va passar, però no com va ser la primera toma de contacte.
0: Doncs, Uri, ja tens deures. Ara, el dilluns, ens l'has d'explicar...
1: Segueixo sense voler, crec,
2: amb tot el gossip familiar.
1: Igual a saber què em poden dir, que igual quedo tot vermell, quan m'ho expliquin. Doncs
0: pues, això eren els 80, però és que, amb la llibertat dels 80 i 90, arriba també la por al compromís.
3: Bienvenida a la era de la pèrdida de la inocencia. Nadie desayuna con diamantes y nadie vive romances inolvidables. Más bien, desayunamos a las 7 de la mañana y tenemos líos que procuramos olvidar cuanto antes. Los aspectos más importantes son sexo seguro y las cosas claras. Cupido ha dejado el nido.
0: Cupido ha dejado el nido.
1: Això d'on és? També és dels Bridgestone.
0: Això és de Sexo en Nueva York. Mira, saps el que farem, Uri? Farem una llista, tu ens recomanes a nosaltres cançons que hem d'escoltar i nosaltres totes les sèries que t'has de veure.
1: Però a veure, Sexo en Nueva York, Sex and the City, tampoc és de la vostra generació.
0: No, però és una cosa que mai no mor. Sempre està al dia.
2: És com la Bíblia.
0: Sempre està al dia. És com la Bíblia, totalment.
1: És com Plats Bruts. Totes les generacions i tot el món els encanta.
0: Totalment.
1: No? Fem una cosa, perquè clar, ja que estem parlant de l'art de lligar, de com lligava la gent als 80, als 90, volem saber com ha lligat la gent, els oients, i que ens puguin enviar un WhatsApp al 648-83-43-78, que ens enviïn, doncs això, com van conèixer aquella persona important o una persona que havia sigut important i que ara ja no passa.
0: Jo crec que si la Carrie Bradshaw, la prota de Sexo en Nueva York, hagués tingut Tinder, encara hagués sigut més divertida inclús la sèrie. Bueno, la Samantha hauria sigut la reina del Tinder.
2: Literal. Tot i que el que jo crec que estàvem parlant ara, que no ha canviat mai des del segle XV fins ara, és la figura de la Celestina. Mira, no sé com es diu en català Celestina, però doncs la Celestina...
1: La persona que et busca parella, vaja.
2: Exacte, que ve del llibre de la tragicomèdia de Calisto i Melibea, segle XV, i aquesta persona era una persona que et connectava la gent que s'havia de casar per l'interès de tothom.
1: La casamentera, també.
2: Exacte, però és que després, a l'hora de ser Carrie, quants nois amb els que ha quedat la Carrie els han presentat als seus amics,
0: totalment,
2: que són celestinos.
0: I quantes cites tenien? Ja pel fet de tenir cites i de divertir-te. És que ara, al 2026, on coneixes a la gent? Perquè ni sortim tant de festa com als anys 80, ni tampoc tenim tantes habilitats socials.
1: Bueno, sortir de festa, jo encara, encara mantenc jove.
0: Sí, però no és comparable al ritme que portaven. Jo que sóc de València, la ruta del bacalao,
1: clar,
0: això era destroyer pur i dur.
1: Però és que no era aguantable aquell ritme.
0: No era aguantable, de fet, mira...
2: Creieu que van sortir molts matrimonis de la ruta del bacalao?
0: Crec que es van trencar molts matrimonis de la ruta del bacalao.
1: Però que no van arribar a ells, clar. però clar, això que dèiem, de fa 10 anys, ara que hi ha aplicacions, o fa potser 20, hi ha una forma fàcil, però abans sí que era això, un amic m'ha dit que crec que podries anar molt bé amb aquesta persona, et presento al meu amic que crec que compaginaríeu molt bé, això encara passa, però s'ha perdut molt pel que dèiem de les aplicacions.
0: Sí, i a més, ara també hem de lluitar en que, clar, com que estem tan posats a tenir el nostre cercle tancat, tot a l'abast del nostre mòbil, crec que també cada cop recaiem més en patrons antics, és a dir, que si tu has estat sortint amb un noi amb certes característiques, conec a molta gent que ha tingut altres relacions que han tornat a ser el mateix, com patrons tòxico que es repeteixen, com per exemple passava a Friends.
4: Misma discusión una y otra vez. No, estás convirtiendo esto en algo demasiado difícil.
5: Yo estoy haciendo que sea demasiado difícil. ¿Qué quieres que haga?
4: No lo sé, no lo sé.
0: El Ross y la Rachel es pasen tota la sèrie discutint, que és com, per favor, deixeu-ho ja, ja està bé.
1: Però m'acabo de donar una cosa, un parèntesi. Sexo en Nova York, Friends, sou unes viejovenes. M'havíeu venut aquí que éreu superjoves, millenial, però aquí,
2: però
1: si veieu aquest sèrie...
2: És l'ABC, o sigui, primer es mira això i després et mira les sèries d'ara. El problema.
0: Vale. És com les bases. Cap i a tothom. Partir d'ahir, perquè és veritat que en moltes sèries actuals, si has vist les antigues, pots reconèixer molts patrons. I crec que el divertit també és veure aquestes sèries des de la perspectiva que tenim ara, de dir, hi ha coses que ara mateix no podríem fer una sèrie així, però ens encaixa. I tornant a les apps de cites, jo he de dir que vaig fer un experiment social i ahir em vaig instal·lar Bumble.
1: Ahir?
0: Ahir per la nit vaig dir, jo me meto dentro. Gràcies, Tomàs, per estar
1: Bumble amb vosaltres. Bumble és una aplicació de cites.
0: Bumble és una aplicació de cites.
1: Jo no sabia.
0: I vull que em digueu què us suscita.
6: Alerta boomer, alerta boomer.
1: No, això sí que ho sabia, que era...
0: Vull que em digueu si aquestes descripcions són una green flag, una bandera verda, una red flag, una bandera vermella.
1: Això sí que ho sé jo, però per si cas, green flag és correcte, red flag és que
0: no ens agrada.
1: Desapareix.
0: Soc aquí per deixar de ser l'únic net que encara no li ha presentat una noia a la iaia. És graciós, té humor... No, a tu no.
2: Fa un pal... O sigui, cariño, no seré la dona que li presentaràs a la teva iaia.
1: Ai. És que hi ha vegades que és passar-se de graciós. Intentes que sigui molt enginyós i a vegades et passes. No cal.
0: Val, doncs anem a un altre. Aquest diu que els seus interessos són el gimnàs, el futbol i el bàsquet.
2: Alerta FIFE.
0: Alerta FIFE.
1: Sent gimnàs el primer... Tenia fotografia sense samarreta? Segur.
0: Sí.
1: Segur.
0: Sí, tenia. Això sí, tenia. Està bé que t'agrada l'esport, però, home, algun interès més, no?
2: Vesteix-te.
0: Després hi ha un altre que li agrada l'art, la fotografia i l'escalada. Combina bastant les dues coses. I busca ambició, confiança i humor.
1: Aquest, ok.
2: Jo aquí green flag.
0: Aquest tenim green
1: flag. Però no penseu que a vegades és gent que sap el que s'ha de posar perquè la gent digui, oh, green flag, ens pot interessar, que sigui una miqueta sabent que busca l'altre perfil que l'estarà buscant.
2: Però encara quedes per comprovar si de veritat és així... O si és mentida.
0: A la vida has de saber vendre't. És així.
1: Si a l'avió posa tinc enterrada la meva tieta, òbviament ja ni arribes a quedar. Llavors aquí ja filtres bastant.
0: De fet, tenim una nota de veu que ens heu enviat un de vosaltres, oients, d'una experiència a Tinder.
7: Hola, guapíssims, com esteu? Jo avui vinc a fer una mica d'oversharing i compartir la meva història d'amor, perquè és realment sorprenent. Jo, perquè us feu una idea, no he sigut mai bona amb això de lligar per vergonya, inseguretat, i justament vaig trobar l'amor a Tinder. I us preguntareu, com vas acabar tu allà? Doncs va ser durant la pandèmia, en una d'aquestes quedades de dubtors de legalitat, que un company meu de la uni va tenir la brillant idea d'obrir-me un perfil per riure'ns de com jo interactuava amb els nois. Tot havia de quedar en un simple joc. I amb la broma vaig fer match amb un noi de la meva ciutat, xerrant, vam veure que connectàvem molt, teníem moltes coses en comú... Vaig acabar quedant amb ell, va ser la meva única cita Tinder i allà em vaig quedar. I a dia d'avui portem 6 anys junts i estem molt bé i molt enamorats. Així que res, aquí la meva història.
0: Veus? Encara hi ha gent que troba l'amor a Tinder.
1: A la primera.
0: Però, perquè no tots tenim la mateixa sort que aquesta gent, ara existeixen els matchmakers.
1: Què és això? A veure, ja m'esteu començant a ficar paraules estranyes aquí.
0: Un matchmaker és un professional que s'encarrega de generar oportunitats de trobada, de qualitat, per a una persona que desitja trobar una parella. No és ni una agència matrimonial ni una app de cites. I per això vull incorporar a la conversa a la Maria del Carme Banús, que és fundadora i directora de Samsara Matchmaking. Bona tarda, Maria del Carme.
8: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Molt bé. En què es diferencia exactament el matchmaking d'una app de cites?
8: Bueno, nosaltres aquí a Samsara som una agència per trobar parella i la gran diferència entre nosaltres i les apps de cites és que nosaltres només presentem persones que ens han vingut a veure, que ens han vingut a veure perquè volen trobar parella, que les coneixem, les hem entrevistat,

0: persones que ens han vingut a veure, que ens han vingut a veure perquè volen trobar parella, que les coneixem, les hem entrevistat, tenim documentació, i la nostra feina és, amb aquestes persones, aquestes persones, donar-los els mitjans per filtrar presentacions compatibles i donar els mitjans perquè ells es puguin conèixer.
1: I per què creus que potser això...
0: Que presentem persones que volen parella i que quan les presentem tenen coses que són compatibles entre si i es poden agradar.
1: I això cada vegada està més en auge, no? Jo crec que cada vegada més gent opta per aquest tipus. Potser no sé si és perquè el swipe comença a estar gastat o la gent ja comença a cansar-se de buscar parelles, això que dèiem, aplicacions de cites com Tinder, com Bumble, com qualsevol altra.
0: Nosaltres portem més de 31 anys, que ja són, anys, i d'alguna manera des de fa, jo diria que des de passat el confinament, cada vegada veiem que venen més persones. Venen més persones que ens diuen que ja han anat a les aplicacions, que estan cansats de perdre el temps amb ells i que volen un servei més personalitzat, conèixer persones i no perdre tant de temps, coneixen persones que no tenen res que veure amb ells, no? Que volen un filtre, que volen un altre tipus de servei. A més, hi ha persones que no hi han estat i que diuen jo no vull estar allà perquè trobar parella és una de les coses més importants que puc fer a la vida i vull un professional, una persona ja que em filtri i no perdre el temps amb persones que volen una altra cosa i que no tenen res que veure amb nosaltres.
2: Però tu creus que és cert que tenim les expectatives massa altes ara per culpa de les xarxes socials?
0: Bueno, jo crec que les expectatives, quan una persona està a les xarxes socials, crea unes expectatives perquè és molt fàcil d'anar passant i aquesta m'agrada, aquesta no. Quan venen les persones venen aquí, les seves expectatives és de trobar una persona que sigui compatible, que tinguin coses a veure i que realment vulguin, que si ells es coneixen i s'agraden, que realment l'altra persona vulgui trobar també una relació de parella, que si la persona està amb... Bueno, està sortint amb algú, després no li surti que realment no vol una relació de parella i que vegi que s'ha il·lusionat amb una persona que realment no està per la labor, no? Que vol una altra cosa.
2: I com que vosaltres no sou un algoritme i per això la gent us tria, però no teniu por a, de vegades, com fer una elecció una mica subjectiva basant-vos en la vostra història personal?
0: Bueno, nosaltres, bueno, i en aquest cas jo sóc la directora, jo sóc la persona que coneix a tots els clients i clientes i la persona que decideix qui presentem aquí, no? Aleshores, òbviament, quan fem una elecció de qui presentem aquí, tenim a veure, doncs, la primera visita la fa sempre un psicòleg, tenim a veure el que diu el psicòleg d'aquesta persona, tenim a veure el que la persona ens diu que busca, com és, el test de personalitat que fem, el coneixement que jo tinc d'un i un altre, vull dir que jo diria que el matchmaking és un art en el qual nosaltres tenim en compte moltes coses d'un i de l'altre i que tenint en compte totes aquestes coses decidim fer una cita, una trobada, que ells es puguin conèixer.
2: Doncs moltes gràcies, Maria del Carme.
0: Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres i salutacions.
1: Que vagi bé.
2: Ara marxem 2 minuts i tornem amb la secció Entre Cametes.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
4: Cadet.
5: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fain ha arribat a Lleida. Fain Ascensors. Fain.cat. Compromesos amb tu.
6: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
7: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Audi a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, Grup Nayox.
8: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
9: Las rebajas ya son a Mac Mobles.

0: Sareco d'Alcarràs.
1: També a les rebaixes t'orientem de forma personalitzada perquè trobis el que busques. Tenim la millor relació qualitat-preu.
0: A més, beneficia't del finançament de Mac Mobles i aprofita les rebaixes per equipar casa teva amb nous mobles.
1: Mac Mobles Areco, al polígon Panamà d'Alcarràs.
0: Ara, rebaixes.
2: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
5: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
6: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
5: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.

0: que jo estimo.
1: Entre cametes amb Marc Tarrida. Marc, tu això de les cites que estàvem parlant, com ho portes?
2: Ara malament, perquè estic emparellat. Llavors no n'estic tenint, però n'he tingut al llarg de la vida. He passat per totes les apps possibles i ens ho hem passat molt bé i ja està, i a seguir amb la vida.
1: I a seguir. I ara, entre cametes, no? Què és això, Amparo?
3: No sé si us recordeu del Marc Tarrida, que és el que està aquí a la meva dreta. Hi havia una vegada que era un noi que venia aquí, treballava en aquesta casa, concretament sí. A l'Splash, que era el programa que es feia l'any passat, a aquesta hora. I el Tarrida...
2: Molt bon programa, eh?
3: Sí, molt bon programa. O sigui, el conduïen dues persones meravelloses.
4: Sí.
3: No, el Tarrida no estava mort ni de parranda.
2: No.
3: Marc Tarrida, benvingut. Però explica'ns que no vens aquí només perquè et diguem coses boniques.
2: Que també, perquè m'agrada, sinó que us vinc a presentar una secció que es diu Entre cametes, perquè la gent que és de teatre i que ha anat al teatre, hi ha molts argots allà dins, no? I sabem que al teatre hi ha la platea, l'anfitrió, hi ha els balcons, però un cop s'aixeca el taló, hi ha les cametes, que les cametes són el que fa la caixa negra de l'escenari, que són unes teles verticals que et serveixen per tancar l'escenari. I jo el que us vull és convidar a entrar aquí dins, que és on s'amaguen tots els secrets dels actors, dels artistes, i descobrir què hi ha darrere d'un quadre, d'una pintura, d'una cançó, d'una obra de teatre, etc etc.
3: I avui quines portes ens obres?
2: Doncs avui començarem per la pintura, història de l'art. No sé com vosaltres aneu de pintura, aneu a un museu i sabeu veure...
1: Jo feia fonaments de l'art, però ho tinc una mica arrovellat.
2: Fonaments de l'art, no sé ni el que és.
1: És com història de l'art, bàsicament.
2: Val, doncs estem tots al mateix nivell, val? Perquè jo tampoc en tinc ni idea de pintura, em sap greu. M'hagués agradat estar més atent a història de l'art. Per tant, tots els experts en història de l'art, calma.
4: Perdoneu-vos.
2: Anem a explicar la història, no anem a parlar de la tècnica, d'acord? Entrarem a la història que us explicaré darrere d'aquest quadre que es diu El rai de la Medusa, que és de Teodor Géricault. Veieu que el meu francès és igual que el meu nivell de mar.
1: Wow.
2: Teodor Géricault, que va pintar un quadre el 1819. No sé si...
3: No sabem si està ara mateix a l'streaming, jo crec que sí el podeu veure, però perquè el veieu també, Núria i Tana... És un quadre molt bonic, petitó,
2: segons... la imatge que tens tu és petitó,
3: que hem fet,
2: però
3: és supercutre.
2: No és tan petitó.
4: Doncs
2: és
4: si un no, la gent que vagi a l'streaming i que vagi... O que busqui a Google.
2: O freneu el cotxe
3: i Google. I busqueu en Google, però com el descriuríem?
2: A veure, clar, com vosaltres aquí què veieu, de bones a primeres, en aquest quadre?
3: A gent que està fatal.
1: Sí. A gent que està lluitant Xunga, per no? arribar a la part de dalt de la... Diré balsa, perquè jo no sabia que es deia rai.
2: Balsa i rai, està ben dit els dues.
3: Hi ha una vela d'un vaixell.
2: Vale.
4: A mi, si no m'ho costes...
2: Estàs molt lluny,
4: exacte.
2: Uri. Bueno, no ho aneu malament. No
4: sí,
2: malament.
4: Sí, em sembla una miqueta com una festa dins, a sobre d'una balsa, d'un vaixell, i que estan tots ja...
1: Una festa.
4: En el rotllo de les 6 del matí.
2: Confirmem, Uri, que no en tens ni idea de pintura.
4: I de miopia. I que hi ha miopia.
2: Que tens molta miopia, sí. Perquè no és una festa, ja t'ho dic ara. Perquè us feu una idea, aquí està molt petit, però això té quasi bé 5 metres d'alçada i 7 metres d'amplada. Vull dir, és enorme, com el quadre de Lamine Yamal que té son pare a casa. Doncs si fa no fa, és així. Llavors, vosaltres no sé si recordeu La llibertat guiant el poble, d'Eugène Delacroix, que és aquella dona amb una bandera ensenyant el pit i
3: exacte.
2: Tal. Val, doncs no té res a veure.
3: S'assemblen.
2: Que sí?
3: És que s'assemblen molt.
2: Té una mica, es veu que el Delacroix es va inspirar en més d'un quadre, amb el nostre protagonista, però el nostre quadre fa referència al naufragi d'un vaixell francès, que es deia La Medusa, a les costes africanes. I en ell, com vosaltres bé dèieu, es veu un dia de mala mar, on hi ha un rai construït amb quatre fustes mal fetes, una vela reciclada, tot de cossos mig estirats, mig morts, agonitzant, i un parell de sobrevivents alçant unes teles demanant auxili.
3: O sigui, estan demanant auxili i no reivindicar la llibertat ni res.
2: No, estan demanant ajuda. I darrere aquesta imatge, que jo he explicat amb total indiferència i amb Rigoberta Bandini de fons, s'hi amaga una gran tragèdia. Però molt gran. I de la qual el nostre protagonista d'avui, en Teodor Géricault, es va inspirar per pintar aquest quadre. Ubiquem-nos. Estem a França. Uh-huh. Estiu de 1816. Fa tot just un any que Napoleó ja no té cap soldat. Val? Napoleó és mort. I França ha tornat a instaurar la monarquia amb Lluís XVIII.
1: I Napoleó té alguna cosa a veure amb aquesta tragèdia?
2: No, t'ubico.
1: Vale.
2: T'ubico a la història...
1: Jo sé, com sempre estava ficat a tot arreu.
2: No, Napoleó ja està, s'ha mort, torna a la monarquia, que és Lluís XVIII, que era el desitjat, que el seu germà va ser Lluís XIV, el decapitat, val? Cada escut té el seu substantiu.
3: 16, crec.
2: No era el 14? Bueno, tanta. Total, es relacionaven i es follaven entre ells, vull dir, no hi haurà diferència entre un i altre, val? Què passa? Que durant el mandat de Napoleó, França va perdre el control sobre Senegal. I no pas perquè Senegal de cop i volta s'independitzés i el deixessin lliure, sinó que Gran Bretanya va dir, epa, colonitzar un país, que si quiero o que si tengo, saps, de cop i volta. I evidentment, Gran Bretanya es va quedar aquest país. Què passa? Que quan es mor Napoleó, Lluís XVIII torna, no?, amb bon rotllo, i els diu a Gran Bretanya, penya, que jo no sóc com l'altre, que jo no sóc tòxic...
1: Olivo,
2: Jo sóc... confieu en mi... Total.
4: Pau.
2: Pau i amor. Li torna en Senegal, a França. I aquí ningú li ha preguntat a Senegal res,
3: No, evidentment.
2: Els és igual l'opinió de Senegal. Però per recuperar Senegal, què necessitaven? Que hi hagués gent allà a Senegal. I és per això que van crear la fregata francesa Medusa amb unes 400 persones a bord. I quan dic persones, em refereixo a funcionaris, aristòcrates, polítics, gent rica. No l'Encarna i el Josep Maria.
1: És el Titanic de l'època, podríem dir.
2: Por ahí va. És curiós que els pobres mai els criden, però no. Aquests rics sí. Què passa?
4: I clar, tota aquesta gent, pel que em dius, anava cap a Senegal. És una miqueta com el primer viatge a la Lluna, que diuen que algun dia haurà de passar de... agafar el millor. L'Arca de Noé, versió França-Senegal.
2: L'Arca de Noé,
1: dels
2: rics de França. Correcte. Però clar, tu no pots agafar un vaixell, una fregata de quatre naus i portar-la cap a Senegal així com així. Algú l'havia de comandar, aquesta fregata. I sabeu allò de la meritocràcia?
1: Sí.
2: Doncs aquella època tampoc existia. Allà tampoc.
1: Ha existit en algun cop, és la pregunta.
2: És una molt bona pregunta. A qui li van donar? Li van donar la missió a un tal Hugo Duguay de Chemouret.
3: Amb aquest nom perfecto.
2: Que nosaltres li direm Hugo.
1: Hugo.
2: Vale? No farem aquest nom cada dos per tres. Li direm Hugo. I qui era aquest senyor? Era un aristòcrata que tornava de l'exili després de la restauració borbònica i que havia rebut el càrrec únicament per favoritisme polític. Aquest tio feia 25 anys que no navegava. I durant l'imperi napoleònic, tot el que seria l'enginyeria nàutica havia avançat molt, havia evolucionat molt, i aquest tio s'havia quedat enrere absolutament.
1: És a dir, la persona perfecta.
2: Exacte, correcte.
3: Sí, que posen un capitán que no té ni idea de com navegar.
2: No té ni idea com navegar ara, 25 anys després. Què passa? Doncs, com us deveu esperar, que un dels vaixells embarranca contra una pedra a la costa de Mauritània i el desastre. I tots hem vist, com ara deies, Aitana, el Titanic. I tots sabem que ningú és tan estúpid com per posar-se a tocar el violí quan no toca. Aquella escena mai l'he entès. Per tant, perquè jo no puc estar corrent per la meva vida i que al costat hi hagi un quartet de corda tocant això. Oh, Dios! Dios! Rose! Rose! Déjame venir contigo! Què diu Jack? Perdona, és que no te sento. Jack, és que no te... Que me dejes subir a la puerta esta de mierda de madera que te has puesto, Rose! Escolta, Jack, és que no te sento... És que estan els músics tocant de tal manera, Jack, que és que... ¡Rose, me estoy ahogando! ¿Qué te estás mudando, Jack? ¿Dónde? Habla más, grita, Jack, grita. Que és que el quartet... Mira, a veure quan se li mulla el violí dels collons aquest del pesat, que no toc... Calli ja! I per això Jack va morir, perquè hi havia un quartet de música tocant els collons i la Rose va impossibilitar... Treu-me-la al Vivaldi dels pebrots. Ja està.
4: Bueno, això no va funcionar, no?
2: Això no va funcionar.
3: I en aquest cas també estava el Vivaldi tocant perquè va sortir fatal.
2: Va sortir fatal. En aquest cas, la Jack i la Rose tampoc haguessin sobreviscut perquè hi havia molts pocs bots salvavides. Se'ls van quedar, evidentment, els capitans i els oficials. I la resta, 147 persones, al tanto, 147 persones van haver de crear un rai improvisat amb fustes, teles i tal i posar-se a navegar. Llavors, els bots havien d'atibar el rai i anar junts. Què passa? Que hi ha un moment que els bots el tallen i el rai se'n va a la deriva.
1: Uau!
2: I aquí comença el mambo. I és que aquestes 147 persones van passar 13 dies a la deriva. 13 dies sense aigua.
3: Una mica la societat de la nieve.
2: Es va avançar, exacte. 13 dies sense menjar, amb l'aigua salada cremant les ferides, la gent tirant-se per la borda. I com és d'esperar, si la convivència amb els veïns pot ser complicada, imagina't allà van haver-hi lluites, van haver-hi motins, gent que es mata entre ella per un pam de fusta on aguantar-se dret, i clar, la gent es mor, i el menjar s'acaba.
4: I com va acabar això?
2: Doncs si tu tens gana i la gent s'està morint,
4: no.
2: Només queda una opció, que és...
4: No...
1: Canibalisme!
2: Menjar-te els teus amics morts. Per sort... uns dies després, els troben un vaixell anomenat Argus. I de les 147 persones que van pujar a la barca, a la balsa, només en queden vives 15.
4: Bueno, en queden, quedaven vives. Quedaven.
2: Bueno, ara ja estan totes mortes. Ara ja, no. T'imagines ara ja estan que ara... totes mortes, sí.
3: I com arriba tot això a ser un quadre?
2: Clar, tot això arriba a ser un quadre perquè hi ha uns senyors que ho escriuen i hi ha un xicot, hi ha un pintor, que és on entrem ara a la història, que és el nostre Teodor Jericó, que en aquell moment només tenia 27 anys i s'obsessiona amb aquest tema.
3: Val, igual que tota la gent que s'ha obsessionat amb la Societat de la Nieve i aquestes
2: coses.
3: Exacte,
2: s'obsessiona amb aquest tema, ell busca la fama, així que decideix que aquest quadre li donarà la fama que ell busca. Val? No li dura gaire la fama perquè en 32 anys mor.
3: Però anava a ser la seva obra mestra.
2: Va ser la seva obra mestra, però es mor. Vale, en Teodor se li gira, s'obsessiona i comença una recerca molt exhaustiva d'aquest quadre. Què fa per pintar aquest quadre?
1: Què fa?
2: Això és l'interessant. Val? Estudiants de Belles Arts, apunteu. Es construeix una maqueta de la mateixa mida que la balsa, vale? En el seu estudi, pum, per tenir les mides, perspectives, val. Després, se'n va visitar hospitals i dipòsits de cadàvers per estudiar de primera mà el color i la textura de la carn en descomposició.
3: Que l'ha fet perfecta, ja podem veure el quadre.
2: Sí, aquí ja potser se li comença a anar de les mans. Però el més fort és que es va endur, fins i tot, va robar un cap tallat per poder-lo deixar al seu estudi, que es podrís i poder agafar els tons, el color de la pintura. Una mica
3: i
2: l'olor. I el detall que a mi m'agrada més és que es va rapar al zero, perquè així creuria que estaria molt lleig, no sortiria de casa durant molts dies, perquè li faria vergonya sortir i tindria temps per pintar aquest quadre.
1: Uau!
3: O sigui, un quadre d'una tragèdia i d'una obsessió.
2: Sí, d'una obsessió absoluta. Així que ara, quan aneu al Museu del Louvre, d'acord, és on està aquest quadre, mirareu aquest quadre i podreu pensar que darrere s'hi amaga una tragèdia provocada per la incompetència d'una persona col·locada per un rei per anar a colonitzar un país que no era el seu.
1: Oh, wow.
2: Sí. I, petit detall més, si mireu més el quadre, veureu que dalt de tot, la persona que té la mà amb una tela intentant que siguin rescatats és una persona negra, és l'únic africà que hi havia en aquella balsa. En el quadre en pinta tres, però només n'hi havia una. I això ho fa per un motiu molt concret, i és que Jericó era abolicionista, i en un moment en què l'esclavitud encara existia a les colònies franceses, aquella decisió, doncs en si mateix, era una declaració política. I ara
4: veig perfectament que l'he clavat, dient que era una festa.
2: Sí,
4: res a veure.
2: Una clarre.
4: Marc, tens aquí al costat, de fet, una...
2: Tinc la mort de la meva vida al meu costat.
4: Clar, vosaltres coincidiu aquí fa un any.
2: Me l'heu posat aquí, al meu costat, que no la podia mirar perquè el micro no m'enfocava, però clar, tinc aquí la millor persona de Catalunya, no? Més o menys.
1: Ara!
4: Clar, ara li donarem pas perquè avui ens explicarà la seva treva. Per tant, ara veurem com es relaxen aquestes vacances que ja ha començat des de fa pocs dies.
1: Doncs ja podem dir qui és, no? L'Elisenda Pineda.
2: Bravo!
0: Què tal? Bones tardes. I això que he parlat abans que em presentéssiu, que és la primera ràdio, això. No parlis fins que no digui el teu nom. Però clar, és que...
2: És que no podia fer una altra cosa.
0: És que ara, quan he entrat a l'estudi, he estat a punt d'aixutxar-te i tot. Yeah. Sí, però estaves fent la teva secció i dic, va, no siguis tan intrusiva.
2: Jo he estat a punt d'interrompre'm a mi mateix per dir-te hola. Vés amb una samarreta, que és com de reixeta, no?
0: Té una mica de transparència. Perquè la senyora ja no pot ser tan evident.
1: És que és un retrobament màgic. És que em sap greu i tot.
3: La millor parella del món.
2: Perdoneu.
1: No, ara parlarem, ara en uns segons parlarem amb ella. És la 1:41 i això és la treva.
5: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Empara. Cadena SER i SER Catalunya.
4: Després de 25 anys de trajectòria a la televisió i a la ràdio, dirigint programes, presentant-los, guionitzant, col·laborant, també he trobat temps en aquestes vacances per venir-nos a veure. També escriu llibres i tot el que se li posi per davant. A més, també és actriu de formació. Avui ens visita a la treva l'Elisenda Pineda.
0: I en aquell moment em va sortir del cor dir-li «Faena tengo en sujetarme las bragas». Parlem del paper de la dona als mitjans, moltes vegades som la quota.
6: Hi ha gent que et diu «Escolta, maca, métete en tus asuntos».
0: No.
6: Ah, no hi ha cap problema. Llavors fem una cosa, intercanviem papers.
0: Me muero por conocer tític.
6: Jo també.
7: Saber qué es lo que tiene.
6: Ho he fet bé? Ah, doncs ha sigut potre, ja t'ho dic ara.
7: Tus puertas.
4: Elisenda, benvinguda a casa, aquí a la SER on has estat. Estaràs i a tot arreu, vaja.
0: Sí, vaig i vinc a la SER. És com un lloc que sempre és casa, no? I a més aquests estudis, que sempre ho explico, no? Quan vas a altres ràdios a treballar, estudis com els de la cadena SER no existeixen.
3: Però millor o pitjor?
0: No, perquè són els millors, però amb diferència. A més, a veure, Catalunya Ràdio té aquell bombonet que és l'estudi que dona la Diagonal, que allò és marca de la casa, però això és una nau especial que m'hi he passat moltes hores jo aquí dins. Hasta m'he enamorat jo aquí dins. Sí, han passat coses molt maques.
1: Wow.
0: No només amb Marta Rira, d'altres persones també.
2: anava a preguntar, era jo? Parlaves de mi?
0: També. Però, clar, ho dic, i he passat moments... Els millors atacs de riure els he viscut en aquesta casa, en directe, sí, sí.
4: Clar, i la pregunta que fem a totes les convidades o convidats, tu que ara portes uns dies de vacances, tu com et dones treva? Pots desconnectar després de tants projectes i coses?
0: Sí, tinc una gran capacitat per desconnectar i desconnecto tant que desconnecto massa. I llavors, després, quan m'hi torno a posar, m'oblido de coses bàsiques, però bàsiques com de cop i volta se m'ha oblidat fer ràdio, se m'ha oblidat fer tele, això com anava, saps? La M con la mà, saps? Una cosa horrorosa. Tinc una gran capacitat per desconnectar, com tinc gran capacitat per dormir, també. Em puc dormir a qualsevol lloc.
3: A mi em passa el mateix.
0: Que sí,
3: és un don, com, és el millor don.
0: Vull dir, entro, surto, faig la feina que em toca fer i després cap a casa. I si ha anat bé, m'és igual. I si ha anat malament, m'és igual. I llavors jo arribo a casa, sopo, me'n vaig a dormir i demà serà un altre dia. I ja està, una cosa sana en aquest sentit. Després, evidentment, tinc altres olles. A tothom anem a teràpia i necessitem anar-hi. Però en aquest sentit, ho domino bastant bé.
4: I és curiós perquè tu en diferents projectes, també dirigint el rescat a la 2CAT, amb el Peter Vives, amb altres col·laboracions, clar, quan tens tants fronts oberts, no sé si costa més, perquè quan no estàs pensant en una cosa, estàs pensant en l'altra, en la de més enllà, i a vegades tenir la ment en blanc per dir no vull pensar en cap d'aquests projectes, no, perquè dius, t'és fàcil.
0: Superfàcil. Però perquè també han acabat tots a la vegada. Si jo ara hagués tingut una reminiscència d'alguna cosa, cada cop i volta em diuen, ostres, Elisenda, doncs resulta que has d'anar a fer el que sigui. Clar, evidentment no desconnectes, però se m'ha acabat tot a la vegada i ha sigut una oportunitat d'or per dir, escolta'm, desconnectem i només foto que menjar, ara. No, és una cosa tremenda, eh? Mira que...
2: A restaurant, a més a més.
0: Sí, tot. Només foto que ha gastat, tu. Gastar i vinga, em vaig fotre una escudella... Abans d'ahir, una escudella.
2: Escudella al juliol.
0: Sí. I botifarra després amb allioli i patates fregides i un flam amb un blanc a la Fonda dels Àngels. I heu d'anar, és una cosa un disbarat. I clar, mentre estic fent això, no penso en feines ni en històries, perquè al cap i a la fi, la feina és per subsistir. No és, hi ha gent que, de seguida, oi, que és la meva vida, forma part del meu ADN, té una part important de mi. Bueno, també, quan estic treballant ja sóc una persona seriosa i m'ho prenc seriosament, però quan no m'interessa res de tot això.
4: I mira que portes anys, perquè més de 25 anys entre la ràdio, la televisió, amunt i avall, i amb molts projectes diferents, que no sé si és a vegades una heroïcitat en aquest temps que corren de la comunicació estar tants anys i defensant diferents aspectes.
0: Sí, jo crec que és bastant, també... És la santa bestiesa que tinc al cervell, eh? Vull dir, a mi quan em diuen vols fer això, dic que sí. Hi ha molta gent que de seguida fan, ai, vols dir que jo seré capaç de fer això? Vols dir que de seguida... I bueno, però això com ho enfocarem? I aviam, però què voleu exactament que facis? Jo m'he trobat gent que evidentment, posen més seny que rauxa en aquest sentit, i bueno, abans de decidir on es fiquen, doncs tenen, ho consulten a casa, amb el coixí, etc. Jo sempre hi vaig. Sempre hi vaig, és un sí a tot. I ja està, ja ens en sortirem i n'aprendrem, perquè els primers dies és impossible fer-ho bé. Saps? Després ja te'n sortiràs.
2: N'hi ha alguna que has dit sí, i a mig fer vas dir...
0: No, a mig fer no.
4: Vaig dir
0: sí, projecte. Sí, i tant! D'un, en concret.
4: I el diràs?
0: Sí, sí. No, perquè... No.
4: Aquesta casa.
3: Perquè l'estudis de la SER.
4: És aquesta casa, val.
0: No. La vida és molt llarga, no saps mai.
4: No cal dir-ho.
0: Sí.
2: Següent pregunta.
0: He aconseguit rumiar amb 30 segons, que és una cosa que no faig mai, perquè ho hagués dit, M'heu vist els ulls, Ho diu.
1: Això també ho porta l'experiència.
0: Sí, i tant. He fet un cop de volant aquí, que dic, no ho diguis.
3: I la gent porta 25 anys, i a més, el primer que crida l'atenció de tu és la teva energia. Tens una energia enorme. Algun cop has tingut problemes per tenir massa energia o t'han dit que et quedis més calladeta o més apartada?
0: Dir-m'ho no, però suposo que hi ha gent que no ha volgut treballar mai amb mi perquè, bueno, perquè tinc aquesta intensitat, però és una intensitat que només faig servir a la feina. Jo després, quan estic a casa, sóc un moble, Estic calladeta, vaig fer les meves cosetes, ara una rentadora, un no sé què...
3: I amb les teves amigues, per exemple, fent una birra?
0: Depèn del moment de la birra. Si és la quarta, ja hi vaig.
3: Ja ve la treballadora.
0: A la primera acostumo a escoltar. Mira, hi ha una... Un com t'ho diria? Han batejat a un tipus de ressaca, a la Juliana Canet, sobretot, ha batejat aquest tipus de ressaca com la ressaca de Guilla, que és la ressaca en la que tu, quan et lleves l'endemà, estàs com penedida d'haver fet coses que no hauries d'haver fet, perquè has xerrat massa, perquè has fet alguna cosa com, per exemple, picar timbres i marxar corrents, o a mi al carrer Muntaner se m'ha aplaudit moltíssim per ensenyar el cul, i per al trànsit ensenyant el cul, saps? Aquestes ressaques de guilla, jo intento cada cop tenir-les menys, per tant l'energia s'ha de controlar. Quan era més jove sí que hi anava pel broc gros, però ara no, la intento controlar.
4: Tu ara deies que acostumes a dir a tot que sí, però no a tot, perquè crec que vas rebutjar això. Al cor de la ciutat ho vas rebutjar, no? En un paperet petit?
0: Sí, em volien donar... Bueno, vaig fer allò que fan les persones quan estudien art dramàtic, ho sap també el Marta Rida, que te'n vas a TV3 al Pepper Mengol. Aleshores, Pepper Mengol feia els càstings a TV3, no sé si encara els fa allà. Sí, I vaig anar llavors la seva ajudant, la Laia, em va fer la prova, que la prova és simplement, bueno, que expliquis una mica qui ets i després que diguis un text. I jo vaig triar un text que m'havia escrit jo perquè era una pedant i em pensava que era Núria Espert, saps? Era ratllant. No triaré una cosa, un text que m'escriuré jo tal, no sé, llavors aquell moment dramàtic, que tal, saps? No m'encaixava gens, era com una cosa totalment innecessària. I em van fer la prova molt bé, Elisenda, i jo aleshores portava rastes. I llavors, sí, de color rosa, més.
8: Què dius?
4: Elisenda, sí, sí.
3: Que parlàvem de l'estètica i el que diu l'estètica.
4: Tenim fotografia d'aquest moment que ens puguis enviar i pengem les xarxes de cercar?
0: Sí, ja us enviaré, sí, però algun lloc deu rondar, i tant que sí, i tant. doncs vaig fer aquest càsting i vaig pensar, bueno, tu ja ho saps quan ho estàs fent, si allò va bé o no va bé. I quan vaig sortir vaig pensar, et menjaràs uns mocs aquí. I quina va ser la meva sorpresa? Que em van trucar al cap d'un temps per dir, escolta'm, hi ha una coseta petita per fer al cor de la ciutat. Jo fins aleshores havia fet d'extra amb sèries de TV3, una que es deia The Models o alguna per l'estil, que ho feia en Conesa, sí, unes coses molt rares, sí. I vaig pensar, ja està, una altra vegada a fer d'extra. Digue, s'ho poden quedar.
2: Diu, no, o protagonista o res.
0: Exacte, jo he vingut aquí a jugar força. I aleshores vaig dir que no, perquè em van dir, encara portes les rastes? I vaig dir, no, i diu, i te les tornaries a fer? I dic, no, estem bojos, no, ni de conya. I aleshores, al cor de la ciutat, hi havia una trama que crec que feia o la Nausica, no sé qui la feia, que eren un grup de gent una mica xunga, saps? Que menjaven com pipes i fumaven porros a la plaça, i llavors el personatge del fill del Peris, doncs, quedava una miqueta abduït per aquesta colla i tal, i li van acabar donant trama en aquest personatge. I va ser quan jo vaig dir, no tornaré a posar... No. I llavors em van dir, saps fer malabars? Perquè era clar, eren crustis, eren gent que fumava petes.
2: Porro va associat a malabar,
4: el
2: no?
4: El hippie.
0: Bueno, que era el que jo aleshores també era el meu estil de vida.
2: Uau, què hagués sigut de tu, no?
0: Sí. Ho he pensat tota la vida. Segur com un univers paral·lel, perquè jo amb aquestes merdes encara me les empasso, saps? Gràcies, és exactament això. Sí. Doncs, amb un univers paral·lel hi ha una Elisenda que va dir que sí en aquell paper i que després va acabar treballant, doncs, durant classes de teatre.
2: Com
1: de fet, actriu de formació. Has dit que en el món de la comunicació tu no tens por. Tu dius que sí i ja ho fas. Però sí. En el món, per exemple, de l'actuació, has tingut en algun moment el síndrome de la impostora?
0: Sí.
1: Sí, l'has tingut?
0: Sí, precisament per això no ho faig. Sí, ja està. No, i a més, el moment de pànic escènic, sobretot a l'hora de... No sé què m'ha passat, però quan m'he fet gran a memoritzar un text, com que no ho he anat practicant al llarg dels anys, doncs aquella capacitat que tenia jo, que de cop i volta, brrrup, i tenies la manera de que se't quedés en el cap, això m'ha desaparegut completament. I llavors jo ara pujar a un escenari, havent-me d'aprendre un text, se'm fot una bola, però immensa. Tant és així que quan vaig presentar la primera nit de les lletres de Santa Llúcia, que va ser el 2024, amb Martí Torres, que és el director escènic d'aquesta edició, em diu que no puc sortir amb targetes a l'escenari. Al Nacional, clar. I dic, home... I s'emetia en directe per TV3. I dic, home, no facis aquesta putada, tio, que si em quedo un Albis, saps? Dic, tindré un problema gros. Que no, que tu no pateixis, que te'n recordaràs de la lletra, tu tira. Bueno, em vaig posar tan nerviosa que el dia abans d'assaig general li vaig dir, o em deixes anar amb targetes o no surto.
4: O no ho faig.
0: O sigui, em vaig haver de posar així, saps?
4: I al final et va deixar targetes.
0: Sí, i saps el bo? No les vaig mirar en cap moment.
3: Exacte, és només per tenir la seguretat.
1: Però tenies la tranquil·litat.
0: La xarxa aquesta, sí. Però aquesta inseguretat a mi ja s'ha quedat impregnada, no me la trauré de sobre mai més. No, mai més. Perquè, bueno, per això, perquè estem acostumats a llegir un prompter o a llegir un guió aquí a la ràdio. I ja no s'ha exercitat aquesta
4: però
0: capacitat.
4: Estàs acostumada a fer guions, a parlar com a còmic, que també fas monòlegs, a l'improvisar no, tens el text, però que tires una mica a la teva.
0: Jo tinc un text i unes pautes, però després tiro en funció també de com et respon el públic, perquè l'stand-up és també molt això.
4: De jugar-te-la.
0: Sí, sí, sí, m'he menjat unes merdes sí. increïbles. Sí, home, i tant, i tant, i tant.
4: Alguna que recordis que va ser d'aquestes de tierra trágame?
0: Hi ha públics i públics. L'última Premià de Mar a casa meva, al meu poble. Vull dir, va ser cap deixeble, és profeta.
2: A la seva terra. Nunca seràs profeta en tu tierra.
0: Exacte, exacte. No, va ser un bolo que en principi estava orientat cap a l'humor i el públic que tenia no ho va entendre gaire. I aleshores, clar, normalment és gent jove la que no m'entén.
4: I què fas? I què fas en aquell moment, quan veus que no està entrant? No sé si moment de pànic de començar a tirar temes diferents, a veure si algun entra, o ensenyeixes el que ja tens pensat.
0: La veritat és que m'és ben bé igual. I el que faig és interpel·lo el públic. Dic, ah, sí, m'estàs posant en aquesta tessitura. Ja ho veuràs. Llavors tu lleves punts a una fila. Nena, que estàs entenent el que estic dient, saps? Llavors hi ha gent que em diu no. Dic, no, ja ho veig, ja. Dic, és que parlo de pressa, escolteu de pressa, saps? I llavors ja comences a tenir aquesta relació amb el públic, que d'alguna manera els estàs dient, va, guapos, no passa res, ajudeu-me una mica, i ja està, i t'acaben ajudant. Però treure el tap costa, a vegades. Costa. A veure, m'he trobat 3 vegades, potser, no, no és un drama.
4: No és un habitual.
0: No, en absolut. I el que et deia, la gent jove no hi ha manera, no en tenen res. No.
3: Però com de jove?
0: Jove, 20 anys, 25, sí, sí, em trobo que... Jo faig servir un llenguatge també molt genuí, parlo un català molt i treballat, i ho faig expressament. Clar, hi ha gent jove que la meitat de paraules no les entenen.
3: Uau.
0: I és així, m'hi trobo. Saps? De dir, mira aquesta palangana, o mira no sé quantos queden palangana, què és palangana? I dius, hòstia, és de veritat, eh?
1: Però que després diguen que en la cultura no s'aprèn, eh?
0: Ah, no, clar, evidentment. Llavors, què em passa amb les padrines? Clar, elles m'ho entenen tot. Ah,
3: és la
0: nena
3: Mònica.
0: Sí, sí, sí. Amb les padrines, el dia que se'n morin les padrines, que serà aquí...
4: No, home, que aguantin.
0: 5 anys, eh?
4: Padrines de Catalunya, aguanteu molts anys.
0: I jo menjo uns mocs com una catedral de grossos.
2: No preocupis, que nosaltres també, eh? Al teatre també.
0: També passarà això.
2: Però vull pensar que sempre hi haurà padrina. Sempre hi ha una padrina que entra.
0: Sempre hi ha un relleu.
2: Sempre hi ha un relleu. I dius, hi ha un moment que dius, bueno, ja no em queda res, doncs vaig a veure teatre, vaig a...
0: Aquí està.
2: Canvies la filosofia.
0: Exacte. Ja soc vídua, no?
2: Ja soc vídua.
0: Estàs esperant aquell moment per anar a teatre.
2: Exacte. Però home, no volia fotre res, hòstia.
0: Clar.
4: El que sol passar a les persones que sou còmiques o que treballeu en comèdia, que tota l'estona esteu com amb el punt de broma. Això també et passa, que sempre estàs en el punt de la cunyeta, que et diuen, digue'm un acudit aquí amb els amics, que cansa una miqueta.
0: Mira, en Quim Vila, que és un gran amic meu i amb qui vaig treballar en aquesta casa, que també és monologuista i a més ell fa cançons i s'ho treballa moltíssim, un tio amb una intel·ligència super afilada, és una vespa, saps? És una cosa tremenda. Ell sempre quan li diuen, hòstia, Quim, diu, per què no vens a la meva boda i em fas una mica de xista i de monòleg i tal? Diu, tu que ets lampista, per què no em regales un termo? Yeah. Vull dir, i hi ha aquest punt. No, jo no estic mai intentant buscar el xiste, perquè a vegades també et surt sol. Vull dir, no ho vols i fas... perquè la Santa Bestiesa ja la porto impregnada dins el meu ADN. I sí que és veritat que hi ha gent que es dedica a l'estand-up o a la comèdia i que sempre, sobretot en cercles de comèdia, busquen l'acudit per, bueno, aviam qui la diu més grossa, no? Intenten d'alguna manera, és com un joc. Jo a aquests jocs no hi entro perquè no ho sé fer. És estructuralment inútil fent això.
3: I en situacions difícils fas servir l'humor amb tu mateixa?
0: Sí, constantment. Sí, sí, difícils i tristes. Vull dir, és allò que dius, quan ja estàs al fons del pou, saps? Treure una miqueta de ho-ho-hi-hi, inclús d'humor negre, Vull dir, allò i anar a buscar-li... I a vegades l'he tret en stand-up, ho pots fer si coneixes el públic. Per exemple, aquí a Barcelona, en segons quins circuits, pots treure l'humor negre i passar-te 3 passes de frenada i no passa absolutament res perquè la gent ja paga perquè vol veure això.
4: Però amb les tietes amb no.
0: No pots parlar de càncer amb les tietes, saps? I llavors és com, bueno, no, fins aquí. Llavors, clar, l'altre dia crec que ho deia el Manel Vidal, que deia que ha après, després de tants anys, quins acudits pot fer la tele, a la ràdio, amb un teatre o amb un bar, no? O amb els amics. Clar.
8: M'agraden els colors, les camises florejades, turqueses, verds elèctrics, grocs i blaus.
4: I, Elisenda, una cosa que t'ho has explicat moltes vegades, que tens sinestèsia i és que pots veure les persones en colors.
0: Sí.
4: Només les persones o qualsevol àmbit, conversa, aspecte...
0: No, em passa amb les persones. Sí, sí. Amb les... I les he de conèixer una mica. Per exemple, en Marc és marró.
4: Ah?
0: Sí.
1: Li pega, 100%. 100%. Li pega.
0: Ets molt marró, però marró xocolata, d'aquest marró que dius, hòstia...
2: Però què vol dir alguna cosa, això?
3: Que et pot mossegar.
0: No, és que, bueno, clar, evidentment. Però jo crec que és una cosa que em desperta la gent, saps? Vull dir, però no és que vulgui dir una cosa. Per exemple, jo no tinc una gamma de colors amb la que treballo. Jo només treballo amb blaus, amb verds, amb grocs, amb un vermell apagadet, amb marrons, però el negre no el toco, per exemple, saps? No toco, per exemple, que els liles, els roses...
1: No, i
0: els
1: tens una concepció de tu mateixa? No. Com, no saps com ets tu de color?
0: No, en absolut, zero, zero. No tinc cap interès, tampoc.
3: T'imaginaràs a tothom com els de Inside Out de Disney?
0: Exacte.
3: Com els personatges?
0: Sí, sí, sí, m'encanta. Sí, sí. És exactament això, sí, sí, és molt divertit.
2: Però això vol dir que el marró em queda bé, també?
0: No ho sé.
2: De roba? No
0: t'ho
2: has de veure.
3: Això és la colimetria. Dir, que és una altra
4: i pot ser persones que caiguin malament un color determinat, les que et cauen bé.
0: Sí,
4: l'ocre és que et cauen malament, aquesta gent.
1: Ostres, pues el groqui, o sea, l'ocre i el marró...
2: Què dius, què dius?
1: Està
2: no,
1: ahí,
2: no, estan, no estan gens a tocar.
1: No, ja ens ha quedat clar que s'estimeu moltíssim.
0: Sí, sí, és bon xiquet. Sí. És bon xiquet.
2: Avui, doncs... avui m'esteu regalant les orelles,
1: home,
2: eh?
1: Home, però un dia que ven... Sí, ah, no, que tindrem cada divendres.
0: Que
3: se cobri, tu, si vols, també pots tornar cada divendres.
0: És que són moltes vaques.
1: Moltes gràcies, Elisenda.
4: Que està de vacances, té ganes ja de marxar.
0: I tant, de menjar més escudella.
1: Moltes gràcies, Elisenda. Saps que aquí sempre eres benvinguda.
0: És que sou estupendes, moltes gràcies.
4: Una única cosa, ens diràs en qui vas estar, en qui et vas enamorar en aquest estudi de la SER, només el nom o no?
0: És que tampoc va ser una bona experiència.
4: No
0: ara, quan apaguem el pilotet aquest de color vermell, us diré el projecte en què em vaig penedir de qui n'ha dit que sí i de qui em vaig enamorar.
3: Entre cametes.
1: Exacte. Entre cametes, molt bé.
8: És un projecte i va supermalament. No passa res a petxugar, que passa constantment. M'agraden les històries que m'expliquen pel carrer.
1: I fins aquí la primera setmana de La Treva. Gràcies, Elisenda Pineda, Marta Rida, per acompanyar-nos avui i a tots els que heu passat per aquest estudi al llarg de la setmana. José Luis Sastre, Marian Maturana, Marc Picó, Sergi Estella...
4: I també, per suposat, gràcies a tots i totes els que ens escolteu des de casa, que li doneu sentit a tot això, i esperem que us haguem donat una mica de treva en aquests migdies, que la setmana que ve, el dilluns, tornem a estar per aquí.
3: I esperem també haver-vos donat idees per saber com desconnectar de cara al cap de setmana, anant a autoregalar-vos un ram de flors, dedicar-li un ratet a la cuina perquè, com bé diu la Ruscalleda, ets el que menges.
1: Passant una estoneta amb el vostre animal de companyia, siga quin siga, o quedant amb la vostra cita.
4: Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Tornem a estar el dilluns amb la... Podem dir la convidada? La diem. La Nerea Sanfe, que tindrem aquí, i moltes coses més. Tot això també amb el Tomàs Sánchez de la Tècnica, la Laia Messeguer a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, gràcies també al Carles Penya i bones vacances. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Bon cap de setmana. Adéu!
9: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se reactiva el incendio en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. Son más de 12.000 las hectáreas calcinadas, en el que es ya el fuego más virulento en lo que va de verano y uno de los peores en la historia de Aragón. Siguen siendo más de 1.000 las personas de 6 municipios que han tenido que ser evacuadas. Nos vamos hasta Zaragoza. Última hora, Ana Martínez.
11: Continúan desalojados los núcleos de Oresa, Sin Luesia, Malpica de Arba y un castillo. Estaremos pendientes por si hay algún otro desalojo. También anoche desalojaban Petilla de Aragón, perteneciente a la comunidad vecina de Navarra. Son alrededor de 1.100 personas que no han podido pasar la noche en sus casas. 92 lo hacían en el Polideportivo Municipal de Gea de los Caballeros. Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, visitaba el centro de mando operativo ubicado en Farasdues. Lo hacía junto a Jorge Azcón, el presidente aragonés.
10: Además, preocupan otros dos incendios. Se está complicando también el de La Mierla, en Guadalajara. Son 7 ya los municipios que han tenido que ser evacuados y, según acaba de anunciar el gobierno castellano-manchego, el fuego ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte. SER Guadalajara, Jesús Blanco.
12: Muchísimo trabajo por delante para un incendio que se vuelve a complicar porque el viento sopla de nuevo en este parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Trabajando en la zona ahora mismo 50 medios, 30 de ellos terrestres, 20 aéreos y el fuego entrando en el corazón del parque natural. El origen estuvo en una cosechadora, hay ya una persona que está siendo investigada.
10: El que mejor pronóstico tiene en comparación es el de Lozoyuela en Madrid, que está en fase de ser estabilizado. Según Copernicus, en España ya se han quemado más de 72.000 hectáreas este año. Volvemos a estar a la cabeza en Europa. Y sobre esto y la evolución de los incendios, le vamos a preguntar a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Mientras, la Comisión Europea, en el informe anual que acaba de publicar, avisa al gobierno y dice que España solo ha logrado avances limitados en sus reformas para luchar contra la corrupción. Bruselas le recuerda al ejecutivo de Pedro Sánchez que el plan aprobado para hacerle frente aún no se ha implementado. Esto en una mañana en la que hoy sí ha declarado como investigada la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. En la Audiencia Nacional, Mercedes González ha dicho sentirse usada por Santos Cerdán y le ha dicho al juez Pedraz que de haber sabido las consecuencias de sus encuentros con Díez, nunca los hubiera tenido. Miguel Ángel Campos.
13: Mercedes González dice ser víctima de Santos Cerdán y que de haber sabido que Leire era su enviada, no la habría recibido. La directora general ha reconocido reuniones con Leire que antes negaba. Dos encuentros, el primero sin trascendencia y un segundo que zanjó en cuanto a la exmilitante del PSOE le propuso rehabilitar al comandante imputado en el caso Coldo, Rubén Villalba. Mercedes González ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectasen al gobierno, que tampoco se lo pidió Leire, y ha negado incidencia alguna en la apertura de expedientes a la UCO por filtraciones en los medios.
10: Todo en el día después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha vuelto a sacar pecho y le ha pedido al Partido Popular y a Vox que pidan perdón por las patrañas, ha dicho, que dijeron de la ley.
14: ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley amnistía? Las cosas que nos dijeron, al presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada.
10: En unos minutos escuchamos el resto de reacciones, porque está a punto de hablar Alberto Núñez Feijóo, pero a esta portada añadimos un sonido más del exterior.
15: Thank you so much, friends. What a moment.
10: Porque el Partido Laborista del Reino Unido acaba de nombrar a Andy Burnham como su nuevo líder. Es el que va a sustituir a Starmer como primer ministro del país.
16: Mundial 2026, Cadena Ser.
10: Y cada vez queda menos para la gran final, unas 55 horas. Antón Meana, muy buenas.
17: Y descontando, ¿qué tal, Liébana? Buenos días, aquí las 8 y 4 de la mañana y en 3 horas a las 11 el penúltimo entrenamiento de la selección antes de medirse a Argentina el domingo en New Jersey. Te decía ayer que estamos delante del estadio, nos alojamos muy cerca del MetLife, se ve el campo y ya queremos llegar hoy pendientes de que Lamine Yamal y Pedro Porro puedan completar este entrenamiento con Luis de la Fuente y el resto de la plantilla.
16: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
10: Y solo nos queda el tiempo para este viernes. Nuria Sero, buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes. Un día más tenemos que hablar de calor intenso, especialmente en el este peninsular, sur, como también en Baleares. Temperaturas que irán subiendo este fin de semana, lo harán un poco mañana sábado, un poco más el domingo, y entraremos en un nuevo episodio de altas temperaturas y también de calor persistente. Esta tarde podremos tener alguna tormenta fuerte, especialmente entre Castilla-La Mancha, región de Murcia, Comunidad Valenciana. Puntualmente esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Hoy tenemos muchas nubes en el Cantábrico, especialmente en Cantabria, País Vasco, y aquí incluso tendremos algunas precipitaciones. Atención, que a lo largo de los próximos días la calima irá en aumento. Hoy, sobre todo, la podremos observar en la región de Murcia, este de Andalucía, al atardecer, con unos colores naranja en el cielo.
10: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Miguel Hijosa y Fernando Martín en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
19: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
20: S'extrema la vigilància a Aiguamúrcia, dalt camp, per localitzar qui ha provocat ja 4 focs a la zona en poc més d'una setmana. L'alcalde fa aquesta crida als veïns que cada dia estan més angoixats.
21: Preocupats i des de l'Ajuntament, pues, diríem que no... Una cosa és organitzar-se per poder, doncs, si veuen alguna cosa, que avisin el 112, però que tampoc no fem organitzacions per seguir persones, no?
20: S'ha reforçat la presència de la policia, dels agents rurals, però ahir a aquesta hora tornava a començar un altre incendi. Dos dels 8 blocs desallotjats per l'esvoranc de la L9 al barri del Putxet podran tornar a casa ja aquest dilluns. La resta, gairebé 90 pisos, encara hauran d'esperar, segons els tècnics de la Generalitat.
22: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció.
20: Ja són 14 les víctimes del professor jubilat de Torroella de Montgrí que denuncien tocaments. Després de 8 denúncies noves, els Mossos l'han tornat a detenir. L'endometriosi provoca problemes digestius i mentals més enllà del dolor en una de cada 10 dones diagnosticades. Ho ha determinat l'Hospital de Sant Pau en un estudi que demostra que la patologia no és només ginecològica.
23: Hay síntomas gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migraña.
20: Tot això avui que ha començat el tall de la línia 1 del metro, que durarà fins al 28 d'agost. No hi haurà servei entre la Florida i la plaça de Sants. Això explicaven avui alguns dels 40.000 usuaris que agafen aquest tram cada dia.
2: Yo ya me voy directamente a los ferrocarriles.
5: Voy a ir andando, pero es igual.
6: Ayer lo vi en la cosa, pero me olvidé completamente.
7: Ni idea, y además tenemos cita. Menos mal que hemos ido con una hora de antelación, si no la perdemos.
20: Transports Metropolitans habilita bus alternatiu per cobrir aquest tram, però també es recomana, sobretot, que en comptes de la L1 agafeu la L9 a Torrassa, la L5 a plaça de Sants, també Renfe per anar de Just Oliveres a l'estació de Sants o Ferrocarrils des de l'avinguda Carrilet a plaça Espanya. Tot això en un cap de setmana que vindrà amb més calor. Núria Seró, bona tarda.
24: Hola, molt bona tarda. La jornada d'avui ve marcada un cop més per una calor moderada. Seguien temperatures per sobre de la mitjana i molts termòmetres estan per sobre dels 30 graus, però avui les màximes a l'interior es mouran entre els 35 i 38. Serà difícil observar els 40. Tindrem algun núvol d'evolució en punts de muntanya que podria deixar algun ruixat al Pirineu. Atenció, perquè el fum que hi ha al Pla de Lleida és fruit dels incendis que hi ha a Saragossa. Aquest fum està arribant també a Catalunya. La pròxima nit serà difícil dormir, està activat l'avís per calor nocturna tant al Baix Ebre com també al Montsià, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i també a l'Alt Empordà. Temperatures molt altes aquesta pròxima nit i demà les màximes seran similars a les d'avui. Demà a la tarda també tindrem nuvolades en punts de muntanya, inclús algun ruixat puntual. La mateixa dinàmica diumenge.
20: A la tècnica Jordi Ros, a la producció Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
19: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
20: Què tal? Bona tarda. Creix el neguit, la preocupació, l'angoixa, la indignació entre els veïns d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ahir, a aquesta hora, hi va començar el cinquè foc en aquest territori en menys d'una setmana. És un foc que els bombers van aconseguir estabilitzar força ràpid perquè, de fet, ja eren allà treballant en un altre incendi, també estabilitzat, que va començar dimecres. Avui al programa aquí a Catalunya, la Laura Estrada, l'alcalde d'aquest municipi, Òscar Cendra, deia això.
25: Bueno, els focs ara mateix, doncs, l'última vam poder estabilitzar, no?, i controlar, i res, encara tenim bastantes dotacions per la zona, perquè bueno, van remullant encara alguna zona.
20: Eva Hidalgo, estem parlant a Aiguamúrcia, al camp d'una zona de molta extensió de terreny, però alhora amb poca població, tothom es coneix, i ara tothom està sospitant a la que veuen algú desconegut.
26: La preocupació és creixent entre els veïns. Molts viuen de l'agricultura i de l'entorn i, de fet, tenen una sirena que sona per tota la vall quan veuen una columna de fum per avisar-se els uns als altres. Estan neguitosos i també s'alerten de moviments sospitosos, tal com explica en Guillem.
27: Estem neguitosos tots, tots estem pendents. Bé, ja hi ha un grup de veïnatge pel WhatsApp, un cotxe estrany, fa molts dies que dura, fa més d'una setmana ja, fa 8 dies. I, clar, les forces i els ànims també s'esgoten.
26: El batlle Òscar Cendra demana a la població que no treguin conclusions precipitades quan alguna cosa no els hi quadra.
25: No fem organitzacions per seguir persones, no? Vull dir, si veiem alguna cosa estranya o una cosa anomalia, doncs, sobretot trucar al 112 o adreçar-se a l'Ajuntament i trucar.
26: Assegura que s'ha incrementat la vigilància en coordinació amb Mossos i agents rurals.
20: Justament, bombers i agents rurals continuen pensant que tot ho ha provocat una mateixa persona, però la investigació, Eva, no avança.
26: És la principal hipòtesi des que es van trobar indicis a la zona zero i, de fet, els tres primers focs, els de la setmana passada, van començar en un punt molt proper. Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
28: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
26: L'alcalde reclama tenir més autonomia per actuar al bosc, és a dir, que es redueixin els tràmits per poder obrir camins, per exemple, perquè puguin passar els bombers o netejar-lo.
25: I després també la burocràcia. Necessitem tindre autoritat, l'Ajuntament, per poder tallar totes aquestes zones perquè els bombers també puguin passar segurs quan han d'actuar.
26: També vol més ajudes directes i que aquests diners vagin en proporció a l'extensió del municipi.
20: A l'espera que tornin a pujar les altes temperatures, la bona notícia avui és que redueix en aquesta zona el nombre de municipis amb alerta màxima per risc d'incendis. A tot Catalunya continuem a nivell 4 del Pla Alfa, 33 pobles, 12 comarques, una d'elles justament l'Alt Camp, però també el Penedès, Pla de Lleida, el Solsonès o el Pallars Jussà. I la millora de les condicions també ha permès reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven tancats. Ara mateix encara es tanca l'espai natural de la Ribera Salada, el de la Baronia de Rialb i el de Montmell-Marmellà. I al barri del Putxet, a Barcelona, només una petita part dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 podran tornar a casa aquest dilluns. Els tècnics que han revisat tota l'illa de cases afectades, de moment, han assegurat que ja es pot tornar a dos blocs, 11 pisos dels més de 90 que estaven tancats fins ara. Ferran Dalmau.
0: Els bombers i els tècnics continuen fent l'auscultació dels edificis desallotjats, però avui han autoritzat ja la tornada a dos dels 8 blocs. Això són 11 pisos i 4 locals. Per la resta d'afectats, encara no hi ha data. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díez.
1: No avancem el que ens puguem trobar la setmana vinent. És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més.
0: El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, situa una mica els possibles terminis.
22: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos. Però no puc dir avui si seran dos, tres o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
0: Per fer front als efectes pels comerços, el govern també ha anunciat una línia d'ajudes directes per pagar els sous dels treballadors i altres despeses bàsiques.
20: I de seguida fem una pausa, però abans una informació que avança aquesta redacció. A Catalunya, 23.600 immigrants acollits en aquest procés de regularització extraordinària ja s'han donat d'alta a la Seguretat Social. 23.600. Aquesta dada que podem explicar ara mateix, Oriol Soler.
3: Sí, d'aquestes afiliacions a la Seguretat Social, que recordem que vol dir que són persones que ja tenen el necessari per començar a treballar de manera legal. 16.000 han estat a la província de Barcelona, 2.700 a Girona, 2.500 a Tarragona i 2.400 a Lleida. Aquestes dades són oficials de delegació del govern del 30 de juny, que és el dia que va acabar el termini per presentar les sol·licituds i el número de Seguretat Social es podia obtenir abans que resolguessin tots aquests expedients. En total, a Espanya són 159.000 les persones regularitzades que ja són al mercat laboral regulat, de les quals prop d'un 15% són aquí, a Catalunya. Recordem que, de moment, el Ministeri encara no ha donat la xifra total d'expedients resolts ni tampoc d'aprovacions definitives i que 257.000 persones van demanar legalitzar la seva situació aquí, a Catalunya, en aquesta macroregulació promoguda per la Moncloa.
20: 2 minuts i parlem d'endometriosi.
19: Cadena SER.
4: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
5: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
4: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la Cadena SER i SER Catalunya.
19: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Nueva York!
2: Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
3: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
4: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.
6: I ara parlem d'un estudi que segurament serà molt important per moltes dones. Ja fa temps que la ciència està avançant poc a poc en la investigació de l'endometriosi, el que fa dècades a moltes dones se li deia que era un dolor normal, que era mal de regla. Doncs a Catalunya hi ha 51.000 dones diagnosticades d'endometriosi, però se sospita que són moltes més les que ho pateixen i encara no ho saben. I ara, un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha determinat que, més enllà del dolor que provoca, una de cada 5 dones els empitjora aquesta malaltia amb problemes digestius i mentals. Ens ho explica la Susana Ruiz.
7: Estudiant 5.000 dones d'entre 18 i 45 anys, els investigadors han establert 4 grups de pacients en funció del grau de severitat de la malaltia. El resultat mostra que només 2 de cada 10 són asimptomàtiques. Les altres 8 pateixen en menor o major grau dolor i altres símptomes. Dora Kohler és l'autora principal de l'estudi.
8: I aquí sí que encontrem que muy poques mujeres eren asimptomàtiques en comparació, solo 20%, i hi ha més gent en els grups símptomes severos i moderats.
7: Més enllà del dolor de pelvis i abdominal associats a l'endometriosi, s'ha analitzat també altres símptomes que d'entrada no es tenen tant en compte a l'hora de fer el diagnòstic.
8: Hi ha símptomes gastrointestinals, urinaris, inclús psicològics i neurològics. Neurològics, per exemple, migranya.
7: De fet, l'ansietat, la depressió i la migranya són freqüentment els primers símptomes registrats en aquestes pacients que reben diagnòstics psiquiàtrics abans que ginecològics. Aquesta recerca demostra que l'endometriosi és una malaltia que afecta diferents sistemes del cos, no només l'aparell reproductor femení, i que exigeix una visió més integradora que l'actual.
6: Rocío Lunes, la ginecòloga, és una de les ginecòlogues de l'Hospital de Sant Pau i ens pot atendre a aquesta hora. Què tal, Rocío? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
6: Com es diagnostica l'endometriosi a dia d'avui i per què hi ha tant infradiagnòstic encara?
9: A veure, l'endometriosi és molt difícil, bueno, és difícil de diagnosticar en alguns casos. En molts casos, l'endometriosi sí que es pot diagnosticar relativament fàcilment, ja sigui amb una exploració física, amb una ecografia transvaginal fet per algun ginecòleg amb una certa experiència o amb una ressonància magnètica pèlvica. Mm. El que passa és que és molt difícil acabar de descartar del tot perquè hi ha algunes lesions que realment són difícils de veure.
6: En el cas de les dones, moltes dones segurament venen a la consulta i moltes vegades, suposo per l'històric, no?, que sempre s'havia dit o sempre ha costat sortir d'aquesta frase de no, és que això és normal, és el mal de regla, igual sí. Moltes dones no es plantegen que puguin tenir aquesta malaltia, no?
9: Sí, hi ha moltes dones que no es plantegen que ho puguin tenir, també hi ha moltes dones que realment pues, no tenen temps per tractar-se, per cuidar-se, per curar-se i per consultar per símptomes que poden anar portant en el seu dia a dia. Hi ha moltes causes socials i polítiques més enllà del propi coneixement mèdic fora en el retras diagnòstic de l'endometriosi.
6: Esteu notant que això està millorant, està canviant amb els darrers anys?
9: Jo tinc la sensació de que sí, és veritat que encara no està quantificat per cap estudi que ho demostri, però sí que a la meva consulta ja cada cop més venen dones amb un inici de símptomes com més proper al que és el diagnòstic, perquè sí que hi ha més coneixement tant per part de la medicina com per de les pacients a l'hora de consultar, i hi ha es sol·liciten les proves més aviat i sí que la sensació subjectiva és que està millorant.
6: Aquest estudi ara que ens explicava la Susana, també com us pot ajudar a vosaltres en consulta als metges i també sobretot a les dones que la pateixen, perquè en aquestes dones se'ls afegeix un problema més a part d'aquest dolor, no?
9: Sí, aquest és un tema que nosaltres ja, del que nosaltres ja parlem o que ja reconeixem a nivell subjectiu, a nivell clínic, no? De que l'endometriosi dona símptomes més enllà de la pròpia, de la, del propi dolor pèlvic, i que hi ha altres condicions que no sabem, també hem d'acabar d'establir si és que estan associades o si són causa o si són conseqüència de la pròpia endometriosi. Però sí que aquest estudi el que demostra és que la visió de la pacient amb endometriosi ha de ser molt més àmplia i ha d'incloure també altres professionals que ara mateix estan una mica fora del, del maneig d'aquestes pacients.
6: Clar, per les dones que ens estiguin escoltant i que ara puguin pensar que potser és el seu cas, què haurien de fer o com s'haurien de plantejar la visita amb vosaltres, amb les ginecòlogues, amb els metges?
9: Clar, bueno, el primer pas a seguir és demanar visita amb el seu ginecòleg o ginecòloga. En general, els ASIRS en els ambulatoris, moltes vegades hi ha algú una mica més de referència amb aquests temes i que pot fer una primera visita per valorar si quadra o no quadra el diagnòstic o no quadren els símptomes, i en el cas d'aquests, doncs, dirigir-se a una unitat multidisciplinar en algun hospital de referència.
6: Doncs Rocío Luna, que és ginecòloga de l'Hospital de Sant Pau, li agraïm molt que ens hagi atès avui per clarificar aquesta malaltia endometriosi, que, insistim, hi ha 51.000 dones diagnosticades, però se sospita que encara en són moltes més que la pateixen i encara no ho saben. Gràcies, Rocío. Gràcies, Rocío.
9: No, a vosaltres. Moltes gràcies.
6: Són les 2:22. I és una notícia d'última hora. Catalunya només ha rebut menys d'un 9% de la inversió total de l'Estat que s'ha fet a les comunitats autònomes en tot l'any 2025. Diem només perquè Catalunya representa gairebé un 20% de la població i del PIB, i en canvi la inversió ha estat d'aquest 9%. És el que es desprèn de les dades que el Ministeri d'Hisenda ha traslladat als grups polítics al Congrés i que acabem de rebre. Pol Valero, bona tarda.
10: Bona tarda, Joan.
6: En total, la inversió executada a Catalunya l'any passat va ser de 1.300 milions d'euros, menys de la meitat que a Madrid.
10: Sí, concretament 1.321 milions d'euros, que són

0: Total, la inversió executada a Catalunya l'any passat va ser de 1.300 milions d'euros, menys de la meitat que a Madrid.
1: Sí, concretament 1.321 milions d'euros, que són al voltant d'uns 80 milions menys que el 2024, segons aquestes dades del Ministeri d'Hisenda que ha avançat La Vanguardia. És cert que són més que la inversió del 2023, últim any amb pressupostos aprovats. Malgrat això, aquest augment de la inversió a Catalunya ha quedat una mica per sota d'altres comunitats autònomes, com Madrid, que el 2025 va rebre el doble d'inversió que Catalunya, amb més de 3.000 milions. Hi ha altres comunitats que també van rebre més diners, que són el País Valencià, Andalusia i Galícia. La meitat dels diners executats a Catalunya van ser per Adif, que gestiona les infraestructures ferroviàries. Aquestes dades són unes dades d'uns informes que abans es publicaven periòdicament cada 6 mesos, els publicava el Ministeri d'Hisenda. Ara els envia directament als grups del Congrés, però hi ha partits catalans, com Esquerra i Junts, que fa temps que reclamen que es tornin a publicar de manera periòdica.
0: De fet, el dia després de l'aval d'Europa pel Ministeri, Oriol Junqueras ha viatjat cap a Madrid en un esmorzar davant d'empresaris i líders polítics per assegurar que els republicans mantenen el suport al govern de Pedro Sánchez, demanant Junqueras a Junts que també a la resta de socis que també li donin suport per esgotar la legislatura espanyola.
2: No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos. Todos ellos son imprescindibles, porque si no, ni nos sacaremos de encima una deuda de 17.000 millones de euros que nunca debería haber existido, ni aprobaremos un modelo de financiación, ni aprobaremos unos presupuestos que podrían ayudar en gran medida a las clases trabajadoras de todas nuestras respectivas naciones.
0: I en la crònica de successos ja són 14 les víctimes del professor jubilat a Torroella de Montgrí que denuncien tocament. Després de 8 denúncies noves, els Mossos l'han tornat a detenir, Carles Couso.
3: L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys a qui preparava per al batxillerat i per la selectivitat. La primera denúncia es va posar el passat 1 de juliol i al darrere en van venir 5 més, de joves que asseguraven que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. Malgrat que feia classes tant a nois com a noies, només ha transcendit que els tocaments els feia a noies. Segons fonts properes al cas, l'arrestat gaudia de bona fama com a professor particular a la zona i això va fer que durant anys es dediqués a preparar joves per superar el batxillerat i la selectivitat. L'home feia les classes i, presumptament, els tocaments a les noies a casa seva a Torroella i, a vegades, amb familiars seus en altres estances del domicili. Segons aquestes mateixes fonts, l'home començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com les cuixes i cada vegada de forma més habitual. Després incrementava els abusos a mesura que agafava confiança amb la víctima. Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició judicial.
0: I la piscina municipal de la Bisbal ha reobert avui després d'una setmana tancada per un incident amb el clor que va provocar 17 ferits. Es continuen investigant les causes.
4: L'Ajuntament ha autoritzat la reobertura després de comprovar que es donen les condicions necessàries i les garanties de seguretat pels usuaris. Una barreja de productes químics per error humà va provocar una reacció, un núvol tòxic, que va afectar la majoria de persones que en aquell moment s'estaven banyant. L'alcaldessa Agnès Ferrer diu que avui la situació és de plena normalitat.
5: Ahir sí que ja van fer l'informe, ho fa la sala correcta i avui es podia obrir. I avui a les 11 també ja hi havia gent i tot bé, vull dir, no. Com si no hagués passat res, vaja, no notes cap res estrany.
4: El consistori no descarta determinar responsabilitats i ha anunciat que l'any vinent ampliarà una setmana la validesa dels tiquets de temporada per tal de compensar els dies que la piscina ha estat tancada.
0: I anem pels esports. Joan Laporta ja és a Nova York per veure la final del Mundial i ha parlat sobre Julián Álvarez. Nil Solà, bona tarda.
6: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs sí, l'expedició del Barça ja és a Nova York, encapçalada per Joan Laporta, el president, i també Deco, el director esportiu. Joan Laporta, ahir al micròfon de Santiago Valle a la cadena SER, explicava així com està la situació del futbolista més desitjat pel Barça, la situació de Julián Álvarez.
7: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena. Ahí está, ya veremos cómo transcurre todo esto y evidentemente si veremos cómo evoluciona de Julián, si no seguro que tendremos alternativas.
0: Atenció, perquè a la final del Mundial es podrà seguir en català. Per cert, Catalunya, aquest diumenge al vespre, l'equip del Keti Jugues farà una retransmissió especial d'aquest partidàs entre Espanya i Argentina a Nova York. La retransmissió que serà a les 9 del vespre i que es podrà seguir a l'antena i a la web i a l'aplicació de SER Catalunya. atenció a la troballa que s'ha fet a la cova de les Teixoneres.

0: de Moià, dos esquelets de rinocerons de fa 200.000 anys, una recompensa que s'ha fet esperar pels arqueòlegs, ja que portaven 24 anys treballant en aquest jaciment, Oriol Soler.
1: Els investigadors de la Rovira i Virgili han trobat dos esquelets sencers perfectament conservats de rinoceron estepari. Són els primers exemplars documentats a la península Ibèrica. En aquest jaciment ja s'hi havien trobat altres animals de grans dimensions, com un cavall o ossos. Malgrat tot, Jordi Rosell, principal arqueòleg del jaciment, explica per què la troballa dels rinocerons és especialment important.
2: L'animal, doncs, se'l coneix bastant bé perquè apareix a diferents jaciments arqueològics. Apareix una dent, apareix una falange, apareix un tros de mandíbula i més o menys restes fragmentàries. Però de sobte que apareguin aquí dos rinocerons d'aquests sencers, rinocerons d'estepa, això sí que és excepcional.
1: Rosell també ha explicat que s'han trobat eines del paleolític al costat dels animals, fet que els porta a pensar que van alimentar-se de la seva carn i que potser fins i tot els van matar. En aquest mateix jaciment també s'han documentat casos de canibalisme entre humans.
3: Hora 14.

La banda d'electrònica Clean Bandit és una de les principals. A la una de la matinada també actuaran avui Julieta, Luna Key, Les Ketchup o Maria Escarmiento. Amb això marxem, continuar la informació aquí a la SER, ja ho sabeu que ho teniu tot a sercatalunya.cat. Bon cap de setmana i també bon estiu. L'Hora 14 continuarà ara amb Gemma Alegrí també dissabte i diumenge i al llarg d'aquests mesos amb Ferran Dalmau i Laura Pons cada dia de dilluns a divendres. Que vagi molt bé.

0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts al rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria Especial Mundial d'aquesta setmana. I bé, de fet, aquest és l'últim programa de l'edició mundial i també el darrer Llapis de Memòria d'aquesta temporada, perquè sí, marxem de vacances, però que sapigueu que durant tot l'estiu aquí seguirà el Llapis de Memòria de 3 a 4 recuperant els millors programes de la temporada, com per exemple el de la Sílvia Abril, el David Trueba, el president José Montilla, l'Albert Pla, l'Anna Gabriel, etc., etc., lluny llarg, etc. Dit això, com avui sembla que la cosa va d'últimes vegades, em toca recordar-vos per darrer dia que durant el Campionat del Món, a la SER, us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on sou ara mateix, estem els del Llapis de Memòria, que ja ho tenim tot a punt per connectar les cançons de les equatorianes María Elena Kotakachi i Elisabet Pérez Parreño, també de la libanesa Rágida Avilamá, dels japonesos Hideki Yena Matsuhisa i de l'alemana Cristina Koch, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Som-hi, va!
1: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: La Cristina Koch porta gairebé 30 anys a Catalunya, a on va arribar per formar-se en agricultura ecològica, o dit d'una altra manera, a cuidar cabres. I de mica en mica va anar combinant la tasca de ramadera amb la seva gran passió, que és la música, i és el que es dedica actualment com a solista, professora d'alemanya aplicada al cant i també directora de diverses corals. I precisament la cançó que està sonant ara mateix forma part del musical alemany Linie 1, no sé si ho he dit del tot bé, però en tot cas va ser la guspira que li va despertar l'amor per la música i també la cançó que la transporta de pet al Berlín Oest de la seva infància, perquè no hem d'oblidar que la Cristina es va criar en aquella Alemanya dividida entre els blocs occidental i oriental i, de fet, ella recorda a la perfecció com va viure la caiguda del mur de Berlín el 1989, quan ella només tenia 13 anys. Així que va, anem a veure què ens explica la Cristina sobre aquella època i també sobre aquell Berlín. El llapis de memòria de la professora d'alemany, cantant i directora de corals, la Cristina Koch. També hi hem trobat Linie 1, el segon musical alemany més vist de la història, només per darrere de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht.
1: I tot és de Berlín, eh?
0: Que, Cristina, aquest musical es va estrenar l'any 1986, quan tu tenies uns 10 anyets aproximadament. Et transporta a aquella època?
1: Totalment, sí, sí, totalment. Això és Berlín dels 80 i la meva joventut i, bueno, l'adolescència, bàsicament, la vaig passar en aquest teatre. Perquè
0: entre quin teatre és aquest?
1: És el Gripstheater.
0: Gripstheater?
1: Gripstheater, i és, sempre ha sigut molt... Bueno, et mou coses, no? Et mou coses i no es callen les coses polítiques tampoc. Vull dir que és un teatre de referència pel públic crític de joves i infants.
0: I el títol d'aquest musical és Linie 1, que és la línia 1. Uh-huh. Això té a veure amb la línia del metro de Berlín?
1: Sí, perquè estava tallada.
0: Clar, perquè aquí tenim aquest tema, no? Que les línies travessaven tota la ciutat, però la ciutat estava partida en dos, amb un mur enmig, que realment eren dos murs, amb una franja al mig, que li deien la franja de la mort, així
1: sí,
0: que
1: sí,
0: imagina tu
1: antipersones...
0: el que hi havia allà. Com era anar en el metro de Berlín quan hi havia estacions que no podies parar?
1: Sí, sí. O sigui, bàsicament, clar, al metro podíem anar nosaltres que érem de l'oest i hi havia un moment que es feia fosc i passaves unes estacions com fantasmes, que eren totes les fosques, de tant en tant potser veies algun soldat amb metralleta, vull dir, era...
0: Sí, era un moment d'empassar saliva. De dir, uau.
1: Bueno, clar, jo vaig créixer amb això. O sigui, clar, dius, hòstia, però clar, si passes dia sí i dia també, al final et sembla, malauradament, com quasi una normalitat, no? El que passa que, bueno, t'expliquen que, clar, passes per allà i a vegades hi ha gent que volien fugir enganxant-se al metro o el que sigui, no? O sigui, és que hi ha històries molt, molt crues de tot això. I per això hi havia presència dels soldats. I, sí, sí. I llavors tu, després de quatre estacions o així, ja tornava la llum, ja tornaves a estar a la Berlín de teva, diguem, de l'oest, i ja està.
0: És fort, perquè
1: és molt fort.
0: Tots els relats que m'estàs explicant són de gent de l'Alemanya de l'est, de l'Alemanya comunista, que volia abraçar el capitalisme amb totes les seves forces. I no els deixaven, si no els deixaven anar en metro, no els deixaven desplaçar-se.
1: Clar, estaven...
0: Sembla que estem fent ara un cant al capitalisme, i no és així, eh, tampoc.
1: No és així. O sigui, no, clar,
0: molts forats, però...
1: És que, clar, el capitalisme no és tot, no? És també... clar, allà, diguem, el comunisme tampoc estava... que tots eren iguals. O sigui, alguns eren més iguals que d'altres, no? I si tu no estaves d'acord, ja no eres igual, tampoc. O sigui, no és tan fàcil com el blanc i negre, no? Si tu vols, doncs... el millor pels teus fills. Per exemple, la meva mare eren germans bessons. Ella volia dedicar-se a ser pediatra i només pel fet de que els seus pares, o sigui, el seu pare era metge, i això amb un estat obrer no s'hi portava, diguem, no era tan ben vist. Van fer seleccionar el pare, o sigui, van fer triar dels dos fills, només podia estudiar un. I en aquella època, la meva mare ara té 86, doncs clar, qui va triar?
0: El germà.
1: El meu oncle és metge. La meva mare no va poder fer mai. Es va fer... després es va fer infermera, però clar, és que
0: Sí, sí, la van privar.
1: O sigui, és molt normal, no?, que molta gent volguessin estar lliures.
0: De fet, és el que comentàvem abans, que la separació d'Alemanya es fa el 1949 i el mur no es construeix fins al 62, que són 13 anys més tard, perquè hi havia un èxode massiu i, de fet, el fan una mica... El fan de nit i en un sol dia el construeixen aquest mur.
1: Sí, sí. Però, bueno, es veu venir, diguem, cada vegada...
0: Sí, perquè van expropiant els terrenys perquè els necessiten per
1: fer l'espai. Cada vegada hi ha més restriccions, també. O sigui, es veu venir, no?, que passarà alguna cosa. Hi havia molta tensió, ja es veu. Per això molta gent... O sigui, cada vegada el meu avi havia volgut fugir ja abans. Després van tornar a esperar perquè ell, en el fons, volia estar en aquell país, volia fer coses, no? Però ell era un metge d'un psiquiàtric, era un director, i sota els nazis va veure com van voler matar gent, pacients, i sota els comunistes també va veure com hi havia molta, molta opressió, no? I ell sempre ho deia, al final els extrems es toquen.
0: Que tot això, el teu Berlín, el Berlín Oest, on vivies tu, era una illa envoltada de la RDA, sí, de l'Alemanya comunista. Hi havia alguna manera de sortir d'allà per viatjar, per exemple?
1: Sí,
0: com us ho fèieu?
1: Nosaltres sí, nosaltres podíem fer... Hi havia com tres autopistes, imagina't, que pots agafar tres autopistes, una al nord, una a l'oest, diguem, cap a França, cap a aquesta direcció, i una cap al sud, cap a la muntanya. I nosaltres, doncs, a la frontera havíem de parar, ens miraven el passaport i, doncs, bueno, allà esperar fins que els hi semblava bé que poguessis passar. I amb això la meva mare sempre... Bé, una mica
0: passava
1: patint.
0: Passava malament, no?
1: Sí. Però, clar, tota la nostra família estava repartida per Alemanya i anàvem a veure els avis, doncs sempre havíem de passar, no? Mm-hmm.
0: Tu recordes perfectament on eres i què feies la nit del 9 de novembre de 1989?
1: Que és quan
0: va caure el mur de Berlín?
1: Sí, a la nit estava a casa, perquè, clar, jo tenia 13 anys, però estàvem tots molt... molt... agitats ja, perquè això es veia venir, i a més teníem notícies també dels amics de l'est que també alguns no havien esperat aquell dia, o sigui, ja havien per Hongria, ja s'hi havia pogut fugir abans, i alguns s'hi havien agafat tot i s'havien anat a Hongria, i bueno, estàvem molt, molt pendents, però el dia, al matí, a l'escola ens van donar festa, i van dir, va, aneu a veure-ho, que això és història, i bueno... Jo amb els meus amics, doncs vinga, cap al centre, no? I allà tothom estava, bueno, eufòric i celebrant i abraçant-se la gent. I, bueno, sí, això no oblides mai, és preciós. Després, bueno, les coses són més complicades,
0: però
1: no?
0: Però el moment exacte...
1: Però aquest moment, ja t'ho juro, que tothom estava molt content.
0: Des de casa teva es veia el mur?
1: El que passa que jo estic al nord de Berlín, casa meva, i llavors pots anar a l'altre mur, que és el que envoltava la ciutat. O sigui, hi havia un altre mur, no?, el que envoltava la illa. I
0: sí,
1: això no estava gaire lluny.
0: Hi havia un que el dividia i un altre que l'envoltava.
1: Sí, sí.
0: Cristina, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. Es titula The Truth is Spoken with Your Eyes. Per què l'has inclosa al teu llapis de memòria?
1: Soc molt fan d'aquest cantant.
0: Del Theo Blackman.
1: Del Theo Blackman, sí. Ara està als Estats Units i està fent coses molt xules. Acaba de treure disc. Però aquest és un disc que per mi va ser molt important, perquè és aquells últims anys d'estudis que estàs pensant què vols fer amb la teva vida, no? I jo volia ser cantant. I llavors jo i una amiga que també li agradava molt el jazz érem molt fans d'anar a veure, pues, gent que començava en la carrera, no? I aquest noi llavors era molt jove i tocava amb un profe de jazz de piano i compositor, que és el Kirk Newrock, i ells junts van fer aquest disc. I llavors aquesta cançó és molt xula, perquè van fer tota una investigació sobre improvisació amb la veu, però imitant animals.
0: Ah, molt bé.
1: I això és el que fa, si sentiu, és que ell això és un musical de jazz que es diu Mowgli, i ell interpreta en aquest Mowgli que va créixer entre llops, i llavors aquest és el moment de la cançó quan els llops el fan fora. a la seva manera, perquè no és un llop, però ell canta com un llop i és brutal. Bueno.
0: Doncs anem a escoltar una mica el Theo Blackman i el Kirk Nurok, aviam si el sentim udolar.

0: L'hem sentit odolar una vegada. Molt bé, molt bé. Feu l'Eggman. No? Sí, sí, com odola. Que aquí ja estem una altra vegada a l'Alemanya unificada. Que ara, Cristina, comentàvem això, no? Que quan cau el mur de Berlín, el dia següent hi ha una alegria general a les places, al centre. Però una vegada s'unifica Alemanya, el metro de Berlín ja fa tot el seu recorregut, aleshores què?
1: Bueno, a Berlín, precisament, crec que vam fer molt per unir-nos. Perquè ho tens allà dia a dia, no? És super visible, no? I parles amb la gent i gent d'allà estava a la meva classe, jo anava... diguem que ho tens el dia a dia. El més difícil era potser la gent de l'est més profunda i de l'oest més profunda, no? Que no es veien les cares. Que no...
0: O sigui, tu a classe comences a barrejar-te amb altres joves que són de l'Alemanya de l'est.
1: Sí.
0: I per tu no són com marcians.
1: Què va? No. O sigui, ja et dic, és que els berlinesos amb això vam fer molt. Jo penso que és una ciutat que me l'estimo molt perquè és molt oberta. Ja teníem molta gent de tot arreu, no? I penso que sempre ha sigut un lloc de xispa, no? I de amb la mirada oberta. I també un lloc, potser, dins de l'Alemanya no és el lloc més ric del món, no? I també això potser a vegades inclús és més fàcil d'unir-se, no? I tens menys pors.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria especial mundial d'aquesta setmana i ara marxem cap al Japó amb el xef Hideki Matsuhisa i la seva filla Enna. La família Matsuhisa regenta dos restaurants japonesos a Barcelona, entre ells el Koishunka, que l'any 2013 va ser condecorat amb l'estrella Michelin. I de retruc, el Hideki es va convertir en el primer xef japonès en aconseguir la preuada estrella de tota Espanya. I amb la cançó que està sonant, que suposo que molls haureu reconegut i d'alguna manera se us haurà despertat la nostàlgia, perquè és la banda sonora de la sèrie japonesa Heidi, marxem cap a la infància del Hideki a la ciutat de Toyota. Hideki, Heidi és una sèrie japonesa inspirada en els Alps suïssos que es va estrenar el 1974, quan tu eres petit. Tu veies la Heidi de petita a Toyota, a casa teva?
1: Sí, muchísimo. Yo creo que mi hija también, no sé.
2: No,
0: tu has arribat a la Heidi?
2: A conèixer, a veure alguns quants clips, però no...
0: Ja se'ns quedava una mica...
2: Una mica també,
1: o sea, mi...
0: Viejito.
1: Toda mi época de edad de gente, todo el mundo conoce Heidi. Igual yo cuando vine de España en el 90, sí. Todos los...
0: Aquí va arribar más tard.
1: Sí. Todo el mundo conocía y... ¿sabes?
0: Clar, tu quan eres petit, era quan al Japó van començar a crear dibuixos animats increïbles.
1: Sí, dibuixant, ja.
0: Tu de petit veies els dibuixos?
1: Sí, petíssim, moltíssim, eh?
0: Què veies?
1: De Doraemon.
0: Doraemon?
1: Sí, Doraemon.
0: Sí, eh?
2: Aquest
0: és intergeneracional, eh?
1: Muy parecido de época, 1970, por ahí, Doraemon. También Dragon Ball Z, yo cuando tenía...
0: Home, bola de drac.
1: Sí, cuando tenía yo 7 años, sí, también parecido, o sea, época todo saliendo mucho de manga.
0: I el boom de les consoles i els videojocs també el vas enganxar?
1: Sí. A ver, este también... parecido mismo época también de Family Computer, ¿no? Como Mario Brazas.
0: Mario,
1: sí, ese es lo que salió.
0: ¿Mario Brazas?
1: Sí, ese es lo que hay épocas también.
0: Aquí en Mario Bros.
1: En Japón dice así.
0: Mario Brazas, bueno, es un això. A casa hi ha consoles, també respira per aquí la nipunitat.
2: De petit sí, de petit teníem, ara cadascú té la seva consola.
1: Bueno, videojuego todo también viene de Japón, ¿no? También,
2: sí.
1: ¿No? Nintendo o Sega, sí.
0: Que per cert, Heidi és un dels primers grans booms de l'estudi Ghibli, que després en va tenir d'altres i de fet en parlarem ara d'un altre, perquè l'Ena ha inclòs en el llapis de memòria conjunt entre ella i el seu pare la banda principal de la pel·lícula El meu veí Totoro.

0: Tonari no Totoro, de la pel·lícula El meu veí Totoro, sonant al llapis de memòria conjunt de l'Enna i el Hideki Matsuhashi, que són pare i filla, i precisament, com dèiem, ha sigut la filla qui ha decidit incloure aquesta referència musical d'un superclàssic de l'animació, com és el Totoro, que ara, Enna, també t'he de dir una cosa. T'ha d'agradar molt i molt el Totoro.
1: A mi m'encanta Totoro.
0: Que t'has posat molt contenta la cançó, per dedicar-li una cançó.
1: A mi m'encanta. És una de les primeres pel·lis que jo he vist de l'Estudio Ghibli.
0: Home, és mítica, eh? La...
1: És molt bonica, aquesta pel·lícula.
0: Mira, si és mítica, que la...
2: Aquí també hi ha molta gent que coneix.
1: Sí, molta gent la coneix.
0: Tu també la coneixes, no, evidentment?
2: Sí, però ya ve, información a mí muy poca. No sé si conoce gente de aquí. Es que como ese manga también de Japón.
0: Sí, Ghibli. Bueno, això és Ghibli.
2: Ghibli, ya.
0: I després tenim tot el rotllo Akira, no? Sí. Que això no és Ghibli, no?
2: No, Akira no, Akira no és Ghibli.
0: També...
2: Que, sí, sí, Akira també ha salido del mundial de primero de cómic, o sea, manga, ¿no?
0: Sí, del manga.
2: Es una influencia muchísimo fuerte. Es salido, creo que, de primero Japón más fuerte todo de ese Akira, creo.
0: Que és una pel·lícula, Totoro, que parla sobre els esperits i tal.
1: Sí.
0: Crec que el Japó es creu molt en els esperits.
1: Bueno, en si totes les pel·lícules de l'Estudio Ghibli que jo vaig buscar, cada pel·lícula té un sentit d'algun esperit, d'algun...
0: Es creu moltíssim.
1: Algú mental, sí.
0: De fet, he llegit que hi ha dues religions al Japó majoritàries, que una és el budisme i l'altra és el xintuisme.
2: Xintuisme, sí, ja.
0: Que és culte a la natura i als esperits.

0: Què estem escoltant, Anna?
1: És una cançó d'un elefant.
0: Explica't, sisplau, volem saber.
1: Jo aquesta cançó la canto amb ma mare. Sempre anàvem de passeig, anàvem a l'escola, tornàvem al treball, sempre la cantàvem.
0: I què li passa a aquest elefant?
1: És un elefant que té la trompa molt gran.
0: Això ja ho tenen els elefants, no?
1: I que la mare també li diu que també ja té la trompa llarga.
2: És que he preguntat, ¿por qué elefante la resta tan larga? Así toda
1: blanda. I li respon que la mare també té la trompa llarga.
0: Perquè som elefants, no?
1: Sí.
0: És molt coneguda al Japó, aquesta cançó?
2: Sí, quan està infantil, és que està molt típico para cantar entre, ¿sabe? Niñas, ¿sabe?
0: Sí, és el que aquí seria el gegant del Pi.
1: Sí.
0: Sí. Ens fem una idea. Que dels tres germans, tu on estàs d'ordre?
1: Jo la més petita.
0: Tu ets la més petita?
1: Sí.
2: És la més lista, o sea...
0: I la més mimada de casa?
2: Sí, porque la pequeña, además de niña, es que niño, es que mi, como tengo otros niños, niño y niña.
0: O sea, ella es la reina de la casa.
2: Ella era la casa, manda de todo. Ella siempre como, siempre mosqueaba, ¿no? ¿Dónde va a cenar? Quiero este. Ya sabe, empieza a llorar. Es que si no, no voy, ¿sabes?
0: Que estem a punt d'acabar, però et volia preguntar, Hideki.
2: Sí.
0: Te'n penedeixes, ara t'ho traduirà, nena, te'n penedeixes d'haver-li dit a l'Amancio Ortega que, bé, que estava al restaurant ple i que no podia dinar allà aquell dia. No podia perquè estava tot ple i no pots, has d'anar amb reserva.
2: Te'n
0: penedeixes?
2: Ese sí, a ver, ese debería no salir afuera, pero bueno, al final yo comento a una periodista. No, ese verdad que se ha ocurrido en mi casa. Bueno, también puedo contar, también conoce aquí de Enigma, el restaurante, Alberto Adrià.
0: Ah, tú eres muy amigo del Ferran
2: Adrià. Sí, amigo, también, ¿no? Alberto me llamó, Hideki...

El llapis de memòria de la libanesa Ràgida Abilamah, com no podia ser d'altra manera, hi vam trobar a la gran cantant del Líban, és a dir, a Fairuz. Perquè la Ràgida, tot i que fa més de 20 anys que està establerta a Barcelona, sempre té un ull posat tant en el Líban com més concretament a la seva ciutat, a Beirut. I motius no li falten, ja que el poble libanès porta temps sent molt castigat per desgràcies de tota mena, terratrèmols, explosions, conflictes externs amb Israel i, sobretot, una cruenta guerra civil de més de 15 anys que la Ràgida va viure durant tota la seva infància i adolescència i de la qual, tot seguit, ens en dona més detalls.

I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria Especial Mundial d'aquesta setmana viatjant cap a l'Equador amb l'Elisabet Pérez Parreño i la Rosa Elena Cotacachi, dues equatorianes establertes a Barcelona des de fa un fotimer de temps. L'Elisabet va arribar als anys 90 i la Rosa Elena a mitjans dels anys 70, que és quan es va instal·lar amb la seva família al barri del Carmel, que és precisament on la transporta la cançó que està sonant. És a dir, Esta cobardia de Chiquetete.

0: No tothom pot anar un cap de setmana a la muntanya a caminar. Tampoc tothom té un entorn amb persones amb qui compartir inquietuds, malestars, i és per això que són tan necessaris projectes com el que descobrirem avui al balcó. Guillem Delso.
1: Aquest cap de setmana posa punt i final un projecte que durant un mes ha travessat 800 quilòmetres i en què han participat 200 joves en situació de vulnerabilitat. Una travessia des del cap d'Íger, a Guipúscoa, fins al cap de Creus, aquí a Catalunya. I una banda de caminar també s'hi fan tallers i activitats amb l'objectiu d'empoderar tots aquests joves.
0: Estem parlant de la Transpirenaica Social Solidària, que aquest any compleix 15 anys, amb una trentena d'etapes han anat passant per Euskadi, Navarra, Aragó, fins a arribar aquí a Catalunya. I precisament avui els atrapem, que acaben d'acabar l'etapa d'avui i arribar al lloc on dormiran aquesta nit. Saludem al Salah Edin. Salah, com estàs?
2: Hola, molt bones. Molt bé, i tu?
0: Molt bé, també. El Salah és un dels joves que participa en aquesta travessa. És el tercer any que la fa. On sou ara? Com ha anat el dia d'avui?
2: Pues molt bé, amb molta calor, però en general superada amb la junta de tot el món i l'ajuda i l'ànim ja està superada.
0: I on heu arribat? On dormiu aquesta nit?
2: Vilamarisc.
0: Vinaminiscle, aquí al nord, sí, de Catalunya, no?
2: Sí, sí.
0: Salah, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
2: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i gent molt, molt cercana per mi, i a més vaig aconseguir molts objectius com d'educatius o també d'esport i de la meva vida personal, també, de nivell personal.
0: Perquè tu, d'on ets tu? On vas néixer?
2: Jo sóc d'Algèria. Vaig arribar a Porto 3 anys aquí en Espanya. I vaig participar el mateix any que vaig arribar a Espanya.
0: A la Transpirenaica, el primer any que vas arribar, vas decidir apuntar-t'hi.
2: Sí, pues vaig conèixer la Transpirenaica a través d'un centre d'acollida i vaig aprendre la llengua en la Transpi en el primer any, i vaig aprendre també el català i vaig fer una red de gent.
0: Que bé, i per això repeteixes cada any, perquè vas anar-hi el 2024, també hi has anat aquest any i vas anar l'any passat, que això ja ho sé. Com és que repeteixes cada any? Què és el que t'agrada més?
2: Pues tornar a veure aquesta gent sempre és molt maco, per mi, molt bo. I a més que torno a refrescar-me el cerebre i els records també, i és bo per mi perquè torno després d'aquests dies com més fort, més amb ganes d'explorar i de
0: descobrir, no? I aprendre noves persones.
2: Sí, clar, no? De conèixer gent i d'aprendre sempre és un punt molt clau, i torno sempre amb les ganes d'aprendre i de conèixer gent, i sóc el jove que sempre torno amb l'actitud del jove que ha arribat per primera vegada a la Transpi, sempre.
1: I tu ensenyes alguna cosa a la gent que ve nova? Perquè tu ja fa 3 anys que la fas, dius que aprens molt, però també ensenyes?
2: Pues ensenyo potser com una part de el que estic fent com a esports, perquè em dedico ara a la muntanya, a córrer per muntanya, i intento ajudar gent, per exemple, per entendre què és la muntanya o que com actuar en diversos casos de risc o d'algú així, i sobretot treballem l'educació, motivació també, i ajudem als joves que en algun moment hem sido nosaltres.
0: Clar, no? I un d'aquests joves, precisament, que aquest any ha fet per primera vegada la Transpirenaica, és l'Eloi Vidal. Eloi, hola, com estàs?
3: Hola, com estàs?
0: Quants dies fa tu que camines?
2: Realment, avui és la primera etapa que faig, però em vaig quedar a dormir ahir per la nit en les muntanyes molt boniques de ser en la Jonquera.
0: I com ha anat?
2: Està molt bé per ahir.
0: Com ha anat?
2: Ha anat fenomenal. Ha anat fenomenal. La primera part que vaig estar, vaig arribar per la tarda, va la gent molt, molt respectuosa, sabia molt als demés. Era un grup molt familiar i això m'ha agradat moltíssim. És molt còmode estar ahí.
0: Per què vas decidir apuntar-te, tu?
2: Vaig decidir apuntar-me sobretot perquè me van parlar molt bé de la transpirinaica i jo tenia ganes de fer amics d'altres llocs i de desconnectar una mica de la rutina per les muntanyes, que veig que és molt bonic tot això.
0: I tant. Mireu, el Salà i l'Eloi han fet part de la transpirinaica, ara ho dèiem, l'Eloi ha començat avui mateix, però hi ha tres joves que aquest any completaran els 800 quilòmetres, eren quatre, però un va haver d'abandonar-ho, i una d'aquestes joves que ho acabarà és la Sofi Arias. Sofi, hola, com estàs?
3: Hola, hola, mucho gusto.
0: ¿Cómo tienes las piernas? ¿Cómo tienes las piernas, digo? Después de tantos días andando, lleváis casi un mes.
3: Pues la verdad es que siento que con el tiempo el cansancio lo vas notando menos, entonces estoy bastante bien para lo que debería.
0: 800 kilómetros son muchísimos. ¿Tú te lo pensaste de decir, hostia, no sé si hacerlo?
3: Uf, pues que al inicio obviamente tenía mucha emoción y yo dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero con el tiempo, entre más sentía cerca la fecha, no, lo iba pensando más y replanteándomelo porque es largo.
0: Ya imagino. Tú empezaste el año pasado, hiciste un pequeño tramo, esta vez entera. ¿Por qué has vuelto a hacerla? ¿Qué es lo que te impulsó a volver?
3: Uf, pues la verdad es que para mí el año pasado la Transpi me marcó totalmente. Sentí como que me acogieron como si fueran mi familia y se hacen tantas conexiones tan bonitas que yo quería que poder hacer lo mismo que los chicos del equipo central del año pasado hicieron conmigo. Eso quería yo hacerle a otros chicos y que se sintieran en la comodidad en la que yo estuve.
1: ¿Y cómo es, Sofi, ir avanzando? Claro, hay gente que hace un tramo, entonces entiendo que haces unos amigos, se van, aparecen otros. No sé si vas cambiando de amigos o cómo lo haces.
3: Pues la verdad para mí es algo muy pesado. O sea, todavía sigue siendo y no me acostumbro a cambiar tanto de gente porque las conexiones que haces en la montaña son conexiones muy fuertes. Entonces las despedidas son muy duras, pero ningún grupo es igual al anterior. Siempre conoces gente distinta y todos son maravillosos.
0: Claro, gente como Salah o Eloy, por ejemplo. ¿Qué pretendes? Le preguntábamos antes a Salah, ¿qué pretendes enseñar a los nuevos jóvenes, que es su primera vez? En tu caso, ¿qué quieres enseñarles?
3: Pues siento que aquí en la Transpi vienen muchos jóvenes que realmente no se le ha dado espacio de voz. Quiero que ellos sientan la comodidad de hablar y de sentirse que pueden ser escuchados y que son personas y que hablen y se expresen y se sientan cómodos con nosotros.
0: A la Transpi, com diuen ells, els joves no estan sols, la majoria venen acompanyats d'entitats de les comunitats autònomes per on passen per diferents, ara ho hem vist, entitats com és el Centre de Noves Oportunitats de Tarragona, d'on ve precisament l'Eloi, i d'on la Maria Oliver n'és coordinadora adjunta. També tenim a la Maria per aquí, oi que sí? Hola, Maria.
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Com estàs, cansada o tu també has començat fa poc?
4: Jo he començat amb l'Eloi, o sigui, quan participem des de les entitats com a educadors sempre anem acompanyant els joves que han decidit participar també ells. Mm-hmm. Llavors, avui és el meu primer dia caminant, que com ha dit l'Eloi i el Salà, ha sigut dur perquè la calor està apretant molt fort, però també, com deia el Salà, la força del grup, els ànims que ens donem els uns als altres són clau i fa que aquests quilòmetres i aquesta calor com que sigui menys.
0: Clar, i com a entitat, per què formeu part de la Transpirinaica? No sé si fa molt o no.
4: Sí, la veritat, o sigui, el CNU porta com bastants anys participant en la Transpi, a vegades de manera intermitent, doncs a vegades no ens encaixa per dates o coses així, però portem bastants anys participant en la Transpi, perquè és un projecte que ens agrada molt i ens encaixa molt perquè nosaltres som un centre d'orientació i formació per joves i sentim que no només és qüestió d'orientar cap a on vols anar a estudiar o què treballar, sinó que també cal treballar els vincles, les esferes vitals, i sentim que la Transfit dona aquest espai on el jove es posa en el centre mentre es posa a prova i es relaciona, a més, amb persones no només de diferents parts d'Espanya, sinó del món, i també amb diferents edats. Sento que és un lloc intergeneracional i això nutreix moltíssim.
0: I a part de l'Eloi, que és amb el que hem parlat, quants joves porteu? Sí.
4: Doncs aquest any portem a 4 joves, a l'Eloi, l'Eneco, al Younus i a l'Osama.
0: Que deuen estar igual d'emocionats. Les entitats són una part molt important de la Transpirenaica, però hi ha un grup de persones al darrere que s'ocupa de coordinar-ho tot. També a Vinimiscle, aquí on estan en aquesta casa de colònies, hi ha la Irene Cendrera, que és la directora d'aquest projecte. Irene, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda. Tot molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, enguany és la 15a edició, ara ho dèiem. Està anant bé? Esteu contents?
5: La veritat és que vam començar el 18 de juny fent unes activitats de Getxo i a caminar el 19 de juny al Cabo de Iger, i aquest ja és el nou tram, i han participat doncs, moltíssimes entitats del País Basc, de Navarra, d'Aragó i també de Catalunya, i cada grup que entra ens ha semblat que eren grups de joves amb moltíssim talent, amb moltíssimes ganes de tirar endavant, i que eren grups doncs, que ens havien posat doncs, el camí molt fàcil, no? Uh-huh. I que ens hem acompanyat molt bé i hem après moltíssim els uns dels altres. I seguim així, vull dir, estem superagraïts de la participació tant dels equips educatius de les entitats com dels joves que han vingut.
0: Tu també
5: i ara ja és el darrer tram, ens queden pocs dies per davant.
0: Sí. T'anava a preguntar, tu també portes tots els quilòmetres, com la Sofi?
5: Sí.
0: I com,
5: sí,
0: sí. Com van les cames?
5: Bueno, jo crec que és una mica cíclic, no? Com diu la Sofi, pues, jo tinc més experiència, porto des del 2014 formant part de l'Associació Transpirenaica i estic més acostumada a aquests comiats d'entrades i sortides de gent. També tinc una altra edat, que és més fàcil igual de gestionar les emocions. I a nivell físic, pues, mira, tots tenim dies més forts o més o no, que ens costa una mica, però sí que som un bon equip, els joves i els educadors, ens cuidem els uns als altres i quan un pues, li falla una mica, pues, ens acompanyem i seguim fent camí cap a Cap de Creus, que és el nostre objectiu immediat, i a partir d'aleshores sempre diem que el Cap de Creus és el nostre futur i un cop arribem allà decidirem quines passes volem fer de cara a encaminar el nostre projecte de vida, que això també és molt interessant.
0: Clar, és que a banda de travessar els Pirineus, que ja us dic que no és poca cosa, també organitzeu tallers i activitats. Amb quin objectiu ho feu, això?
5: Bueno, hi ha un projecte educatiu doncs, molt elaborat des de l'equip que tenim d'educadors i que es co-crea també amb educadors de les entitats socials, en el que es faciliten durant el camí una sèrie de dinàmiques en les que hi ha moments de reflexió, de silenci. Aquest any, per exemple, el nostre lema és la travessa, aprenent a opinar, i volem promoure a través de dilemes el pensament crític constructiu entre el jovent, i tot això doncs, ho anem treballant cada dia, fem reunions amb els educadors per després anar proposant les dinàmiques i rols que tindran que assumir els joves el dia següent. Tots els joves són els líders del projecte, tenen que fer diferents tasques per tirar endavant cada una de les etapes que fem fins finalitzar el seu tram i dinamitzen des de la part educativa, com fent de guia, de tancament. Hi ha un rol de comunicació que ens ajuden doncs, també a crear els continguts acompanyats de l'equip de comunicació que hi ha durant la travessa, suport en logística. Hi ha una tasca molt interessant que és la de buscar curro, que tenen que averiguar el territori, també quines feines hi ha i com està la vivenda. I, per altra banda, pues, jo crec que tot això ho compartim després al tancament del dia, no? I que en funció pues, de com arribem, pues, ens anem organitzant pues, perquè hi hagin aquests moments especials.
0: Que interessant i que complet. I, com dèiem, 200 joves hauran passat per les vostres mans durant aquest mes. Seguiu així, acabeu diumenge, molts ànims, ja ho teniu. Irene Cendrera, directora de la Transpirenaica Social i Solidària, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest projecte. Gràcies també a la Maria Oliver, coordinadora del Centre de Noves Oportunitats, el Salà, l'Eloi, la Sofi. Gràcies també per compartir el vostre testimoni. I un agraïment especial a la Laura, que ha fet possible aquesta connexió des del nord de Catalunya, aquí als estudis del carrer Casp. Moltíssimes gràcies a tots. Gaudiu molt d'aquests últims quilòmetres que us queden.
5: Moltíssimes gràcies també a vosaltres per donar veu al projecte, que per nosaltres és molt important.
0: Més important és la feina que feu. Moltíssimes gràcies. Del so, què recollim del dia d'avui?
1: Doncs una notícia d'aquesta tarda, un terratrèmol de 7,4 graus a l'escala Richter ha afectat les costes de Mèxic i Guatemala. El sistema d'alerta de tsunami dels Estats Units ha emès una alerta per tsunami a les costes situades a menys de 300 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol, la costa de l'est de Chiapas, a Mèxic, que també limita amb Guatemala. Per ara, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni de danys materials, però han alertat d'un possible increment del nivell del mar en algunes platges. I el 2025, Catalunya va rebre només el 8,6% dels diners invertits a les autonomies, lluny del seu pes de població i del PIB. Són dades publicades avui pel Ministeri d'Hisenda i que han fet reconèixer al govern que la inversió executada per l'Estat a Catalunya podria ser major, tot i que estan satisfets amb l'augment dels darrers anys. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
6: Ens agradaria doncs, que l'augment fos més important, perquè és veritat que hi ha un dèficit d'infraestructures també de l'Estat a Catalunya. Evidentment, el que seria objectiu per Catalunya és que les inversions que es fessin a Catalunya responguessin al PIB.
1: La consellera confia que el Consorci d'Inversions que s'ha pactat amb Esquerra Republicana és una eina clau per intentar millorar aquestes xifres. El 2025, Catalunya va rebre 1.231 milions d'euros en inversions, mentre que Madrid en va rebre més del doble. També a l'executiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern actuarà amb contundència davant dels indicis que els incendis d'aigua a Múrcia dels darrers dies han estat provocats.
7: Continua la investigació. Certament els indicis marquen que podria ser un incendi provocat. Serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, trobarem les persones que els han provocat i les portarem davant la justícia per tal de que caigui el pes de la llei. Les conseqüències, no només ambientals, sinó econòmiques i socials d'aquests incendis, està sent importantíssima.
1: La consellera ha explicat que es manté oberta una investigació després que aquesta setmana s'hagin registrat fins a 5 incendis a la mateixa zona. I l'endemà de l'aval europeu a la llei d'amnistia, el ministre de Transports, Òscar Puente, n'ha defensat l'aplicació immediata i ha suggerit el retorn de Carles Puigdemont a Espanya.
8: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez.
1: Aquestes paraules han indignat Junts per Catalunya. El secretari general del partit, Jordi Turull, ho ha exemplificat a la xarxa social X amb la frase «Quanta misèria i frivolitat». I per tancar de l'àmbit judicial, els pediatres de l'Hospital de Sant Pau han declarat davant del jutge que investiga el cas del nadó greument maltractat. Capen ells qui van derivar la criatura a Vall d'Hebron. No ho van fer, però, a la primera visita, en què només van fer una ecografia al lactant, sinó a la segona, quan la criatura ja tenia trencat el fèmur.
9: A la primera visita a Sant Pau, feta el 10 de març, els pediatres van fer una ecografia a la zona escrotal per intentar determinar la causa d'un hematoma. En aquella revisió només van confirmar que no tenia res a veure amb la bossa d'orina que li havien col·locat uns dies abans a l'Hospital del Mar. Sis dies després, els pares van portar la criatura directament a urgències de Sant Pau i llavors sí, els sanitaris van detectar la fractura al fèmur i també lesions a la zona anal. Va ser llavors que el van derivar a Vall d'Hebron i van activar el protocol davant la sospita de maltractament. En aquell hospital, els pediatres van trigar hores a detectar les importants lesions anals perquè, d'entrada, el que més els preocupava era la fractura del fèmur i la possibilitat que provoqués una hemorràgia a la criatura, que llavors només tenia 7 setmanes.
1: Gràcies, Àlex Calatrava.
0: I anem als esports. Ja tenim aquí el Martí Juncà i l'Andrea de la Torre. Més conflictes al món de l'esport perquè Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha carregat contra el Barça i la porta pel culebró Julián Álvarez. Martí.
10: Sí, el club matalassé ha publicat un vídeo a YouTube on Gil Marín declara a Julián intransferible i acusa la porta d'alimentar el seu circ personal.
11: La voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200. Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, pero él mantiene esta situación porque...
10: Bé, Déu-n'hi-do, doncs...
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
10: En clau Barça, més novetats, perquè recordeu a Marc Síria, doncs va ser un dels candidats a la presidència del Barça i no va poder presentar-se perquè una part de les firmes que es requerien es van declarar invàlides i no va ser temps de poder-les justificar. Ara què ha passat? Doncs que el Tribunal Català de l'Esport ha fallat a favor de Síria, dient que se li havien d'haver donat més temps per poder-les validar com a certes, i ara Síria podria demanar repetir aquestes eleccions, però ha declarat que no ho farà.
0: Menos mal, perquè seria un altre drama dins del món de l'esport.
10: Bastant.
0: I de cara a la final de diumenge del Mundial, canvis en la ubicació de la pantalla gegant a Barcelona, Andrea.
12: Sí, així és. Des de l'Ajuntament s'ha replantejat la ubicació a causa de l'expectació generada i la pantalla no estarà a les Corts com prèviament s'havia acordat i passarà a estar al Fòrum. A través d'un comunicat, el consistori expressa que estarà prohibit entrar en begudes alcohòliques, que l'accés serà pel carrer Josep Pla amb Avinguda Litoral i recomanen arribar-hi amb la línia 4 de metro, que estarà oberta fins a la 1 de la matinada. I ja per acabar, la FIFA li ha comunicat tant a la selecció argentina com espanyola que el descans finalment serà de 17 minuts, 11 minuts per les actuacions de Chris Martin, Shakira, Madonna i Justin Bieber i la resta per retirar l'escenari i regar la gespa.
0: Doncs una mitja part llargueta. Gràcies, nois. Bon cap de setmana.
10: Adeu.
0: I anem al temps. Núria Seró, hola, com estàs?
13: Hola, molt bona tarda.
0: Com s'ha portat la calor avui? Que jo porto aquí tancada des del matí i no he sortit.
13: Doncs ha apretat molt un cop més. De fet, 38 graus, per exemple, a Lleida, Girona, però també a Manresa. Temperatures molt altes que faran que la pròxima nit, un cop més, sigui de mal dormir. De fet, tenim avisos ja activats per calor nocturna a diferents punts de Catalunya, especialment de la Costa Brava, com també al sud de la Costa Daurada. I, de fet, al sud de la Costa Daurada ja s'estan formant alguns núvols de tipus baix que faran que aquestes temperatures siguin molt altes durant la pròxima nit i, de fet, no descartem que puguin deixar alguna gota.
0: I de cara al cap de setmana ens espera, entenc, més calor també.
13: Temperatures altes, inclús una miqueteta més. Amb aquest fort li donarem una mica més, una volteta més, i de fet demà les màximes poden assolir els 32 graus tant a Barcelona, Tarragona, 37 a Girona, 38 a Lleida. Una jornada amb un cel una mica tèrbol, ja que avui sí que ha estat més net, ja que ahir teníem força núvols, aquestes precipitacions, amb fang. Avui ja el teníem més net, però la calima torna a arribar, la calitja deixa el cel força tèrbol, i aquest cap de setmana tindrem alguns núvols alts i també una mica encalitjat fruit de la pols sahariana. I les temperatures diumenge seguiran molt altes, tant de dia com també de nit. I si algú vol aprofitar per anar a la platja, doncs la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, a la Costa Brava estarà voltant dels 25 graus, els 28 a la Costa Daurada, 28 a la Costa Central i 29 a la Costa Daurada.
0: Doncs a refugiar-se de la calor. Moltes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
13: Igualment.
0: Lluís Colomés al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 23 minuts d'aquest divendres 17 de juliol de 2026.
14: A SER Catalunya, al balcó, Laura Polo del

0: L'estiu és platja, són terrasses, és fer tard, és dormir poc, però sobretot l'estiu és un festival, perquè cada cap de setmana hi ha un festival diferent, però també festes majors, i és per això que els divendres en aquest balcó d'estiu volem recuperar una mica els plans de fin amb l'excusa que cada cap de setmana tingueu un motiu per sortir de casa, i que ens farà de guia és la Júlia Domènech, que està a la producció, i ara està aquí al meu costat. Júlia, com estàs?
1: Bona tarda, Laura. Molt bé, molt contenta d'encetar aquesta secció. T'he de dir, però, que no serà gens fàcil,
0: no, eh?
1: Perquè hi ha molts plans de fin, hi ha molts festivals, hi ha moltes festes majors, m'ha costat.
0: Sabem que serà difícil, però va, comencem per aquest cap de setmana. Quin has triat?
1: Doncs avui ens n'anem fins a Salou, perquè aquest cap de setmana, avui, de fet, torna un dels festivals més estimats de l'escena catalana. Saps a quin et parlo? Segur que hi has anat.
0: A veure, digues.
1: El festiuet, home. Home,
0: on te penses que vaig després, quan acabi el programa?
1: Ja ho sabia,
0: cap a Salou.
1: Doncs tot plegat va començar al poble de Valls, a l'Alt Camp, en un polígon, amb 3 dies d'acampada, ara fa 9 anys d'això, 4 ombres mal comptades, una piscina... Bueno, mira, millor que ens ho expliqui la Eli, que ella va inaugurar el primer any del festiuet.
2: A la primera edició del festiuet hi vam anar els que confiàvem en el projecte sense saber ni què seria. Va fent un descampat de Valls sense ni un arbre de sombra i van posar una piscineta infantil, que ens va semblar tots molt bona idea al minut zero de festival, però al cap de 3 o 4 hores allò ja feia un fàstic perquè la gent als festivals no hi va neta.
0: Segur que s'hi va banyar ella.
1: Segur.
0: Aquest any és veritat que tornen els inflables, ho han anunciat, hi haurà inflables d'aigua, a veure com acaben.
3: És una idea terrible posar una piscina de plàstic
0: a un festival. Sí, però és que fa molta calor, has escoltat la Núria, com ho deia.
3: Sí, però la gent va amb els peus bruts i has de...
0: És igual, és una persona molt neta.
1: Molt important, això. Doncs, Laura, quan diries?

0: Peus bruts i has de... Em sembla
1: és
0: molt
1: igual. Del sol és una persona molt neta.
2: No li importa, això. Doncs, Laura, quant diries que costava l'entrada al festiuet?
1: Segur que estava per sota dels 20 euros. Amb aquestes quatre ombres mal comptades.
2: Totalment, ho he buscat i costava entre 15 i 20 euros.
1: Jo he pagat més, eh?
2: Ara, com tots els altres festivals, costa més de 50 euros i l'abonament ja passa dels 70. És a dir, és una mica luxós anar de festival, però això ja ho sabem.
1: Ha canviat el preu, però han canviat els artistes, també?
2: Doncs mira, no sé qui van ara fa 9 anys. Bueno, sé que el grup Buhos sí que són uns resilients del festival i repeteixen enguany i van repetir fa 12 anys. I a banda, tenim molta varietat, com per exemple...
3: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la cara...
2: Tenim els mitiquíssims que no poden faltar ja...
1: Estan a tot arreu.
2: A cap festival, aquests que sentíem són els Tiets, també hi haurà la Fúmiga, que farà de les darreres abraçades als seus seguidors aquí al festiuet, abans de retirar-se, tenim Doctor Prats, tenim Maria Jaume, tenim Ginestar, tenim Figaplau, la Bossa Sorda, que estan de tornada, els Pets, que de fet estan actuant ara mateix, mentre estem al programa, i tu estàs perdent... Però és que després trobem propostes que a mi francament m'han sorprès. És que avui actuarà la gran Nena de Conte.
4: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
1: Bueno, aquesta sí que em sap greu perdre-me-la.
2: Mitiquíssima. També, ojo, perquè actuarà Juan Magán aquest cap de setmana al festival.
1: La meva aposta és ell.
5: Sempre. Aquest no falla.
1: No falla.
2: Un bon verano, un verano azul sempre entra,
1: bueno,
2: eh?
1: Bueno. I ayer la vi bailando por ahí, que me'n dius, és que...
2: També hi serà Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que enguany ha debutat en solitari. I tranquils, perquè també... han pensat en aquell públic català més nostàlgic i podrem gaudir d'una banda històrica que ha decidit fer parada al festiuet per celebrar els seus 40 anys.
1: No els identifico, ajuda.
2: És que jo tampoc.
5: De moment és difícil.
1: Parlem de l'Axan Busto.
2: Havia de sonar llençat de l'Axan Busto.
1: Guillem la pot cantar.
2: Ai,
1: mira, mira.
5: Ara.
2: Podia,
5: ara
2: estava a punt
5: sí.
2: De fer un karaoke, jo, eh?
1: El Guillem si no t'ho fa, eh?
5: No, sisplau.
2: L'Axan Busto.
1: Home, uns clàssics, no?
2: Jo, un cop al mes, me'ls segueixo escoltant. I això no és broma.
1: Doncs a la llista festiuet, tens altres festivals també aquest cap de setmana.
2: Correcte, també està el festival Els Set Inferns, a l'Alt Urgell, un nom espectacular. És un festival de jazz i folk enmig del Pirineu. També continua el festival de paralada amb òpera, música clàssica, dansa, tot això en el seu castell. I si ets més de reggae, tens el nou reggae a Vilanova i la Geltrú. I per acabar, si ja no tens 20 anys i et fa mandra dormir dos dies en una tenda, ves al Talar Music Experience, que aquest any fa 10 anys i trobaràs grups com Buhos, repeteix, les que faltaven també, o Maria Jaume. Els meus pares hi van, per això l'he posat.
1: Per això l'has posat, eh? Això pel que fa als festivals, però què passa si algú vol una cosa més íntima, més de proximitat? Doncs anem a les festes majors,
2: de
1: que
2: fet,
1: també n'has portat.
2: Totalment. Saps què és aquest cap de setmana?
1: Què és?
2: És la festa, la festivitat de la Verge del Carme, Santa Margarida o Sant Jaume. Saps què vol dir tot això?
1: Què vol dir tot això?
2: Doncs que hi ha molta activitat tradicional als diferents pobles de Catalunya, moltes festes majors. Com, per exemple, començo per Canovelles, un municipi del Vallès Oriental, que només pel nom de la festa ja val molt la pena. És la festa major dels cans i les ovelles.
1: Ah?
2: Vale, enteneu? Ovelles.
1: Cantovelles, clar.
2: Hem pogut parlar amb la Carla Muñoz, que és la relatora oficial de la festa major.
1: Relatora oficial?
2: De la festa major.
1: Què vol dir?
2: Vol dir que escriu les cròniques diàries. Vale?
1: Vale.
2: Diguéssim, ella explicava que el poble es divideix en dos grups, els cans i les ovelles, però la Carla ens ha destacat que, a diferència d'altres pobles, no es tracta tant d'una competició d'uns contra els altres, sinó simplement com una metàfora que ajuda a crear aquest ambient festiu i tradicional de la festa. I hem demanat també que ens destaqui les activitats més originals que podrem trobar aquest cap de setmana a Montbui.
6: Si hagués de destacar alguna activitat, destacaria el concurs de truita de patates, que bàsicament cada any hi ha una temàtica. Per exemple, aquest any és sobre musicals, però l'any passat, com la festa complia 25 anys, va ser sobre l'aniversari dels cans i les ovelles, on es presenten grups, que a vegades arriben a ser fins a 200 grups, i cadascun dels grups presenta una truita de patates i guanya un premi. Hi ha premi a la millor disfressa, a la millor truita...
1: Que divertit!
2: Sí, perdoneu que he dit Montbui abans, no? És Canovelles, perdó. I també ens ha parlat d'una activitat que es diu la catxarrada, vale, que segons ella és de les més divertides. Escoltem-ho.
6: Es fa el diumenge per tancar la festa a la tarda, per llevar la gent que encara no s'ha llevat de la festa de dissabte a la nit.
7: Pensa que és la major part de gent del poble, anant per gairebé tots els carrers del poble amb olles, amb pales, pa, pa, pa, fent molt soroll i posant música. Llavors la gent es desperta sí o sí.
2: A mi no em faria gens de
1: gràcia. No, seria terrible, la veritat.
0: Això és el meu poble, però jo encara sóc dels que desperta.
1: Jove!
0: D'aquí uns anys em despertarà a mi, suposo.
1: Ho odiaràs.
2: Vinga, i ara ens anem fins al Baix Empordà, a Palafrugell. Aquest cap de setmana celebren les barraques de Santa Margarida. Jo m'he quedat amb dues activitats imprescindibles.

0: imprescindibles. El primer és el convit del pastor i la sirena, que segons diuen els veïns és un dels actes més singulars i bonics de la imatgeria popular local. Mm-hmm. Comença com amb una cercavila musical, acaba a la plaça del poble amb el ball propi de la colla gegantera, i l'acte ret una mica homenatge als mateixos gegants de la vila, que són en Pitu, que és el pastor, i la lluna, que és la sirena.
1: Ai, que bonic!
0: I representen la famosa llegenda del poema de Joan Maragall sobre l'origen de l'Empordà. Després, com a acte singular, també fan la demostració de pela de suro, que m'ha semblat molt interessant.
1: Com taps de suro,
0: sí, sí, és l'ofici artesanal més apassionat i molt arrelat a la zona, i fan una demostració, un acte. I també fan la cercavila refrescant i la remullada, que ja només pel nom, amb la calor que fot.
1: Home, amb la calor que fa...
0: M'hi apuntava ara mateix.
1: I tant, fins i tot hi ha una última festa major que han fet un canvi, no?, de foc a aigua.
0: Exacte. És a Santa Margarida de Montbui, on aquest diumenge 19 de juliol es viuen els dies centrals de la seva festa major. I volia mencionar especial aquest poble perquè han canviat aquest correbars típic, perquè si una cosa ens agrada als catalans és els correfocs.
1: Els correfocs.
0: Perdó, he dit correbars. Sí. Són els correfocs, també. Però què passa? Que en el context que es troba ara mateix Catalunya, el risc d'incendi, sobretot a la comarca de l'Anoia, doncs han decidit canviar aquest correfoc per un corre-corre-corre-carrers. I la Helena Fernández, que és la responsable de la comissió de festes, ens ha explicat que com agafaran gralles i altres instruments de la zona i aniran pels carrers i fent una activitat una mica més relaxada,
1: que
0: sense
1: bé.
0: Pirotècnia, però molt divertida, ja m'ho assegurat.
1: Clar que sí, segur que sí. Doncs Festiuet, altres festivals arreu del territori i aquestes festes majors, Canovelles, Palafrugell i Santa Margarita de Montbuí, ja ho sabeu, tots cap allà. Nosaltres marxem, tingueu un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.

0: 8 i 3, aquesta és la cançó que en Joan Bofill ha triat per il·lustrar el quadre de la Raquel. Raquel, tu lleu de com estàs? Aviam, que no s'escolta bé el micròfon.
1: No se'm sent
2: ara,
1: bé.
2: Ara sí, ara,
0: ara?
2: Sí.
0: Ara sí.
1: Doncs ho repeteixo. Bona tarda, bonics, com esteu?
0: Bona tarda, bé, Raquel. Ha triat aquesta cançó...
2: L'havíeu escoltat, que... aquesta cançó?
0: I'm a Woman, no?
2: Molt bé, Anna, sí.
1: Sabries... De qui és, Anna?
0: És que no... ara igual la pifio, eh? La pilli?
2: Efectivament, Anna. L'ha interpretat moltíssims artistes, aquesta, però la original és de Peggy Lee, de l'any 62.
0: Ah, vale, no és la que està cantant.
2: Sí, efectivament,
0: ah, és
2: Peggy Lee la que està cantant. I'm a Woman.
0: És que l'altre dia me la vaig posar.
2: Què dius? Per què?
0: Per un treball que havia de fer la meva filla.
2: Ah, molt bé. Així. Doncs aquesta cançó...
0: Però no sé per on vas, eh? No sé què pot... Què...
2: Aquesta cançó, I'm a Woman, de l'any 62, de Peggy Lee... Una mica amb les lletres insinuen que les dones fan de tot, insinua inclòs fingir, si cal. Mira, et llegeixo la lletra. T'ho explicaré, nena, millor que ningú ho fa. Puc rentar la roba al matí, al migdia estendre-la al sol, plantar-me davant teu a la nit i et faré sentir com si tot just hagués començat, perquè sóc una dona. Puc fregir un filet a la paella, preparar el cafè al mateix temps, puc estovar la roba vella i donar-li un toc perquè sembli flamant, perquè sóc una dona. Això l'any 62, que en aquell moment era una oda al poder femení.
0: A mi m'agrada quan deletreja, no? Deletreja sí, la paraula. Per això la buscàvem, sí. Per això la buscava aquell dia. Tot això té relació amb el quadre de la Raquel, la nostra... ginecòloga, sexòloga, experta en tot.
2: Que
0: la
2: si
0: vida,
2: els oients volen veure ara quan revelem el quadre, ja saben que poden buscar-nos a X, a Balcó Cercat, que estem fent l'streaming, i també al canal de YouTube de Cerc Catalunya, que estem fent l'streaming en directe, o a cercatalunya.cat, molts llocs poden trobar-nos.
1: Li ensenyem el quadre a l'Anna?
2: Ensenyem-li el quadre.
0: Sabré detectar, sabré
2: identificar-lo.
1: Sabràs ubicar-lo a nivell temporal, sabràs de quina època és.
0: Seria... Aquí hi ha com...
2: Aquí el tenim a les pantalles barreja. Avui també, veieu?
0: Avui tenim a les pantalles. Renaixentista?
1: És barroc.
0: És barroc.
1: Sí, és un quadre del 1600.
0: Per la llum, no?
2: Descriu-lo, sí. Anna.
0: Aviam, sembla una timba de cartes, és una timba de cartes, hi ha dues dones que s'estan mirant com de reull, sembla que s'estiguin xivant, potser podria ser el joc de la botifarra, perquè és important... Ara, no sé si és que una d'elles està servint vi a una de les dones...
1: I la botifarra no juga amb la...
0: A parelles,
1: amb la...
0: es juguen parelles.
1: Però no es juga... Com es diu baraja en català? Baralla, es diu?
0: Ah, és veritat, amb la baralla.
1: Clar, Anna. Moc,
0: d'acord.
1: Poseu-li un sorollet de
0: rada. I després hi ha... Però dic perquè juguen parelles. I després hi ha dos Mossos que estan també mirant-se, decidint què faran.
1: Molt important el que hi ha a l'esquerra, Anna. Què fa el de l'esquerra?
0: Què fa el de l'esquerra? Està amb la mà al darrere, amagant unes cartes. Està
1: correcte.
0: Fent trampes.
1: Correcte.
0: Ara entenc el joc de mirades. És a dir, aquí hi ha una desconfiança absoluta. Ningú sap qui està enganyant a l'altre i aquestes mirades de reull ho diuen tot.
1: Hi ha un engany. El quadre es diu o el trampós de l'as de diamants o el taur, també. N'hi ha un altre de pràcticament idèntic del mateix pintor, que és Georges de la Tour. Que és
0: em semblava, ja et dic, renaixentista, però és veritat que la llum és molt
1: sí,
0: barroc.
1: Sí, és molt barroc. És el màxim representant del barroc francès i en concret del tenebrisme, podríem dir. Té una peculiaritat, Georges Latour, que és que la llum normalment no ve d'una finestra de l'exterior o d'algun punt extern, sinó que sol venir en aquest quadre en concret. No hi ha ni cap espelma, ni cap lampareta, ni cap llum visible, però normalment hi ha llums en el propi interior del quadre, no? I aleshores hi ha tot aquest joc de llums i ombres, una miqueta caravaggesc, si tu vols, eh?
0: Sí.
1: Aquest
0: sí.
1: Quadre en concret està al Louvre, però n'hi ha un altre, ja us dic, pràcticament
0: està
1: idèntic.
0: Està o estava al Louvre?
1: Està.
0: No, és una broma
1: està,
0: estúpida.
1: Està. No se l'han endut aquest dia encara. I és un quadre molt bonic, que ens parla d'això.
0: És gran, de tamany, perquè la Raquel ens el du sempre enmarcat, en un marc que anem, i anem posant cada setmana doncs, els nous quadres que du.
1: Saps que t'hauria de dir que no ho sé, Anna?
0: No
1: sé en concret aquest quin tamany té. No ho recordo, no t'ho puc dir. Com que hi tornaré a finals d'any, ja t'ho diré.
0: És molt bonic.
1: Però normalment aquests quadres que tenen quatre figures del barroc solen tenir un tamany mínim, eh? És
0: a
1: dir, no serà del tamany que el tenim aquí, sinó que serà més gran, segur.
0: Intueixo que el tema on vols anar a parar són les trampes?
1: Són les trampes.
0: Trampes i sexe.
1: I he volgut triar en Jorge Latour perquè en té un altre que també una senyora com llegint el destí i a la vegada, mentrestant, l'amigueta li va robant els diners. És a dir, és un tema que Jorge Latour tocava, no? Aquest tema de l'engany. I volia parlar-vos d'engany i sexe, no en el sentit de la infidelitat, sinó en el sentit de tots aquells enganys que es produeixen en la pròpia dinàmica sexual.
0: És a dir, el primer que em ve al cap, fingir orgasmes.
1: Correcte,
0: sempre...
1: aquesta és l'engany príncep, no? L'engany màxim.
0: Que fingeixen ells i elles, que sempre s'ha atribuït molt a les dones, però ells també
1: ho fan, poden fingir. Ho fan més les dones, segons ens diuen les enquestes. Penseu que, com sempre, de totes aquestes qüestions, els estudis, diguéssim, molt rigorosos són limitats. Hi ha un estudi multinacional que es va fer a Dinamarca, França, Noruega, si no recordo malament, d'unes 12.000 persones, que ens parlava de que com a mínim un 50-60% de persones en algun moment fingeixen orgasmes, però la major part de les responents eren dones. Vull dir que estem parlant d'un col·lectiu femení.
0: Sí, l'home és més difícil, jo ho entenc.
1: És més difícil per un home.
0: Exagerar. Exacte. En aquest sentit.
1: Pots exagerar i també ho pots fingir, És a dir, no és impossible per part d'un home o una persona amb penis fingir un orgasme. És cert que per una dona és més fàcil i també és cert que les dinàmiques establertes de relacions sexuals històricament són molt coitocèntriques, eliminen molt el clítoris i l'estimulació femenina i, per tant, hi ha moltes dones que tenen unes relacions sexuals que no s'adapten a les seves necessitats. I sovint la manera d'acabar-les o la manera de no haver de donar masses explicacions és fingir un orgasme.
0: És a dir, la dona fingeix orgasmes per acabem-ho ja,
1: moltes
0: no tinc
1: vegades,
0: ganes,
1: sí.
0: No ho estàs fent bé. Quines,
1: I aquest és el
0: la
1: tema,
0: consulta,
1: no?
0: Aquest tema deu ser estrella.
1: Ningú acudeix a la consulta dient que fingeixo l'orgasme. Les dones sí acudeixen dient que no arribo a l'orgasme, em costa arribar. Què hi diu la teva parella? La meva parella no ho sap. Això sí que és una situació en la que ens trobem amb certa freqüència.
0: No ho sap, no? Per tant, fingeixo.
1: Exacte, no ho sap, per tant, jo fingeixo. No? Es considera que els percentatges parlen d'entre un 15 i un 20% de dones que fingeixen habitualment l'orgasme. Clar, és elevadíssim, és molt. Però ja us dic, tot això té una forquilla molt variable en funció de les enquestes i estudis que mirem.
2: I penso, els homes que suposadament no ho saben, què diu d'ells? O sigui, és veritat que realment no se n'adonen que la seva dona, perquè si és així, també no sé què és més preocupant.
1: Jo crec que moltes vegades efectivament no ho saben, perquè fingir un orgasme es pot fer molt bé, fins i tot es poden fingir les contraccions vaginals, és a dir, és relativament fàcil, no?, fer-ho donant-li certa credibilitat.
0: Es poden fingir les contraccions vaginals?
1: Sí, clar, com fent un exercici de Kegel, no?, com si tu volguessis aguantar el pipi. Sí, es pot fer. És a dir, hi ha dones que tenen una tècnica molt elaborada de la ficció de l'orgasme.
2: Estan molt poc connectats amb el cos de amb la seva dona,
1: sí.
2: Si no saben veure que està fingint un orgasme.
1: Depèn,
2: no?
1: Perquè si sempre ha estat així, la resposta que jo crec que és la normal és aquella, no? És a dir, jo no voldria culpabilitzar a la parella que és enganyada d'alguna manera.
2: Yeah.
1: Tampoc es tracta de culpabilitzar la dona, no? Aquí no es tracta de buscar culpa, sinó de veure quin és el problema i quines són les estratègies. El que està clar és que fingir un orgasme no ens portarà mai a una solució de res. Jo no estic obtenint un plaer que voldria tenir, perquè per això inicio una relació sexual. A tu no t'estic permetent tenir aquesta informació que et fa veure que no estic gaudint com els dos voldríem, no? Com a mínim com jo voldria, i per tant no pots modificar conductes i això acaba fent-te sentir malament, no? D'alguna manera també reforça molt l'ego i la conducta de l'altre, no? No li estem donant una possibilitat de modificar, no?
0: Això és important que dius. Es fingeix per reforçar l'ego de l'altre, mira que bé ho has fet quan...
1: Per reforçar l'ego de l'altre, perquè s'acabi la relació sexual, perquè potser estic en una relació en la que no s'acaba, a no ser que jo arribi a l'orgasme. Clar, és que les dinàmiques íntimes de cada parella o la quantitat de gent que sigui que estan en una relació sexual, però habitualment és una parella i habitualment el que veiem a la consulta és parella heterosexual, són molt concretes. I aleshores sí que hi ha gent que et diu és que si jo no arribo a l'orgasme no acaba. No acaba vull dir que no para. Continua i continua i continua i jo no vull que continuï més. I si no arribo a l'orgasme s'enfada. O es frustra, clar. O em diu que no ho fa prou bé. Però aleshores, tu li dius què és el que t'agrada? No, perquè jo com li dic, com li explico que porto 10 anys fingint?
0: Oh, que clar, fort, no? Hem... La parella que de sobte, fa 10 anys...
2: I que probablement la pròpia dona, en aquest cas, no sap com tenir un orgasme de veritat.
1: Habitualment, quan es dona aquesta situació, la dona sap... Sí que hi ha dones que no han arribat mai a l'orgasme o que no el reconeixen, o que allò que entenen per orgasme és diferent. Cada vegada estem estudiant més d'això, eh? També la sensibilitat cap al plaer té variabilitats interpersonals, no? Pot ser que el que jo percebo com un plaer molt intens per tu no ho sigui tant. Però moltes dones de les que consulten sí que saben arribar a l'orgasme en solitari. Sí que saben quins són els punts de plaer, però, clar, és que no ho fa exactament com jo vull, i ara com li explico, no? Com destapo aquest engany? Al final hi ha com una... Hi ha com una traïció, no?, d'he estat fent creure una cosa durant molt temps, des de la bona fe, no?, des de la intenció de no ferir-te, des d'aquest constructe, si voleu, tan patriarcal, no? Mm. És a dir, que no hi ha una intencionalitat dolenta, però sí que hi ha un engany, perquè tu creus que jo obtinc un plaer que no estic obtenint.
0: Estava pensant, la pornografia propicia els enganys en les relacions íntimes?
1: La pornografia propicia moltes coses que solen ser dolentes i sí que propicia a vegades exageracions de l'orgasme, sí que veiem cada vegada més dones que consulten perquè és que jo no mullo com a les pel·lícules, és que jo no sé fer l'esquirt. Bueno, no et preocupis, és que la major part de les dones això no els hi passa de manera quotidiana. I això és un producte claríssim de la pornografia. Fa 15 anys no veien
0: ningú
1: aquest tipus
0: d'això.
1: No, aquest tipus de consultes no existien.
2: I hi ha altres maneres d'enganyar en el sexe que no sigui fingir l'orgasme, altres que t'hagis trobat tu en la consulta?
1: Sí, una altra cosa que passa amb certa freqüència són dones que et diuen a mi el sexe oral no m'agrada i que la parella té un convenciment de que la seva dona, nòvia, X, amant, el sexe oral, és a dir, el cunnilingus, no li agrada, i el que no li agrada és la manera que aquella parella té de practicar-lo. I quan tu veus a la dona en solitari, la dona et diu, no, jo sí que havia tingut parelles anteriorment
0: que ho feien bé,
1: que m'agradava com ho feien, però amb aquesta parella actual no m'agrada, ho hem intentat dues o tres vegades, em frustro, ens emprenyem, no sabem com comunicar-ho, i per tant hem acabat incorporant aquesta etiqueta de que a mi això no m'agrada. Que no deixa de ser una altra frustració, no? Al final el problema amb tots aquests enganys, que, torno a dir, no són enganys amb mala fe, però sí són enganys perquè no li donen a l'altre la possibilitat de conèixer la realitat i de canviar les tècniques o les dinàmiques, és que generen frustració. Aquest és el problema més important. Jo voldria tenir sexe oral. La manera tècnicament com tu ho fas no m'és prou gratificant. I no tinc les paraules, les eines, les estratègies per comunicar-t'ho i acabo fent-te creure que a mi el sexe oral no m'agrada, jo acumulo una frustració. L'altra persona no ho sap, l'altra persona creu que realment aquella pràctica no et resulta plaent.
0: Però per què ens costa, perquè al final l'has esmentat diverses vegades, la comunicació. Per què costa tant? Número 1, per vergonya? Pudor?
1: Per vergonya, perquè no tenim el llenguatge, perquè pensem que això ferirà la identitat de l'altre. Pensem que si jo et dic, Anna, és que això no m'ho estàs fent com a mi m'agrada, tu entendràs que la teva feminitat o la teva masculinitat no és suficient, que el teu aprenentatge, el teu recorregut vital no t'ha portat fins al lloc en el que hauries d'estar en aquest moment. Ho vivim com un atac personal. I si comprenguéssim que cada persona té apetències diferents, estils diferents, velocitats diferents, i ens traguéssim del damunt aquest pensament màgic de que l'altre ha de venir amb un kit incorporat de com ens agraden les coses a nosaltres, seria molt més fàcil.
2: I pot haver també part de poca autoconeixença d'un mateix o també de no voler expressar coses que ens agraden, que tenim molt a dins i que no ens atrevim a dir-li a la nostra parella.
1: Sí, hi ha molt d'això, i en el cas de les dones en concret continua havent-hi molt l'estigma amb el tema del clítoris. Continuem veient moltes dones que ens diuen, és que jo sóc clitoriana. I aquest és un aprenentatge que ens hem de despullar d'això ja completament. Sí. totes les dones som clitorianes, absolutament totes.
0: És a dir, jo sóc molt clitoriana com totes.
1: Com totes. El que passa que a algunes els agrada un estímul més directe sobre el clítoris, a altres amb menys intensitat, altres més els teixits paraclitorians, no? La zona que està immediatament al voltant, però no un contacte directe perquè és un clítoris més sensible. I altres gaudeixen més de l'estimulació del clítoris amb la pròpia penetració. Però l'òrgan sensitiu per excel·lència a nivell dels genitals femenins és el clítoris. Totes aquelles dones que ens estiguin sentint i que diguin és que jo si la meva parella no m'estimula suficientment el clítoris no m'excito. No ets rara, ets normal.
0: Clar, i que no, l'ergonomia no ajuda. I això és... Les dones, hi ha moltes dones que no ho saben, s'ha de fer a part.
1: Sí,
0: t'has cansat d'explicar-ho.
1: Si ens limitem a una activitat estrictament penetrativa, i especialment si és penetrativa en una posició en la que hi ha poca fricció, doncs és més difícil arribar a l'orgasme. Malgrat que amb l'edat, habitualment, les dones tenim més facilitat per arribar a l'orgasme, eh? Però és cert que això ho veiem també amb noies joves. Eh? Hi ha algun estudi també que parlava de a quines edats això passa més, i passen totes les edats. Les noies molt jovenetes també estan a vegades fingint orgasmes per complir amb l'expectativa, no? Per complir amb allò que s'espera d'elles i, novament, amb una influència important de la pornografia, per tenir aquests orgasmes que et posen els ulls del revés i sembla que t'hagi de sortir barromera per la boca.
2: I s'enganya en el sexe més o menys segons l'edat?
1: No, el que et deia, no? Els estudis diuen que això passa a totes les edats.
2: Totes les edats, sí.
1: Passa en dones joves, passa en parelles de curta evolució i en parelles de llarga. Des de l'experiència esbiaixada de la meva consulta, i dic esbiaixada perquè al final jo veig persones que tenen problemes, les persones que tenen una sexualitat que els hi funciona perfectament,
2: no venen,
1: a mi no,
2: no
1: em venen a veure. Des d'aquest viatge, jo diria que veig més dones grans que fingeixen, no? També és cert que dones joves en veig menys, i que...
2: Però potser perquè no s'atreveixen tant, no? Com quan ets...
1: No? Perquè no s'atreveixen tant, perquè malauradament la major part de pràctica en sexualitat la fem a la sanitat privada, perquè a la sanitat pública hi ha pocs llocs. Jo en faig un dia a la setmana, però la resta del temps faig privada i, per tant, has de tenir un poder adquisitiu mínim per poder-te permetre la consulta.
0: Has dit, falta llenguatge. Què vols dir?
1: Vull dir que no sabem quines paraules hem d'utilitzar sense, i novament això afecta més a les dones, per una qüestió també educativa, sense ser malsonants, sense ser barrueres, sense que se'ns titlli de coses que no volem que se'ns titlli, no? Sembla que si jo dic vaig catxonda, això no em posa catxonda, això sí que em posa catxonda, buf, ja no sóc una persona respectable,
0: ja.
1: No?
0: Perds l'elegància.
1: Perds l'elegància. I al final és una qüestió de pràctica. És a dir, com més... parlem de sexualitat amb la nostra parella, com més que passa siguem de mencionar els genitals, de mencionar les diferents parts del cos, de mencionar les diferents pràctiques, de parlar d'excitació, d'orgasme, de lubricació, de penis, de vulves, de vagines, de clítoris, de masturbació, com més avesats estem a utilitzar tot aquest vocabulari, més fàcil serà que ens comuniquem. Sí, clar, per dir no m'agrada que em masturbis així, passo un drama, serà molt difícil que et comuniqui què m'agrada, què vull dir.
0: Clar, estava pensant, deies, falta llenguatge, jo també, no sé si recomanes, però sentit de l'humor, que al final ha de ser
1: bàsic.
0: La solució, la clau de tot.
1: Sí, és bàsic, és molt important. És molt important perquè quan estem en una dinàmica sexual amb una altra persona es produeixen situacions que poden ser ridícules. En molts aspectes. En la postura, en que ens surti un sexó, en que aparegui de cop i volta un soroll o un aire de segons a on que les pel·lícules no passa, en les cares que fem quan sentim plaer, que poden assemblar-se doncs, a les del dolor, que poden passar mil coses que siguin gracioses. I si a l'experiència sexual aconseguim afegir-hi aquesta part d'humor, és molt més fàcil també comunicar-nos. Quan estem en el terreny de la frustració, l'execució, has aconseguit, no has aconseguit, em dones, no em dones, ostres, és molt més agressiu, no? Si estem en un terreny d'experimentació conjunta, de passar-nos-ho bé, de divertir-nos i d'aprendre què és el que tu em demanes, què és el que jo sóc capaç de fer, què no sóc capaç de fer, però explica-m'ho, ensenya-m'ho, com ho fas tu? És molt més fàcil i molt més constructiu.
0: Sembla tan fàcil, parlar amb la Raquel Falski.
2: No, jo pensava, no sé, quan algú et ve, una dona i et ve, suposo que sempre va per separat, la dona t'admet sense l'home, que fingeix un orgasme o que hi ha certes coses. Què és el primer que li dius que ha de fer o ha de dir? És primer fer o dir? Què és?
1: Li explico que hem de sortir d'aquest engany i aleshores, en funció del temps que fa que aquest engany s'està produint, en funció de com ella m'explica que és la parella, no? Quin tipus de personalitat té i quin tipus de comunicació tenen en altres àmbits, en funció de si ella és capaç o no d'arribar a l'orgasme en solitari, fem una estratègia, diguéssim, que la teixim en concret per aquella parella o per aquella persona. L'escenari al que hem d'arribar és a que la parella conegui quina és la situació per poder modificar-la. Potser no li explicarem que això fa 10 anys que dura. Potser el que farem serà dir-li, últimament està passant això i últimament la teva nòvia, parella, amant, no està aconseguint arribar a l'orgasme i portava uns mesos volent-ho dir, però no sabia com fer-ho. I no explicarem que fa 10 anys, perquè tampoc és necessari
0: la forquilla, entre últimament i
1: clar,
0: fa 10 anys...
1: Sempre intentem no ferir sensibilitats i tenir les dues persones en un lloc que ens vegi els terapeutes com una persona que està col·laborant, no? Que està cooperant. Si ens passa a veure com un enemic, com algú que li fereix molt la sensibilitat o l'ego, malament.
2: I és el que és normal és que sempre sigui... És a dir, que no sigui mai la comunicació els dos amb tu, no? Sinó que això sigui una comunicació que es produeixi entre ells.
1: Els hi vas donant eines perquè estableixin aquest diàleg mica en mica, però és cert que a vegades no hi ha hagut cap tipus de diàleg. Veiem parelles de 55-60 anys que porten 30 anys convivint junts i mai han tingut una conversa en referència a la tècnica o a les dinàmiques...
0: La paraula clítoris n'hi ha sortit.
1: No n'hi ha sortit, i a vegades ni tan sols saben exactament quina estructura és o com s'estimula. Per tant, hem d'aterrar-ho molt a vegades i utilitzar models, o jo em faig moltes vegades un dibuix a la mà que crec que il·lustra molt bé com és la vulva i el clítoris.
0: La vulva de la... Quantes vegades ha vingut la Raquel amb la vulva dibuixada?
1: M'ho he vist mil vegades, i és molt fàcil.
0: Entre el polze i l'índex. Una pregunta així... Pensar en la llista de la compra mentre estàs mantenint relacions, això és un engany?
1: Això no és un engany cap a l'altre.
2: És un engany cap a un mateix. Com a tècnica per seguir.
0: Estàvem parlant dels enganys.
1: És un engany cap a un mateix, perquè és molt difícil.
0: Parlant d'enganys i relacions íntimes, no? Doncs...
1: Atenció, que no és impossible, perquè els genitals poden respondre, però en general, quan hi ha estimulació física... Hi ha d'haver una estimulació mental que sigui coherent, tant si estem en parella com si ens estem masturbant. Atenció, que si tu estàs tenint relacions amb la teva parella i aquell dia, pel que sigui, en vez de pensar en la teva parella, penses en Clooney, no passa res,
0: Això, jo t'he preguntat la llista de la compra, però pot ser que pensis en...
1: Si és la llista de la compra, malament...
0: T'ha sortit
1: no
0: aquest nom a tu,
1: Bueno, m'ha sortit aquest nom perquè tu i jo som més o menys de la mateixa edat i he pensat que si et deia el Justin Timberlake és massa jovenet per nosaltres. Però no passa res, perquè un moment tinguem un pensament intrus o una fantasia que no s'adigui exactament amb allò que estem fent in situ. No passa absolutament res.
0: Clar. És bo aquest tema,
1: És que la culpabilitat és terrible en sexualitat.
0: Sí. És la terrible. Culpabilitat, clar.
1: I tenim, un dia farem una sessió, un dia et portaré un quadre que parli de culpa. Perquè tenim tantes culpes per ser clitorianes, per no arribar a l'orgasme com toca, perquè tinc una fantasia, és que he pensat en el veí del cinquè segona... I la culpa no ens pot acompanyar.
0: Consultori Tulleuda, a partir d'aquest quadre magnífic del barroc que ens has dut, unes dones jugant a... dones i homes jugant a una timba i que s'estan aquí tots estafant com poden. Tulleuda, gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Us deixem amb la graderia per les emissores de Cercatalunya.

0: així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
1: Hola, som els veïns nous, els que fa servir 10 cops al dia. No portem ni planta ni pastís. Portem més de 60 anys mantenint i instal·lant ascensors. A 7 països d'Europa ja som veïns de confiança. Fain ha arribat a Lleida. Fain Ascensors. Fain.cat. Compromesos amb tu.
2: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Toyota fa 30 anys que lidera el canvi cap a l'electrificació i és pionera en el desenvolupament de la seva reconeguda tecnologia híbrida. Avui disposa de la gamma més àmplia de vehicles del mercat per donar resposta a totes les necessitats de mobilitat. Descobreix tots els models de la gamma Toyota a Toyota.es.
5: T'esperem al nostre nou centre oficial Toyota Naimotor al polígon industrial de la Creu del Batlle de Lleida.
6: Referents amb tu.
7: A SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Divendres ja estan aquí els Otero, Miki Otero, Malcom Otero. Com esteu?
1: Molt bé, eh? Una mica de divendres.
0: M'anem a reconèixer-ho. Ara, quan estava sonant la disco, ho hem confessat. Estem trinxats.
1: Una mica patats, aquesta setmana.
0: Però per què? Què ha passat aquesta setmana?
1: Bueno, és una setmana llarga. D'aquestes setmanes que són tres setmanes en una, que passen coses i estàs més cansat.
2: És el febrer, també.
1: És el febrer.
0: Has viatjat, tu, Malcom.
1: He viatjat, he agafat avions, que sempre cansa molt.
3: No has agafat tren.
1: No he agafat tren.
3: Llavors no et fossis la víctima.
0: Però, moment, avions en plural.
1: No, he agafat un avió d'anada i no de tornada. Sí, sí, sí.
0: Pensava que... Jo, en canvi, el que veig més relaxat és el Miki.
3: Massa relaxat, segurament.
0: No, perquè el color del jersei que portes, per exemple, denota gairebé primavera.
3: Sí, és una promesa a la primavera.
0: Espiritualment et sents una mica així.
3: Aquest jersei, el teu nom és la promesa de la primavera.
0: La promesa de la primavera. Però és llampant, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. No, no em fa por a mi la roba llampant. No, és groc, no sé què s'està imaginant.
2: És més groc,
0: no ho he dit.
3: És un groc taronja, no?
1: Sí. Clarador, no
0: sé. Quanta gent t'ha dit avui? Que maco el jersei.
3: Llema de huevo, seria, no? Una mica? Sí, sí.
0: Rovell d'ou?
3: Rovell d'ou.
0: És rovell d'ou. Sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: És bonic.
3: No m'ha dit ningú res perquè estic sol, excepte quan vinc aquí a fer el balcó. Sóc a casa. Sí.
0: Una cosa, ningú et parla. Ningú et parla fins que arribes als
1: Oteros. No, pel carrer, sentint rovell d'ou, rovell d'ou.
3: Em parla el mirall. Fins que no surto així a mitja tarda, a les meves converses sóc amb el mirall.
0: Pues que bé. Avui voleu parlar de vísums.
1: Sí, perquè ha sortit aquesta notícia que ara... Cada país té una mena de vísum, no? A Europa hi ha diferents plataformes que són com el vísum, però que no es diuen vísum, i s'han posat d'acord perquè puguis enviar calés a algú que viu a França o on sigui. I aleshores això ens ha fet plantejar-nos com ens ha canviat la vida això del vísum. Perquè penseu que abans vivíem en aquest món en el qual feies una transferència i trigava dos dies. I no es podia fer més ràpid. No es podia fer més ràpid. I si pagaves, encara passa, si pagues, es pot fer immediat o el dia següent, i de cop i volta arriben uns senyors, aquests de vísum, que no sé qui són, i fins a 500 euros, de 50 cèntims fins a 500 euros, és immediat. I dius,
0: Jo trobo el descobriment del segle.
3: Sí.
0: En sèrio. És que m'ha solucionat la vida.
1: No, mai, això ja l'excusa. No porto la cartera.
3: No, jo ja crec que ha canviat molt. Això, quan vam començar a parlar del tema, ho vam veure molt clar. Ha canviat quasi culturalment i sociològicament Catalunya. O sigui, sobretot els usos i costums de Catalunya al bar. O sigui, ens ha canviat absolutament.
1: Encara, o sigui, que encara existeix el perfil de... Ja et faré després un
3: vis. Ja
1: com després? Fes-ho ara, que estem aquí.
3: No hi ha excusa. O sigui, no tens bateria, no tens o has perdut el mòbil...
0: Però vosaltres el feu immediatament, sempre?
3: Bueno, o quan vas marxant cap a casa, o el que sigui. Ah. Però hem superat aquella fase, com que realment en un bar, al moment de pagar, una mica com... No sé, com la novel·la de l'Agatha Christie, dels Negritos, o com 12 homes sense pietat, saps? No és el cas, era en plan, no era qui ho ha fet, sinó qui ho farà, qui pagarà.
1: Qui pagarà,
3: no?
1: Sabem que perdrà.
3: I llavors, o sigui, hi havia tota una fauna, no? Tota una tipologia de penya com que no volia pagar.
0: Clar.
3: No? I es feia, com deia el Malcom, no? On m'he deixat?
1: Sí, no, perquè això que dius que fan aquestes coses... Abans, quan pagàvem... dividies, feia un que et deia no, jo el que no he pres pa, només una Coca-Cola són 17,50. No. Llavors, era una conversa absurda que posaves calés i al final, quan tenies els calés, faltaven calés sempre. Mm. I el que pagava perdia calés.
3: Sempre.
1: Mm. Clar, això al Miki i a mi no es passa.
3: I s'emportava més aquesta... No? Totes aquestes monedes com d'haver trencat una escura.
1: Sí, sí, que havia trencat la Guardiola.
0: I passava allò de... Falten 2 euros i ja te'ls tornaré, que mai, evidentment.
3: No, clar, és que el problema és amb quantitats petites. Jo crec que som molt formals amb els deutes, clar, i amb els compromisos, els catalans, però unes coses... Falten 2 euros, ja...
1: Bueno, 2 euros...
3: I a part, és que realment, és que els estic veient ara des d'aquí. Estic mirant el meu passat i hi havia gent que tenia una sèrie de coreografies molt estudiades que quasi els podries posar noms. Hi havia el diurètic. O sigui, el rotllo de pagar com a cosa diurètica, perquè cada cop que tocava pagar anaven al lavabo. I llavors es creuaven, sempre es creuaven amb el cambrer que portava la Dolorosa, es creuaven amb just, m'han vingut ganes d'aliviar-me, saps? Just en el moment que estava anint el cambrer
1: Això era,
3: perquè pagàvem en aquell moment, això t'agafa fent un riu, no?
1: És una veritat, perquè havies al cambrer i sortien corrents. S'ha de dir que el Miqui i jo, que fem una cervesa sempre abans o després de... Que és alternatiu.
3: No, no, paga, no.
1: Nosaltres no tenim aquest problema, no ens fem bísums. Però també és una cervesa, saps què vull dir? Però és que el bísum també... Hi ha gent que dius, no, són 16,50. I paguen 16. Vull dir, aquesta mania de...
0: No, home, ho paguen 17, no? Ho paguen 17, no?
1: No, però normalment arrodonir... Per què arrodonir? Home, cap avall, però no? Arrodonir, si has d'arrodonir, que sí...
3: Doncs cap a dalt, una mica de propina perquè assumeix els riscos, no?
1: Mira, ara tinc un amic que ha fet 50 anys el dia 4, felicitats, Miquel Aguilar, i una amiga comuna... s'ha encarregat de fer un regal entre 30 persones.
0: El tema aquest de regals. Mm.
1: Sí, i clar, jo li he dit, jo li he donat 3 o 4 consells a aquesta amiga, que també va venir aquí entre la ràdio, que es diu Berta Noi, que jo li vaig dir, si són 30, calcula, divideix en 26, perquè sempre hi ha algú que no paga, i si no, acabaràs tu pagant 80 euros que no et corresponen. Ah. O sigui, has de calcular menys, has de calcular que algú no pagarà quan facis la divisió.
2: És com les botigues quan que estimen que al mes hi ha alguna cosa que els roben.
1: Exacte,
2: i ho calculen el pressupost.
1: Sí, sí, sí, sí. I aleshores penses... I clar, era tot un grup de WhatsApp i tot era per bísum. Bísum fet, bísum fet, bísum fet.
0: Clar, això és típic, eh? Fet, sí, no?
3: Sí. No, però això és com... Ja quan entra WhatsApp també en l'equació és tot molt més fàcil.
0: Clar.
3: Perquè I insisteixo, o sigui, deixes darrere el tio que va al lavabo, deixes enrere el model folclòric a l'aeroport en el moment de pagar, rebien una trucada que clarament tenien el mòbil apagat, saps? O sigui, o el melodramàtic, l'Actors Studio que es mirava les butxaques, tot aquest tipus de farsants han caigut. Llavors, ara tot és molt més civilitzat, clar. No? O sigui, com diuen Malcolm, fins i tot, o sigui, jo sembla molt bé quan es paga a través de WhatsApp i tal. El que passa és que també l'era post-Bizum, almenys a mi, no sé si us passa, us ha passat algun cop, de vegades quan torno de fer les birres l'ingresso la pasta a un, saps, a un Lluís que no és el Lluís. Amb el que està... sí.
1: Perdona, explicaré.
3: Amb concepte.
0: Home.
3: Viles o... Home, viles fries.
2: No es pot fer marxa enrere, el Bizum.
0: No,
3: el tal Lluís ja...
0: Jo tinc com 7 amigues que es diuen Anna, com jo. I clar, els Bizums han anat on no toquen moltes vegades.
1: Al Santi Jiménez li va enviar algú un Bizum gran i li va dir, perdona, m'he equivocat, i li va tornar.
3: Una mena de Bizum narco, no?
0: No, et diré que sempre que passa la gent torna.
1: No, a mi m'ha passat, no. Era un Bizum més petit, eren com 6 euros, que ho vaig fer amb el número i em vaig equivocar. Aleshores, com tenia el número, li vaig dir, perdona, t'he enviat un Bizum de 6 euros, que no era, bueno, va dir, i em va bloquejar.
3: Què? En sèrio?
1: Clar, jo vaig pensar, potser ha pensat que això és una mena d'escam, una mena d'aquesta de trampa, et faig 6 euros perquè...
3: Soy tu hijo, se m'ha roto el mòbil, el spam aquest.
1: Però em va molestar i vaig veure qui era. Vaig buscar qui era per les xarxes i vaig veure que era un militar. I aleshores jo li anava dient, esto es honor, i no sé què. I vaig començar a matxacar-lo amb missatges d'SMS, que no em tenia bloquejat.
0: Perdona, no tu tenies aquell contacte?
1: Clar, perquè tenia el telèfon. No, perquè ho vaig fer amb el número 60, no sé què. Però ja el tenia. I clar, quan l'envies et surt un nom.
0: Clar.
1: I era un nom raro.
0: Era un militar. On està l'honor?
1: I clar, jo li anava fent preguntes. Clar, em va bloquejar de WhatsApp, però jo li enviava per SMS. Clar, no sé si veia els missatges o no. Fins que vaig pensar, estàs perdent molt de temps.
0: Que no m'ho tenies al mal, com això? Per
1: 6 euros, no?
0: Perquè tenia ràbia, no? Per 6 euros.
3: Todo por la patria, 6 euros.
0: Todo por la pasta.
1: No, però que jo pensava, vull dir, que em bloquegés... Escolta, això sí que no, a mi els 6 euros... Mira, no sé com es fa, no tinc...
0: Malcom, però té una pel·li que tu estiguessis durant un any
3: enviant-li... Litigant per 6 euros.
1: Era un dia, tu saps això, un dia que era a casa, estava...
0: Eres sargento, eres cabo.
1: Tancava un llibre i pensava, va, envio un missatge. Escolta, te'n recordes dels 6 euros? 6 mesos després. Escolta, em deu 6 euros. Fins que un dia vaig pensar, això ja no té sentit, perquè a més el senyor aquest ni se'n recordava dels 6 euros. I tal. Però bueno, era una cosa com que em va fer ràbia. Vull dir, el després immediatament... Jo vaig pensar després, algú em va dir, segurament pensava que eren aquestes trampes perquè la gent pensa per robar-te pasta i tal.
0: Ja, però el tio ha rebut un Bizum, és que és tan fàcil de comprovar, no?
1: Sí, però... T'he fet un bisó. Clar, era tan poc, tampoc que, pasta que era ridícul. Però...
0: Tornar-li a enviar, Malcom.
3: Li podem enviar ara. Una nota de veu, va. Li posem el, no? L'himne de la legió. Paga primer aviso.
0: Què més es paga? No, però
3: el rotllo és que estem parlant de tots aquests casos. Sí que hi ha el model, ja te'l faré o el que sigui, però queda petjada digital, això. Sí. Vull dir, abans era molt més volàtil tot. Hi havia farsans durant anys i anys actuant, sí. I ara aquesta penya no existeix. I jo crec que aquí, a Barcelona en concret, ha tingut molta força el Bizum, i a d'altres parts, que jo ho he assajat, o sigui, al nord, per exemple, Galícia, sí. País Basc i tal, no entenen el mecanisme aquest.
0: No?
3: És com un nou bar que va per rondes.
0: Bueno, clar, és el que t'anava a dir. Una està allò d'altra ronda, aquesta la pago jo, aquesta...
2: Avui jo, pagues tu, sí.
3: Que és com el format que tries, sí, per pagar, sigui Bizum o sigui rondes, determina una mica el consum que faràs, no? Mm. Molts cops ells no volen veure tant i tanta estona, però clar, han de completar la ronda, no? Llavors, quan completen la ronda, hi ha borratxos, llavors una altra ronda, no? És la idea aquesta d'un martinés poco, dos martinés son muchos, tres martinés es poco, no? Tres martinés es poco. O sigui, clar, llavors passen de ronda i llavors ja és una mena de nit eterna per culpa del mateix format de les... Llavors tu planteges la idea d'un Bizum admirant com, no sé, com una mena de com, cosa estranya, clar, folclòrica.
0: I t'acaben dient, és muy català, esto, no? Segurament, o no?
3: Clar, et diuen, és muy català, llavors com fas la cara et diuen... Però tu eres majo per ser català, no? Sí. Ets graciós per ser català.
0: I tu acabes dient, otra ronda, pago jo.
3: I tu, no? Otra ronda. Llavors es dona aquest i més amb la sang mestissa, en el meu cas, gallega i catalana, i et dona el complex aquest, i llavors pagues més que mai. Llavors et passes de... No? O sigui, una mica berlanguià, no?
0: Clar,
3: o sigui,
0: clar.
3: Acabes com pagant
1: més
3: del massa.
1: Que he trobat el missatge que m'enviava aquest senyor. Es diu, direm José Manuel, perquè no ho farem. I diu, no voy a perseguir a nadie por 6 euros. Menos mal que no me equivoqué en 400. Aquí era dels primers.
0: Sí.
1: Després digo, mucho honor y mucha lealtad, pero roba 6 euros.
3: Le has dicho...
1: Sí. Un mes després, todo por la patria, pero te quedas 6 putos euros. I així no me envia.
3: Però aquest home en cap moment et va contestar.
1: No,
0: potser estàs en perill, la veritat. Jo.
3: Però això li està dient a un tio que té pistoles, no?
1: Sí, però sí. No, bueno, vivia a Cartagena. Tampoc,
3: és, un
1: no.
3: Con, és un relat, això. Acaba amb la mort del Malcolm.
0: És que mira, sort que ens ho has explicat, perquè ara sabem que estàs en perill.
1: Però l'últim...
3: Clar, llavors, com el conte acaba, que el paio ve, li tira dos tios, quan ja està mort, li diu...
0: I
3: esta és la propina.
1: L'últim missatge és de l'11 de febrer del 2025. Ara fa un any.
0: Ara fa un any.
3: Pobre home, però està molt bé perseguir per 6 euros, tio, perquè es pot tornar. O sigui...
1: No, perquè, clar, també la meva dona em deia... I si té algun problema econòmic i tal, o ha anat al compte
0: euros.
1: I tenia un forat, estaven descoberts.
0: Sí,
1: i clar, començo a pensar ja que la culpa és meva, que he estat pressionant un pobre d'anyó que no tenia...
3: O també, i potser pensa que estàs parlant en clau, perquè tot el tema Bizum també dona per un subgènere...
1: Home, els missatges, per
2: exemple.
3: El concepte és un subgènere literari en si mateix, amb pinzellades, sí, de haiku oriental, segons el nivell d'atilisme i amb un rotllo informatiu, perquè clar, és que són, no?
2: Hi va un moment que es va posar de moda fer la broma de posa coca pagada o coses així, que després a la gent l'havien ficat en un problema.
3: Feia saltar,
2: li demanaven,
3: clar,
2: explicacions.
3: Les brometes.
2: No, que era una broma. Que era una
3: les
2: broma.
3: Brometes de no? 60 sí. Per al...
2: Exacte.
3: Dinamita per al pollo. Sí, sí, era...
1: Dinamita
3: però,
1: per
3: clar,
1: al pollo.
3: Nostra,
1: per Instagram.
3: Però la nostra veu i els nostres ulls i les nostres orelles en el món millennial, que és l'estimadíssima Laura, ens ha parlat d'un altre...
0: No, és molt fora
3: d'un altre ús del Bizum, que no coneixíem.
4: A veure, perdó. Primer, hola, bona tarda. Primer, millennial Joan.
2: Primer general.
4: Generació Z aquí representada.
3: Ah, vale.
1: Un respecte.
4: Per favor. Sí, perquè tu parlaves, Malcolm, que t'havia bloquejat de tot arreu aquest senyor.
1: Sí.
4: Doncs hi ha molta gent que bloqueja les seves exparelles o el que sigui, i el que s'ha vist a programes com, ja sabeu que soc gran fan, La Isla de las Tentaciones,
3: sí,
4: és que s'envien missatges a través del Bizum. Fan un Bizum de 50 cèntims i el concepte i li posen pues, el que li volen dir a aquella persona. La qual cosa pot fregar l'assetjament.
3: Però en plan, torna amb mi, Patri.
4: En plan, torna amb mi, en plan, m'has bloquejat, vull parlar amb tu, si us plau, parla...
3: Dóna'm una oportunitat.
1: No, però m'estàs donant una idea boníssima.
4: Fes-li un Bizum.
1: Estic pensant, per 2 euros són 4 missatges de pagar ja.
3: Anem a enviar-li.
4: Però no sé si era contraproduent, perquè acabaràs perdent més diners, perquè no tens tornarà.
3: No,
1: però em diverteixo.
3: Això és quan tu saps que t'han fet una injustícia i vas a judici sabent que les costes dels advocats superaran el que et poden retornar. Però ho fas per una qüestió gairebé moral.
1: Sí.
3: Vull dir, tu tenim fins a 6 euros.
1: Sí, sí.
3: Són 12 missatges de pagar ja per Bizum. Hem de... però...
4: Si tu creus que pot funcionar, endavant. O sigui, és una cosa que s'està posant bastant de moda i no està gens bé.
3: Però, Laura, llavors tu, la penya et demana perdó, o, per exemple, una ex, no? Una exparella.
1: Sí. Torna amb mi.
3: Torna amb mi o demanes perdó, però estàs introduint el rotllo monetari. O sigui, estàs demanant un perdó comprat amb 50 cèntims.
4: Exacte, la cosa és que tu no pots enviar un missatge de Bizum si no pagues, no? No pots enviar un cèntim. Llavors has de posar aquest mínim de 50 i poses el que vulguis del concepte i el missatge, perquè pots ampliar-ho. Però clar, és que si no pots posar-te en contacte ni per SMS, ni per WhatsApp, ni per Instagram, ni per cap xarxa, però és, també pot ser perillós, això, perquè pot haver-hi un boig que al que li deus 6 euros que t'assetgi durant un any i mig.
3: Llavors li torna.
1: No, perquè...
0: I estava pensant que pots fer com un poema perquè tot queda imprès. No,
3: clar, quants caràcters són? Pocs,
0: Clar, però vull dir que pots encadenar molts missatges i després quan tu revises com vas al compte et surten totes les
3: però
0: frases
3: és igual,
0: que t'han enviat.
3: I a més si són pocs caràcters, doncs fas el missatge al SMS, que el que feia era com contractar
2: diners,
3: coses,
2: també.
3: No? Clar. Tu, pipilla, és... No? Zul.
1: Però em sembla raonable, perquè és igual, jo jugo a la loteria de tant en tant, no? O bueno, sempre. I aleshores, jo ja sé que no em tocarà. Jo compro el somni de que em toqui. Aleshores, cada dia, quan em dutxo, penso que farem els 90 milions que em tocaran, no? Aleshores, vull dir, jo ja sé que és molt difícil, si no impossible, que em toqui, però compro l'il·lusió. Amb això també podria comprar l'il·lusió que aquest tio em contestés, perquè jo no vull els 6 euros, només vull que em contesti.
3: Clar.
1: Jo li regalo els 6 euros.
2: Són 35 lletres.
0: Jo vull el balcó,
2: ja, eh? 35 caràcters.
0: Ah,
3: 35, ostres.
4: A mi em surt 200, eh?
2: Ah, sí?
4: A la meva
3: 35.
4: 200 caràcters.
2: Doncs el meu banc només 35.
3: Premium, eh? Home, amb 200 ja...
1: No, 200
4: home,
1: és
4: mireu, no és mentida, aquí baix.
3: No, amb 200 ja pots tenir... No,
4: has de canviar de Bizum.
1: No, és un banc menys xerraire.
3: El teu és per insultar-lo, només. Sí, en el cas del Malcolm seria cabronazo.
2: El banc no em deixa fer moltes explicacions del Bizum, suposo.
3: Rata.
2: Jo també pensava això de perseguir la gent perquè et faci el Bizum. En grup d'amics, a vegades, quantes vegades està permès perseguir una persona perquè et faci el Bizum de 6 euros? Saps allò de no te l'ha fet... I escrius, recorda el Bizum...
3: Però almenys, però allò
2: fer una altra
3: que
2: vegada.
3: Tothom ho està mirant. Tothom ho sap.
2: Yeah.
3: O sigui, saps?
1: Fa,
3: o sigui, aquesta
1: però
3: persona...
1: Es fa impersonal. Es fa...
0: I es fa llista d'amorosos, no, però... No falta pagar el Bizum i surten.
1: Llista ja es veu, però també fas... En recordeu-vos de pagar... I només queda un per pagar.
3: Mm.
1: Ja saps què és ell, però tu no dius, Joan, paga,
3: aviam,
1: sinó dius, recordeu
3: totes,
1: que hem de pagar...
3: Totes, recordeu les zones Puigvoltes que hem de pagar? Tenim una cançó de no pagar el Bizum, o de reclamar el Bizum, ja no me'n recordava.
0: És boníssima, sí, vinga, sí. Que soni. No me baje el amor, ame el Bizum,
3: mi corazón no me... Això li podria enviar el legionari, no m'agas el amor, ame el Bizum.
0: A veure la lletra...
1: Pot enviar un link per Bizum? Perquè potser li envio la cançó.

0: sigui, això és el que passa quan...
1: És una gran quan... lletra, eh?
0: O sigui, el Malcolm està a 2 setmanes d'acabar fent una cançó com aquesta, perquè, si veieu, és la cançó d'una persona molt obsessiva, perquè diu, yo te compré el viaje a Canarias y no tenías permiso de residencia, que me salió más caro, ¿sabes? O sigui, és l'exposició d'un cas, no?, d'algú amb una monomania que vol recuperar aquesta... Igual... Quin és el títol de la cançó, Joan? Igual és 6 euros, el títol.
2: No me hagas el amor, hazme el bizum. Bueno,
0: jo li enviaria el de l'exèrcit.
3: No sé jo si juga amb foc,
1: eh? Un altre capítol important que s'assembla una mica al bizum és quan fas viatges, d'aquestes eines, Tricown.
0: Ah, sí.
2: Ah, Splitwise, jo faig servir
3: Splitwise. Faig servir jo.
1: Hi ha gent que es posa molt nerviosa amb aquestes
3: eines. No, perquè no és... Perquè està tan ben fet que és el repartiment mai intuïtiu. No, com jo t'hi havia donat 30 i tu em devies 20, i aquesta... Normalment fem malament els
1: números. No, números. És la fi dels trileros.
3: Clar, i això ho fa clar, i quan acabes tu penses que has pagat i encara deus 120 euros. I dius, no, però no acabo de pagar 300, sí, però és que devies perquè no havies pagat-ho d'abans. Sí.
0: El que passa que sempre queda com l'última, el reducte de no voler pagar... Que és dir, jo he consumit menys, no? La cosa aquesta, això continua.
4: Amb un viatge amb amics nosaltres ens esbarallàvem per pagar, com antes, quan no hi havia bizum, ens esbarallàvem per pagar perquè ningú, o sigui, ningú volia fer el bizum al final del viatge. Llavors, jo pago tot i em fareu bizum.
0: Clar, també ja...
4: No vull.
0: És molt elogiable la persona, vull dir... Ser un emprenedor a dia d'avui no és muntar una app d'economia d'encàrrecs, com... Saps? Ser emprenedor és assumir que et facin el bizum i tu posar-ho al davant, o sigui, està claríssim, sí.
1: El problema és l'obsessió, és a dir, jo quan he tingut aquesta... he viatjat amb gent, tota l'estona estic mirant. DEC 30,2...
3: No, i un moment que et poses per sobre perquè paga no sé què, sí. I estàs content, però el dia següent va l'imbècil del costat i paga no sé què i tornes a deure però... 14 euros.
0: És com una competició, no?
3: Exacte,
0: com una...
3: jo vull estar...
0: La Liga Fantasy, una Exacte. Mica. Però el rotllo de... És curiós arribar a través d'aquesta aplicació, diguem, tecnològica, el que es porta fent tota la vida a través dels Jocs d'Espanya, que és que volen pagar. O sigui, que és molt difícil pagar. A mi, a Galícia, sí. Em costa moltíssim pagar. I hi ha penya que són els messis de pagar, o sigui, són els... No, la saps... minya mal de pagar. Tenen unes estratègies increïbles.
3: Aragó... Sí,
0: jo vaig estar...
1: I no és que vagin sobrant, no és que... Sí,
0: no, en absolut, és una cosa cultural.
3: Es que Aragó diuen que invitares de pobres, que és una frase que m'agrada molt. Yeah. Invitares de pobres, que vull dir que... Però és una elogi, autoelogi, en el fons. Clar. Però dius que els rics no conviden, convidem nosaltres que som els pobres.
0: Però us explico una manera de pagar d'un tio d'allà que me la va fer aquest estiu i vaig flipar. És com jo amb aquesta persona, és un col·lega de tota la vida allà, no havia pogut pagar mai, ¿vale? O sigui, sempre s'avançava, perquè allà és que es compren les copes sobre, com els pisos que es compren sobre plano, o sigui, abans allà, saps? O sigui, i ja, a la barra, conjunts escultòrics del Vaticà, allargant braços per pagar, sí. Buah, jo estic molt desentrenat, vinc de Barcelona, saps? O sigui, voluntarioso, però no acabo de consumar
2: no
0: mai.
2: La I gent no treu la targeta aquí.
0: No, clar, i llavors, ja clar, t'agafen rampes d'allargar el braç, i aquest tio em va semblar ja la meravella, perquè estàvem els dos, tal, fem una ronda, tal, no sé què, o dos, no recordo, i llavors s'apropa el cambrer i veig que em deixa pagar. Vale? Llavors jo he pagat amb un bitllet de 20 o de 50, posem sí. De 20. Pago amb un bitllet de 20, el miro amb cara de m'has deixat fer-ho? O sigui, què ha passat aquí?
1: Què t'ha passat, no?
0: I veig que ell somriu. Vale? I llavors el cambrer marxa per fer el canvi i tal, i quan torna amb el cambrer li dona el canvi a ell, dels 20 euros sí. Que li havia donat jo, i ell agafa un bitllet de 20 euros i me'l posa a la butxaca de la camisa. I em diu, l'estiu vinent, si vols, intenta un altre cop. Saps? Em va semblar com una cosa semimàgica, o sigui, un moviment ninja raro, tio, de hòstia, clar, ja ha tornat a pagar.
1: Tu flipant que li donés el canvi a ell, no en tenia res, no?
0: Sí, llavors jo... No, clar, això va ser fa 2 estius, llavors...
1: Sembla de l'oest, eh?
0: L'estiu aquell ho vaig explicar en algun acte de la novel·la de les Fires del Llibre d'allà, i ho va sentir una amiga, també, d'infància allà. Llavors, aquest passat estiu em va fer el mateix, però sofisticat, que és... que és que al tiquet de compra la cambrera havia escrit per ordre de la meva amiga ni de conya vas a pagar. O sigui, realment són mestres.
1: És a dir, tu tornes amb...
0: Milionari.
3: No, però l'altre dia em va passar, jo tinc un amic que és un actor que de Casa de Paper, un amic d'infantesa, que es diu Jovic Keuchkerian.
1: I que és
3: un amic d'infància. És un amic, és un tio molt gran, com sabeu. I l'altre dia venia a Barcelona que feia un monòleg i vam dinar. I aleshores... Jo volia pagar, venia a Barcelona, i li dic al cambrer, em cobra i em diu, me ha dicho el señor que no. Clar, era tan gran amb aquestes mans que
1: va dir,
3: no m'atreveixo.
0: Clar, clar, el rotllo per intimidació física.
3: Ya le he dicho que no podía, que no te dejara pagar. En la qual cosa ja no havia... Ja
0: però
3: no
0: és, és únic, això, aquí paga, i això també passa a Barcelona, sí. Perquè també té a veure amb la cosa generacional. És a dir, el cambrer no calcula mai qui va millor vestit o qui sembla que té més pasta. No, si no és una cosa realment al respecte, no? Llavors, jo puc intentar pagar, però si estic amb un pare o amb un tiet o alguna cosa, el cambrer, tot i que jo ja tinc 40 i pico tacos, li cobrarà en aquesta persona. Hi ha com una cosa...
1: A la persona més
0: de
1: gran.
0: De respecte a la sí, persona sí. més gran.
3: I això és l'únic. Frase, el meu sogre de Madrid té una frase boníssima que diu sempre, a mi no se m'escapa una invitació barata.
2: És bona, aquesta. És bona.
1: Que bo. A mi m'encanta quan... Sí, sí. Convidar, dius, ara torno, no? I vas al lavabo i deixes pagat. Sí, sí. Això és bonic, també. I
0: això és
1: tothom
0: molt guai.
1: S'aixeca i va pagar i ja està pagat.
0: El que passa és que quan passen molts anys, la penya ja es comença... És el que et deia de comprar sí. els pisos sobre pla. O sigui, la penya ja comença a anar... Al principi era abans del cafè, i llavors es va avançant i al final la penya quasi... O sigui, comença, paga per avançat, o sigui, abans de començar a consumir.
3: Hi havia un cas que és el mític editor Toni López de Madrid, que era el propietari de Tusquets, que sempre pagava, sempre marxava abans dels sopars. Sempre era, no li agradava molt la gent, estava una estona i sempre marxava. Però quan anàvem a pagar, ja havia pagat, sempre, sempre. Érem 30, 20, 10, 3, havia pagat el sopar.
0: I que us sembla el gest pòstum de pagar? Quan va morir el Shane McGowan dels Pogues, dels pobres,
1: sí.
0: del grup de punk, el tio va deixar, em sembla que eren 3.000 pounds en cervesa,
1: sí.
0: en el pub més proper al tanatori pel dia que l'enterressin. I clar, van acabar i van allà i estava tot
1: ja
0: pagat
1: estava tot
0: pel tio que estava a la caixa.
1: Escolta, heu portat una altra música. Mireu com sona.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: També hi ha el mentider que diu, no tinc bisum. No cola.
2: Bueno, això en algunes, no?
3: Però... Sí, no,
1: bueno, tu pare sí, me'n refereixo de una generació...
4: No, que hi ha molta gent que no té bisum encara, eh? Hem començat parlant de bisum, però hi ha molta gent que no.
5: Si no el té, si no el tenen és perquè no se l'han volgut instal·lar. Però
2: no, però per hi ha un gap generacional això, amb això. Hi ha gent així més gran que no té bisum i geogràfic, també. Hi ha zones on no es fa servir.
1: Sí, són Australopithec. Sí, però la veritat és que normalment sí.
4: A mi m'ha agradat molt el de deixar pat pòstumament.
2: Sí, és bonic, eh? Sí, sí. És molt bonic, és molt bonic.
4: Sí, és com un regal, no? Sí.
2: I és un regal, és com la promesa de celebreu sense mi, brindeu per mi, brindeu a la meva memòria, no? Sí.
4: Que bonic. Bisums, Miki Otero, Malcom Otero.
2: Ai, podem tornar a pujar la cançó per marxar.
4: Pugem, sí,
2: alguns miren els ulls, el nas, jo miro la cartera.
4: Ai, ai, bon cap de setmana. Sí.